0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.

Molt bones a tots i a totes. Què tal, com esteu? Nosaltres un dia més aquí al programa de música romàntica. Un programa que ens encanta compartir temes musicals amb tu perquè els gaudeixis, siguis on siguis, a aquestes hores. Diferents cantants ens acompanyaran al llarg d'aquests 60 minuts. El primer que hem escollit per arrencar el programa es diu Alfred García, amb Corazón.

Ja sabeu que ens acompanyen melodies més tranquil·les, temes més actuals, amb més moviment, amb més ritme, però totes parlen d'amor o de desamor, aquests temes musicals que pots escoltar al programa. David Bisbal, Ajedrez.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: Vinga, ara ens relaxem una estona amb un tema també força conegut del James Arthur. Us deixem amb ell.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Un duet entre Ronan Keating i Paulina Rubio amb el When You Say Nothing at All.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: I passarem del punt de dos quarts amb aquest tema que ens encanta, Mary Blade, You Dos, One.

0: One Love, Mary Blade, U2. One love,
1: one love. Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.

Seguim endavant. Què tal? Com esteu? Espero que estigueu gaudint moltíssim amb els nostres temes musicals, el Només tu i jo. Sweet California, el amor és el amor.

Ens encanta compartir els temes musicals amb tu. Shawn Mendes i Camila Cabello. Recuperem aquest tema, Señorita.

0: Escolta com sona Mireia Romaguera i Només tu i jo.
1: Ja ho sabeu, si sou seguidors del Només tu i jo, temes d'amor i de desamor que formen part del programa, doncs els dilluns i els dissabtes en repetició. Shakira i el Rauw Alejandro n'és un exemple. Te felicito.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: I només comenci a sonar, ja sabreu de quin cantant estem parlant.
2: És una os.
1: Sebastián Yatra, Tacones Rojos.

pocs minuts per arribar al final horari del programa i doncs passar a altres programes d'aquí de Calafell Ràdio i la programació habitual. Us deixem amb Rake i nosaltres, jo, Mireia Romaguera, m'acomiado de tots vosaltres. Adéu-siau.

It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Molt bon matí, molt bon dissabte aquí amb els vells carrosses. Aquest dissabte d'estiu que estem amb tots vosaltres una altra vegada. I ha passat, com aquell que no vol la cosa, una setmaneta més. I tornem a recordar la música que era famosa als anys 60 i als anys 70. Principalment música d'estiu. Més aviat, música mogudeta. Ja tindrem temps de posar la lenta quan ja hagi passat l'estiu. Allò que diuen de l'estiu tota cuca viu, doncs ja cap a l'hivern, ja quan les cuques ja em sembla que es comencen a arronsar, llavors ja posarem música més lenta. Avui començarem amb un pas doble, que tots recordareu d'uns senyors que eren d'aquí d'Amposta. Ells van triomfar en aquesta cançó, me'n recordo jo un programa que posaven que es deia, que segurament que tots l'heu escoltat, que era d'Espanya per los españoles, Segurament que tots l'heu escoltat. I heu escoltat aquesta cançó, a part de que aquests senyors, aquesta cançó, jo la vaig escoltar i no me'n recordo, sembla que era la festa major de Calafell, que ells van venir aquí, molt abans que es fessin famosos. Com deia, los juniors de Amposta, amb una cançó que es deia Perla Preciosa.

per la preciosa, la manera de despertar el dia aquí, amb una música ben mogudeta, un bon pas doble aquí, per treure el son de sobre. Continuem ara aquí amb una música, o sigui, com deia, després d'aquí de despertar-se amb una perla preciosa, continuem. Ara anem, doncs, de l'aixecar-nos de les 9 del matí, aquí amb els Vells Carrosses, a que es posi el sol. Un tema que també era famós allà als anys 70, 66, 67, 68. Ells eren Los Bravos, amb un tema que triomfava, que es deia El ponerse el sol, o sigui que ja d'haver-nos llevat ja se n'anem, doncs, a l'hora que es pon el sol.

Al ponerse el sol, estàs com per a parar un tren, però ells ja estaven borratxos perduts, no?, en aquesta cançó, per almenys això és el que donaven a entendre, no?, que al matí d'allò, però aquesta hora ja... Per això la veien tan bé, perquè ja anaven més col·locats que altra cosa. Aquests eren els bravos d'últims dels anys 60. I ara, doncs, als anys 60 també hi havia un senyor que triomfava, ell és Leo Dan, amb un tema una mica potser més romàntic, però que també era molt maco per escoltar, molt maco per recordar. Te he prometido...

Leo Dan, te he prometido una cançó que triomfava, com deia, als anys 60. La que també triomfava als anys 60 era una senyora que avui en dia suposo que encara està viva perquè, no, llavors ens era potser joveneta com nosaltres, vaja, als anys 60, doncs, dos o tres anys amunt, dos o tres anys avall, doncs més o menys érem de la mateixa edat. Ella és Silvana Di Lorenzo, encara que el nom em sembli així una mica estranger, doncs canta ben bé a l'espanyol. Un tema també molt conegut, que es deia Me muero por estar contigo.

Silvana Di Lorenzo, quina cançó més maca, eh? Aquesta de Me muero por estar contigo. Una cançó que em deia que triomfava ja, potser ja era començaments dels 70, era aquella època en què estàs fins que no saps si estàs últims o finals ja, començaments, i se't lia una mica el temps, però saps que l'has ballada i que t'agrada aquesta cançó, perquè l'hem escoltat també moltes vegades. Una cançó, doncs, que a part d'aquesta senyora, doncs, l'havia cantat altra gent també. I ara, doncs, un senyor que també triomfava ja a meitat dels anys 60, ell és Roberto Carlos. La part, les cançons més maques potser les va fer ja a començament dels 70, però aquesta sembla que era a començament dels 70 ja. Aquest senyor va dedicar dues cançons a un amic. Una es deia Mi amigo, o amigo, senzillament, i després aquesta que escoltarem avui, que és Mi querido, mi viejo, mi amigo.

Mi querido, mi viejo, mi amigo, el senyor Roberto Carlos, qui diu que a part de la música mogudeta no et pots despertar també amb una cançó com aquesta. A vegades, doncs, els ensurs que posen una música molt forta, potser no d'allò i més tranquil·let, et vas despertant més bé, més suau. I ara, doncs, el senyor Roberto Carlos, doncs, ara es posarem una mica agressius amb una cançó, doncs, que... Va ser també bastant famós. Ells eren, o són, vaja, existeixen encara, però a vegades s'ajunten per actuar i a vegades canten en solitari. Ells són Simon i Garfunkel, i la cançó, doncs, està dedicada a un boxejador, The Boxer, els senyors Simon i Garfunkel.

Els senyors de Simon i Garfunkel, en aquesta cançó, The Boxer, El boxejador, una cançó que també es va fer més d'una versió a part d'ells, que era l'original, i que també s'escoltava, se va escoltar bastant, començaments ja dels anys 70. I ara, doncs, un tema que es va escoltar abans d'aquesta, els senyors de Temptations, segurament que tots recordeu aquest grup, perquè tenien dos temes que passava dels 10 minuts cada cançó. N'escoltarem ara una de normal, una duració normal d'una cançó, doncs, que dura entre dos minuts i mig, tres. És el promig de les cançons que es feien en aquella època. Després ja es va començar a fer cançons de 5, 6, 8 minuts, però a començaments dels anys 70, doncs, últims dels 60, doncs, normalment duraven dos minuts i mig, tres, o sigui, aquest era el promig de les cançons. Escoltarem Temptations, amb una cançó que després es va tornar a fer famosa per la banda sonora d'una pel·lícula. És un tema que es diu La meva noia.

Aquesta era la meva noia, que es portaven els senyors de Temptations. Un tema que triomfava aquest, sí, aquest era els 60 encara. Encara a l'època, doncs, que tenien... que després, va, com deia, després van canviar una mica d'estil, ja van fer cançons, com deia, dues, em sembla que eren 13 minuts, i l'altra 21, o sigui que una mica ja a mitjans dels 70 ja havien canviat una mica a l'estil de música de quan escoltàvem doncs, cançons com aquesta, que duraven això, 2 minuts i mig, 3, més o menys. I ara continuem. Aquesta, abans he dit que aquesta cançó del senyor que és a la meva noia, doncs era una cançó que després la van fer servir de la banda sonora d'una pel·lícula, que em sembla que es titulava així, La meva noia. Aquest no, aquest que escoltarem ara, aquesta cançó que escoltarem ara, un senyor doncs, que era, també triomfava als anys 60 i als anys 70, moltes, moltes cancions, però moltes, totes són versions de temes doncs, que han escrit altra gent i que ell l'ha fet famós. Ell és Andy Williams, i doncs potser les dues cançons més conegudes potser d'aquest senyor és una que també són de bandes sonores, una és de Love Story, Història d'amor, i l'altra és aquesta, del Padrino, aquella que diu Amor, parla'm dolçament.

Amor, parla'm dolçament. Aquesta era, encara que la pel·lícula doncs, era una mica agressiva, no? Una mica allò salvatge, perquè parla doncs, la vida d'un padrino, doncs, era allò d'aquells de la màfia, que eren assassins, lladres, estafadors de tot. Vivien, doncs, com se diu normalment, a l'altra banda de la llei, però aquesta cançó doncs, era doncs, romàntica, no? O sigui que el que no feia aquest senyor, de parlar dolçament. I continuem aquí amb una cançó. Aquesta vegada doncs, no és un senyor que canta cançons escrites per altres, sinó que normalment toca i canta cançons escrites per ell. Una cançó que és de l'any 73, 74, el que passa és que aquells anys tots sabeu que hi havia moltes cançons que quan ja, potser, als Estats Units ja ni l'escoltaven, ja havia triomfat, potser feia uns mesos, llavors venia com a... aquí a Espanya ens arribava com allò, com una novetat, com a l'última música que s'escoltava. Ell és Barry White, vaja, era, perquè malauradament aquest senyor és mort, Barry White, amb un tema, com deia, de l'any 73, 74, depèn de com se miri, si el disco és d'Amèrica o és d'aquí a Espanya, i el tema es diu Tu ets el començament, tu ets el final, tu ho ets tot, Barry White.

Barry White, amb aquest tema tan mogudet que es deia tu ets el començament, al final ho et tot per mi, o sigui que és una cançó, com deia, de començaments dels 70 que triomfava aquí, a part d'allò que se'n deia el Lobstem i altres temes d'aquest senyor, doncs aquesta també, una mica més mogudeta que el Lobstem, però també triomfava, com deia, a començaments dels 70. Els que triomfaven a començaments dels 60, que aquí també doncs, va venir la cosa després, eren els senyors que feien surf, allò que posaven sobre una fusta i que agafaven les onades del mar. Aquí, doncs, el que és això del surf, doncs, no crec que funcioni gaire bé, perquè onades tan grans com a vegades es veuen a les pel·lícules, doncs, no n'hi ha per aquí, no, vaja, jo no els he vist mai, en tants anys que porto aquí. I resulta doncs, que no es pot practicar el surf aquest com ho practiquen ells, no crec que sigui d'allò. Però sí que es ballava la cançó aquesta dels senyors de Beach Boys, que es deia Surfing USA.

Surfing USA, o sigui, Surfing USA, com se diu aquí, no? Ells diuen USA, aquí diem USA, o sigui que anem més ràpids. Ells eren, com deia, The Beach Boys. Jo deia abans que no, d'allò sí, sí que un any hi va haver unes onades molt grans, que hi va haver, doncs, que recordo que hi va arribar, però també fa molts anys ja, sí? Era meitat dels 60? Sí, sembla. Que va arribar l'aigua, doncs, al carrer del mig, de baix a la platja, o sigui que onades grans sí que n'hi havia, però no crec que ningú fos capaç de practicar surfing en aquelles onades. Segurament que, doncs, els que més o menys teniu la meva edat, o una mica més grans, o més joves també, recordareu aquell temporal que hi va haver d'aigua. Però, com dic, no crec que ningú fos capaç d'anar a practicar surfing en aquelles onades. Continuem ara amb un senyor aquí a... els vells carrosses, tots els que estem escoltant ara, perquè tots ja o són morts o són més vells que nosaltres, la majoria. Un senyor que triomfava, doncs, meitat dels 60, entre meitat i últims dels 60, doncs va ser potser l'època durada d'aquest senyor. Era un senyor que no podia faltar al Festival de Benidorm. Ell és Bruno Lomas, amb una versió d'un tema que es deia Amor Amargo.

Amor Amargo, el senyor Emilio Vallduví, el senyor que es deia així, Bruno Lomas, el seu nom autèntic, era Emilio Vallduví, però era la moda posar un nom més comercial, més allò que tingués més ganxo, o que potser agradés més a la gent d'escoltar i no ho trobés tan estrany. Continuem ara aquí, ja doncs a l'últim quart d'hora, continuem amb un tema que és d'un senyor que també aquest ja triomfava a començaments dels 70, perquè als anys 70 doncs quasi era obligatori doncs escoltar quasi bé cada dia, tot arreu posaven cançons d'ell. Ell és Camilo Sesto, una de les primeres cançons que el va fer famós, Algo de mi.

Algo de mí, una de les cançons més famoses del senyor Camilo Sesto, que triomfava, com deia, durant els anys 70, va triomfar, doncs, bé, tota la dècada aquesta dels 70. I ara, doncs, ja per rematar-ho, perquè després d'un bon dinar, de una bona celebració, què és el més important? Doncs rematar-ho amb un bon pastís. I, doncs, i si és un pastís ben gros, doncs millor que millor, no? I que sigui ben bo. Com aquesta cançó, que va ser famosa a començaments dels anys 70, també. Ell és Don McLean i ens parlava del seu pastís americà, American Pie.

Bueno, doncs aquest és el tros de pastís que ens hem pogut menjar. No l'hem pogut acabar tot, un tema que durava doncs ben bé els seus 8 minutets i mig. Però segurament que tots l'heu recordat, un tema de ben bé dels anys 73-74 també, que triomfava, del senyor Don McLean. Ja sabeu, s'acaba un altre programa de Vells Carrosses. Ja hem passat una horeta aquí, un altre dissabte, i adéu-siau. Fins la setmana que ve, si Déu vol. Que tingueu molt bona setmana i que ens tornem a trobar el dissabte que ve.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts.

0: kiss.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Són les 6. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. S'han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només recuperaran a la normalitat 2 finques.
1: Esports. A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
2: Trescat Info.
0: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol del blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els tres pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, de Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
2: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamín Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. L'Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
0: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, al més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns s'augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que som 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 kilómetros por hora y ayer tuvimos de 4 kilómetros por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica molt important al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, el centre

0: segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30 a 35 a la costa i de 35 a 40 a l'interior del país.
1: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provinents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
2: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
1: Unes hores abans, Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de mig centenar en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
3: So we're having a big march back to the Gaza Strip.
4: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. A 20 anys de manera temporal es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
1: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005 quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que, lògicament, desespera els gazians.
5: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
1: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
6: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
1: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
7: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
8: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
1: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 petroliers i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'estral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'ús

0: i d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
1: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info. Trescat

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant, hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions,
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company, Aloa Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que Eso sobre todo.
4: A la Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga, Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogor intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga, Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz, A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4-5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys, i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado dos acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transporte de residuos, y por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda N. Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30 a 35 a la costa i de 35 a 40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada, i a tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar-les i dosar la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest l'espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les Bernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la Berneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el Tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits.
8: Virols atravessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbós.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisatgística i social del territori i orienta fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol i a Catalunya les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En Mossa Germà!

0: Estàvem plena de nius.
1: Sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè San Pietro completen aquest repartiment de... Repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduard de l'Hostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: L'Hostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
6: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pobla Badosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: Com esteu? Molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 17 graus a la Vall d'en Bas, 22 a Terrassa, 26 graus a les Cases d'Alcanar. En Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: És important destacar que tornem a tenir actius avisos per calor, sobretot a Ponent, no, Jofre?
1: Sí, és que tornen els 40 graus de manera evident. Al llarg d'avui i demà assoliran aquests registres. Fins i tot es pot arribar a superar els 40, 41 o 42. Demà fins i tot hi ha alguns models que indiquen 43, sempre de manera molt puntual en aquests indrets, cap a la zona del Pla de Lleida, franja de Ponent. A la resta, també molta calor, presència d'aquests valors en conjunt superiors als 30, acostant-se als 35, sobretot cap a l'interior, fins a superar-se aquesta xifra, i amb unes jornades de xafogor, de sol, de pols agrària en suspensió, i això sí, avui esperem un augment de núvols prims que faran que la tarda estigui una mica entelada, mitja nuvolada, fins i tot en punts de la costa i al prelitoral podria haver-hi alguna goteta acompanyada sempre de fang i poca cosa, o també alguna nuvolada al Pireu que en principi serien fenòmens molt puntuals, no esperem precipitacions, sinó més que rec al cel, doncs quedarà mig enterbolit i entrenyat per una franja de núvols que passarà ràpid. I pels propers dies, doncs, a mantenir-se aquest ambient canicular, és a dir, que no s'esperen variacions i la calor continuarà sent protagonista.
0: Gràcies, Jofre, fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és així comença, vaja, aquest matí de dilluns, en un dia que el tema del matí està molt i molt clar.
2: La mina enrere, la centrada, Porro, el segon pal, Vico enrere, el gol!
3: Ferran,
2: el gol, entrant des de segona línia, ha descarregat Nico, el segon pal, pilota enrere amb el cap, ha entrat amb la canya a punt. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
0: La selecció espanyola s'ha emportat el seu segon mundial després d'imposar-se a la final a l'Argentina de Leo Messi. Espanya va ser francament molt, molt, molt superior durant tot el partit, però l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. El sentíem, Ferran Torres.
4: Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Una de les fotos del partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal, o Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina.
5: 39 años, muchachos, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: Així en parlava Scaloni de Leo Messi en unes celebracions, d'altra banda, pel que fa, evidentment, a la victòria d'Espanya, que s'han allargat en diversos punts del país fins ben entrada la matinada. Aquest era el so de milers de persones que s'han reunit, per exemple, a la plaça Catalunya de Barcelona. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis, molts més que en altres esdeveniments. Avui amb el politòleg Jordi Muñoz, per exemple, analitzarem a partir de les 9 si el suport a la selecció espanyola va més a Catalunya, perquè avui farem doble àgora mundialista. L'àgora, diguem-ne, convencional, on parlarem d'aquesta vessant més sociològica i també econòmica d'aquest mundial, i l'àgora esportiva a partir de les 10. Una selecció, recordem-ho, i això en parlarem a partir de les 10, que està farcida de jugadors catalans i particularment del Barça.
6: The FIFA Young Player of the Tournament, Pau Cubasi. This is beyond his wildest fantasy.
0: Cubarsí, per exemple, ha estat reconegut com el millor jugador jove del torneig. El Barça ha fet un tuit aquesta nit amb el text dels nostres campions, amb la imatge de Cubarsí, Lamine, Pedri, Joan Garcia, Ferran, Olmo, Eric Garcia i Gavi, tots amb la Copa del Món. I a partir de les 9 també parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial, perquè a l'una banda hi havia tots aquests que diem i a l'altra hi havia Leo Messi. Doncs parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial amb l'exentrenador del Barça i exresponsable del futbol blaser blaugrana, Jordi Roura. I després, que no és menor, hi ha la part política d'aquest Mundial.
7: Here we go. Spain have won the World Cup.
0: Aquest era el moment, com explicava la televisió americana, quan la selecció espanyola alçava la Copa del Mundial, i s'ha comentat molt a les últimes hores si Rodri, el capità de la selecció espanyola, va esperar que Donald Trump sortís del primer pla per aixecar la Copa, és a dir, no donar-li la foto. Trump, això sí, no se'n va anar del tot, es va quedar a un costat dels futbolistes espanyols. Per cert, que Donald Trump també ha parlat de la salutació que es va fer a la llotja amb Pedro Sánchez. Si us recordeu, no fa pas gaire que Donald Trump deixava pel terra Pedro Sánchez, ara tot va molt i molt bé.
8: I did. I spoke to Spain, and I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
0: A part de l'avió de tornada de Washington, Donald Trump ha assegurat que ja no hi ha tensions i preguntat per Pedro Sánchez diu que sí, que he parlat amb Espanya, ha dit ell, he parlat amb Espanya i els he felicitat per tenir un gran equip. En fi, així comença la setmana, així comença el dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: El que dèiem, avui farem doble àgora sobre el Mundial. D'entrada, Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Afra Blanco i Milagros Pérez Oliva, i a partir de les 10, àgora esportiva, per analitzar la part, doncs això, més futbolística d'aquest Mundial.

0: 7 i 7 minuts, de moment, Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Fins a altes hores.
2: La victòria del Mundial per part d'Espanya s'ha celebrat fins a la matinada en diversos punts del país. Segons l'Ajuntament de Barcelona, 30.000 persones van seguir el partit des de la plataforma del Fòrum.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: Tornem a ser campions del món. Volvemos a hacer historia, acompanyat de l'etiqueta Vamos España. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha penjat una fotografia seguint la celebració, fent el senyal de victòria i amb el text Visca España. Enhorabona per la victòria, quin orgull.
0: Ja tornen.
4: L'expedició de la selecció espanyola torna ja des de Nova York. Està previst que aterri a Madrid una mica abans de la una del migdia. A la tarda seran rebuts pel rei Felip VI i al vespre celebració multitudinària a la plaça de la Cibeles.
0: Fins al 2028.
2: L'expresident espanyol Mariano Rajoy s'ha acomiadat fins l'Eurocopa del 2028 dels seus articles sobre la selecció després de protagonitzar una de les polèmiques del Mundial en dir que a França no hi juguen francesos.
3: Afegeix Rajoy: no em sabria gens de greu que alguns dels amics que han circulat per la meva columna en els últims dies m'abandonessin. Aleshores, el 2028 ja es dedicaran a altres coses diferents a les d'avui.
0: Derrotats,
4: però contents per haver arribat a la final del Mundial. Milers d'argentins han sortit als carrers de Buenos Aires a celebrar la fita de la seva selecció, de plantar-se un cop més a la final del Mundial de Futbol, tot i haver-la perdut al final. Fa 4 anys, recordem, la van guanyar contra França.
0: Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
5: Festa grossa a l'Obelisc d'aquí de Buenos Aires, al centre de la capital argentina, focs artificials, espectacle de llums sobre la icònica obra argentina sobre l'Obelisc i una eufòrica i catàrtica compartida celebració de milers d'argentins, tot i la derrota contra Espanya.
6: Lo que acá nos faltó fue garra, no faltó nada. O sea, pusimos hasta el último minuto, siempre estuvo jugando.
7: Perder o ganar hoy no importaba, porque la selección demostró mucho más que una victoria. Demostró que es un equipo que puede ir con toda. Hoy se levanta frente en alta y hoy es una fiesta.
8: Merecíamos ganar este Mundial, pero España también demostró lo suyo, así que bueno, nada. Feliz de haber visto este equipo.
5: S'espera que l'Argentina aterri a Buenos Aires cap a les 10 de la nit hora de Catalunya d'aquest dilluns. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, cap al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, a banda del Mundial, és notícia de la nit. Les forces armades dels Estats Units han començat una nova onada de bombardejos aeris contra objectius iranians per 9è dia consecutiu.
2: Els atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar l'avió que el duia a Washington, després d'assistir a la final del Mundial, Trump ha assegurat que castigaran molt durament l'Iran per venjar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània en atacs iranians.
9: Iran has been very, very badly... Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret, ells no controlen res. Veurem què passa, però els estem atacant molt durament aquesta nit.
3: Malgrat els 9 dies d'atacs consecutius, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat 2 petroliers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. El cos militar iranià ha advertit que aquest pas no serà segur per a productes petroquímics i que ni una gota de petroli passarà per aquest punt mentre continuïn els atacs nord-americans.
0: Doncs justament el petroli, a l'alça.
4: El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars. És el preu més alt des del mes de juny. Abans del començament de la guerra, una cinquena part del comerç mundial d'hidrocarburs passava per l'estret d'Hormuz.
0: Andy Barham
2: es convertirà aquest matí en el 7è primer ministre britànic des del juliol del 2016. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester.
0: Londres, Quim Olivares.
10: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones. El seu equip ja ha anunciat que renunciarà al polèmic carnet d'identitat digital per als treballadors, un pla adreçat a combatre la immigració irregular i que havia generat polèmica. Burnham vol dedicar els recursos d'aquest projecte a reduir el cost de la vida. Ho ha explicat Lucy Powell, la número 2 del Partit Laborista, a la BBC.
11: Aquesta és una oportunitat per tornar a començar, per renovar-nos, per mirar allò que potser no només pren recursos al govern, sinó que en desvia l'atenció.
10: Aquest matí, Andy Burnham tornarà a oferir optimisme a la ciutadania perquè la Gran Bretanya torni a mirar cap al futur amb esperança i unitat. L'oposició, però, reclama eleccions anticipades i acusa Burnham de voler complaure tothom quan al país li cal algú que prengui decisions difícils.
0: Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 8:15. Ofegats.
3: Dues persones més van morir ofegades ahir a Catalunya, un nen de 6 anys i un home de 76.
0: Més detalls, Laia Framis.
1: A Calilla, al Maresme, un nen de 6 anys es va ofegar a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. A més, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegat mentre es banyava a la platja. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però ja no el van poder reanimar. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país. Són 3 més que en tot l'any passat i a les platges hi han perdut la vida 12 banyistes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Junta de Seguretat.
4: Aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona, trobada encapçalada per l'alcalde Jaume Collboni, per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i que arriba després que la ciutat s'hagi reobert el debat sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per armes de foc.
0: Oriol Pujador.
12: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furts suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia Josep Lluís Trapero i el tinent d'alcalde del consistori Albert Batlle s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat dels últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el pla Campai per reduir la criminalitat a la ciutat o plans específics per localitzar armes blanques o armes de foc. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts, arribarem a 1:15, 13 dies després.
2: Avui haurien de poder tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats per l'esvorant que van provocar les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Ho podran fer, però, només els veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles.
3: La resta, els que viuen més a prop de l'esvorant, encara s'hauran d'esperar unes setmanes. Demà el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als veïns i comerciants.
0: Pugen
4: a 37 els municipis catalans que avui estan en perill extrem d'incendi. També augmenten fins a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà. Anna Cervent és del cos d'agents rurals.
13: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
3: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental.
0: Descontrolat.
4: L'incendi que crema des de dijous a Guadalajara i que ha afectat ja 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagi d'afegir algun més. Daniel García Marco és director tècnic d'extinció de foc.
14: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora.
3: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes, que va començar dimecres. Ha cremat unes 14.500 hectàrees.
0: Mig any.
4: Fa avui de l'accident ferroviari a Gelida, que va desencadenar les setmanes posteriors la crisi més greu que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. De fet, el servei encara no s'ha restablert al 100% i la confiança dels usuaris també n'ha sortit molt tocada.
0: Joan Garcia.
15: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP-7 va caure sobre la via i va xocar un tren, va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada. Les plataformes d'usuaris en fan una altra lectura. Pol Méndez, de la PTP.
16: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la i sobretot el

0: escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041 just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci ahir al migdia davant l'edifici de l'Ajuntament en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
1: Es busca
2: a Tossa de Mar, a la Selva, un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a la casa on viu la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia acostar-se a la dona i fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista.
3: Aquest dissabte es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el seu fill i es va refugiar a la casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer a aquesta casa i tot seguit a la casa familiar. Després va fugir.
1: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Més qüestions a aquesta hora. Segon intent.
2: Després de la primera derrota, Pedro Sánchez tornarà a portar aquesta setmana al Congrés el debat i votació de la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per poder elaborar uns nous pressupostos generals de l'Estat. Si no hi ha canvi d'última hora, PP, Vox i Junts tornaran a votar-hi en contra.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
4: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
4: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts ara mateix passen d'un quart de 8, menys mosquits.
3: Les 3 onades de calor amb què mestren a l'estiu i la falta de pluja han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des dels anys de sequera. En parlarem en temps d'àgora amb Andreu García, de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya.
1: De moment, però, més detalls, Montse Poblet.
6: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un estiu complicat pel que fa als mosquits, això no està passant, almenys fins ara. Josep Joan Domènech, president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses de control de plagues, ens parla dels dos factors que estan influint que hi hagi menys mosquits que els últims 2 estius.
7: De que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
6: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: 7 tones d'ajuda humanitària.
2: 2 mesos després d'haver sortit de Barcelona, el veler astral de l'ONG Open Arms ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda per a un hospital infantil i porta, de fet, material sanitari i plaques solars per a l'UCI per intentar fer front a la crisi energètica que travessa l'illa. Òscar Camps, el 3CatInfo.
8: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
1: 250 persones.
3: Han arribat aquest cap de setmana en pastera a les Illes Balears. 11 embarcacions en total han arribat a Formentera, Cabrera i Mallorca. Les persones que hi anaven són d'origen subsaharià i magribí. Des que va començar l'any han arribat més de 3.500 persones en pasteres a les illes, procedents del nord d'Àfrica.
1: Conxita Badia.
2: El Memorial Democràtic homenatja avui la soprano, coincidint amb els 50 anys de la seva mort. Deixeble d'Enric Granados, va ser una de les grans intèrprets catalanes del segle XX. Mireia Domènech i Bonet és la comissària.
9: La Conxita Badia va ser una cantativa clau de la primera meitat del segle XX a Catalunya. Estava al centre del que era la vida cultural i musical barcelonina i tant músics com poetes li demanaven d'estrenar les seves obres. També actua, per exemple, a Viena davant de Arnold Schönberg, Alban Berg, Weber i tots aquells grans músics d'aquella Viena que l'acaben anomenant la vienesa de Barcelona.
3: L'acte també recordarà el compromís de Badia amb la República i que, per exemple, l'inici de la Guerra Civil va frustrar el concert que havia de dirigir Pau Casals per inaugurar l'Olimpíada Popular de Barcelona en què Conxita Badia havia de participar. L'homenatge es farà a les 7 de la tarda a l'Ateneu Barcelonès.

0: alguna cosa més. ZZ Top.
1: És el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit de blues rock texà. El públic del Festival Bar s'ha deixat portar pels llargs solos de guitarra que han aixecat passions.
0: Esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Ho hem dit només començar, és un dels temes de la jornada. Espanya, campiona del Mundial de Futbol, 1-0 la pròrroga davant l'Argentina.
2: Amb una final que va dominar la selecció espanyola, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar a porteria. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groga. Ferran Torres, al primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria. Va ser escollit el millor jugador del partit.
3: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
2: Dani Olmo diu que han aconseguit reunir un gran grup humà de jugadors que ara mateix són uns referents per la gent jove.
4: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos niñas y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo. Creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador.
0: I des de l'Argentina, reconeixement al campió del món.
2: El seleccionador argentí Scaloni va admetre la superioritat de la selecció espanyola.
5: I aún así siendo yo creo ellos superior, era un momento del partido que hasta el minuto 80, 85 habían tenido situaciones, pero me hubiera gustado ver qué pasaba si quedábamos con 11.
2: És el segon Mundial per Espanya, després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig. I Jonas Vingegaard abandona el Tour de França per una caiguda, es va fracturar la clavícula, haurà de passar pel quiròfan. Pogacar, més líder amb 5 minuts sobre Benepul, que va guanyar l'etapa. Avui, descans abans de la crono de demà.
6: Catalunya Ràdio.
7: Oh, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
8: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
7: I se't transmet el fred a la mà?
8: Suposo.
7: Oh.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
1: 77.547. 7, 7, 5, 4, 7. De la sèrie 9.
11: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Dai, dai, we go. Dale, dale,
0: let's go. 5 minuts i arribarem a 2:15. S'acaba el Mundial i avui tanquem el capítol d'històries curioses dels campionats de món de futbol, centrant-nos, Pol, en alguns detalls curiosos justament de les finals.
1: Primer, que l'Argentina ha patit el malefici del campió.
14: Con Lautaro, con Messi, con Enzo. Y así Lautaro, Messi, gol!
1: Perquè això era fa 4 anys i ara Argentina no ha pogut revalidar el títol aconseguit a Qatar el 2022. De fet, només dues seleccions, dues vegades, i l'última fa més de 60 anys, van aconseguir aixecar el títol després d'haver-ho fet 4 anys enrere. Ho va fer Itàlia el 34 i el 38 i el Brasil el 58 i el 62. Com a mínim l'Argentina pot dir que ha arribat a la final perquè la majoria de campiones d'aquest segle van caure al Mundial següent a la fase de grups. Parlant de maleficis, Espanya, si es vol frívol, però n'ha tancat un altre.
15: Messi parece que tiene 19 años o 23. Es incansable. Es insaciable. Quiere más.
1: Es recordava aquests dies a les xarxes que el tècnic espanyol Luis de la Fuente s'ha convertit en el primer seleccionador calb o rapat que ha aixecat una Copa del Món. Per què rius?
0: No, per al·lusions, una mica, tanto com jo. En fi, va, si ens remuntem a fa un segle, la final del primer Mundial. D'alguna manera el títol es va començar a disputar als despatxos.
1: Any 1930, Mundial a l'Uruguai, final entre l'anfitriona i l'Argentina. Com devien ser les suspicàcies en aquella època? Que totes dues seleccions volien jugar amb la seva pilota. No n'hi havia cap aleshores oficial de la FIFA i tothom volia jugar amb una que estigués feta al seu país. L'Argentina es coneixia amb el nom de Tiento, era de cuir fi i de costura interna. L'uruguaiana, T-Shape, pesava més i era més robusta. Què va decidir l'àrbitre, que era belga? Doncs decisió salomònica. La primera part es va jugar amb la pilota argentina. Els argentins se'n van anar al vestuari guanyant 2-1. I a la segona part, canvi d'esfèrica. I l'Uruguai, què va passar amb la seva pilota? Doncs que va remuntar i va acabar guanyant aquell Mundial 4-2.
0: Dit això, el més destacat a la televisió, avui justament les actuacions a la mitja part del Mundial amb la Mariola Cubells.
6: No m'interessa el futbol, però fins i tot jo vaig veure la final. Celebre molt el triomf de la selecció espanyola. No tinc res que dir sobre els comentaris esportius. Ara bé, em va pareixer increïble que cap locutor ni de Movistar Plus ni de Televisió Espanyola ens guiaren en les actuacions de les artistes que van eixir durant la mitja part. No van dir ni un nom de cap d'ells i no tots eren superconeguts com Madonna o Shakira, ni van fer cap apreciació sobre l'espectacle. Un poc lleig, no?
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Últim Tango a Halifax.
13: És la gran novetat de la programació d'estiu a TV3 que substituirà des d'avui com si fos ahir a l'hora de la sobretaula. És un drama romàntic de la BBC que explica la història d'amor de dos septuagenaris que havien tingut una relació d'adolescents i que retroben a través de les xarxes socials més de 50 anys després. La sèrie parla de segones oportunitats i de l'amor en la tercera edat, però l'autèntic motor de la història són les vides caòtiques de les seves respectives filles. Últim Tango a Halifax, també la tindreu capítol a capítol a la plataforma 3CAT.
0: I arribarem a 7:45 amb un dels protagonistes de l'any, també relacionat amb el futbol, amb el Jovany i companyia.
16: Un clàssic a la final de la Supercopa.
17: Li vam donar un recital al Madrid.
18: Hola. No, silencio.
19: Silencio.
20: Pedrero, el bon dia.
19: Pot dir
20: ¿Qué
19: res?
20: Pasa?
19: Callamos. ¿Qué? Nos callamos. Vale. Bienvenidos al Chiringuito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuál es mi cámara?
18: No hay cámara, no hay cap cámara, pero eso es la radio.
19: Te callas, te callas.
18: No, no me callo, eso es la radio.
19: Te callas. Chico de los tweets, voy a hacer el editorial, ¿vale? ¿Me enfocáis? Silencio. Sosiego, ¿vale? Sosiego.
18: Chico de los tweets, me ha dicho.
21: Una mica sí que ho ets, perquè fas lo de las xarxas.
19: No. Ayer se jugó la final de la Supercopa de España, pero hoy la gente se pregunta, ¿qué es más importante? ¿Un simple marcador que dice 3-2, 1-3, 4-2, 5-1 o la satisfacción de salir reforzado?
18: ¡Ah, Ángel María!
19: ¿Qué es el fútbol? ¿Un simple número?
18: No.
19: ¿O es un sentimiento? ¿Es amor?
18: Amor.
19: ¿Es el amor de un padre a su hijo enfermo?
18: ¿Quién es el enfermo aquí?
19: Pues sí, el Real Madrid. Ayer salió reforzado. El Madrid sí sabe salir reforzado de una situación difícil, como hacen los trabajadores de nuestro país cada mañana cuando se levantan a las 5
18: sí.
19: o a las 6
18: o a las 7
19: para ganarse el pan o para llevar a los niños a la escuela. Esto es el Real Madrid.
18: ¿Qué está bien?
22: Está boig.
19: No como otros que se atrevieron a ganar un título en un país donde no se respetan los derechos humanos. El mundo se avergüenza del Barça.
18: Sí,
19: ¿cómo te atreves a jugar una final en un país donde el gobierno
18: sí.
19: no hace las cosas bien?
22: No sabes qué pasó ahí.
19: Me avergüenzo de ti, Barça. Shame on you. Y soy del Barça, ¿eh? Me lo prometo.
0: 7:45.

0: La victòria de la selecció espanyola al Mundial, el seu segon Mundial de Futbol de tota la història, encapçala totes les portades dels diaris. Espanya guanya, bicampions, el món es rendeix a Espanya. Són alguns dels titulars que trobem avui a la premsa. De seguida ho repassarem. Després que aquest gol a la pròrroga de Ferran Torres posés un 1-0 contra l'Argentina de Messi.
1: Una liberació muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir.
0: Una de les fotos del partit és aquesta abraçada al final del maig sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal. Una altra foto, la de Messi, amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició argentina.
2: 39 años, muchacho, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: És el que deia Scaloni. També hi ha la derivada política, a més de tot això. Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja. Així en parlava el president nord-americà. Diu que els ha felicitat a Espanya per tenir un gran equip i que no hi ha tensions.
3: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
0: És el que deia Donald Trump, ha parlat amb molta gent, però ha felicitat Espanya. Aquí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a hacer historia. Però més enllà del futbol, aquesta matinada també és notícia que els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per venjar, diuen, la mort de 3 soldats del Pentàgon, confirmava la mort de la tercera persona del tercer militar. Això ha fet encarir de nou el preu del petroli a nivells de juny i tornem a tenir actius avisos per la calor a Ponent. Una derivada de les altes temperatures és que han pujat a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal mentre continua cremant sense control l'incendi de Guadalajara. Encara una altra derivada, baixen el nombre de mosquits per les temperatures extremes, tot i les pluges de la primavera, una notícia que avui us explica aquesta casa, i el que sí hem de tornar a parlar i de lamentar són nous ofegaments. Dues víctimes mortals ofegades, una de les quals un nen de 6 anys, en aquest cas a la piscina de Calella, al Maresme. Un home de 76 anys també va morir a la platja de Castelló d'Empúries. Passant ara mateix 3 minuts gairebé de 7:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, ara parlàvem del risc d'incendi. Això està íntimament relacionat amb el temps. Jofre Genoé, què tal?
4: Bon dia, doncs comencem aquesta setmana amb aquestes temperatures que aquesta matinada, per exemple, no han baixat dels 27 graus al barri del Raval de Barcelona. La calor continua sent protagonista, almenys fins dijous, i de fet entre avui i demà, xifres que tornen a assolir els 40 graus, es podrà fins a superar ampliament aquesta xifra entre avui i demà a Ponent i Pla de Lleida, especialment és on s'assoliran aquests valors de 40, 41 o 42. Pol saharian en suspensió, domina el sol, però aquesta tarda concretament s'espera una franja de núvols prims que enterboleix una mica el cel, deixa un cel una mica mig ennuvolat, per tant, la tarda el sol pot veure's apagat una miqueta. De fet, no descartaríem alguna gota acompanyada de fang, sobretot en punts de la façana litoral i prelitoral, i també alguna nuvolada en el Pireu, que si dona algun ruixat seran fenòmens molt aïllats.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs a Rodalies el servei funciona amb els retards habituals, com per exemple els 10 minuts de demora que porta el tren de l'R16 que va de Barcelona a Tortosa o els 20 minuts d'endarreriment del tren de l'R14 que va de la Plana Picamoixons a Barcelona. A l'R11 hi ha mitja hora de retard en el regional que ha sortit a primera hora des de Barcelona cap a Portbou. I d'altra banda, pel que fa al metro de Barcelona, recordem que des del divendres passat i fins al 28 d'agost no hi ha servei a l'L1 entre Florida i Plaça de Sants a causa d'unes obres.
0: Gràcies, Maria. Anem a les carreteres ara mateix per veure com ho tenim. Equip viari, Clàudia Serra, que ens expliques. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, el que és habitual, lentitud amb aturades a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Vallcarca, també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en sentit Llobregat. A banda de les rondes hi ha trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, C17 a Parets en sentit sud i a l'AP a la Roca del Vallès, també en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Navarrera, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc. Serà la primera de les hores del dia, perquè a partir de les 10, Àgora Esportiva amb el Xavi Campos, el Ramon Besa i la Gemma Herrero. De moment, però, comencem amb el repàs, o fem, vaja, el repàs a la premsa, i comencem per les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, amb la victòria de la selecció espanyola, a totes les portades.
8: Tant a les de la premsa generalista com l'esportiva. Comencem per aquesta última, l'esportiva. Campions, diu l'Esport, bicampions, titula Mundo Deportivo.
9: A Madrid, més entusiasme, les diu El món és nostre, i el Marca parla de superestrelles.
8: I la foto, esclar, si fa no fa la mateixa, a tot arreu, la de la celebració del jugadors amb Rodri aixecant el trofeu.
9: Més titulars, La Vanguardia, bicampions del món, El periòdico El món es rendeix a Espanya.
8: Titular una mica més escèptic al diari Ara, que diu amb un lacònic i descriptiu Espanya guanya, i foto de Ferran Torres celebrant el gol de la victòria.
9: Gairebé no hi ha editorial sobre la final del Mundial, però sí que n'hem trobat una a La Vanguardia.
8: Carmen del Riego, que parla de somiar alt amb l'Espanya del Mundial.
9: Diu que els jugadors han complert la seva missió abans fins i tot de començar el partit, guanyar-se el cor dels espanyols.
8: I contraposant-se a Donald Trump, que considera que els espanyols són gent dolenta.
9: Altres temes de portada, pocs, mig any després de l'accident de Gelida, és un dels temes de portada del Punt Avui.
8: I parlant de mobilitat, llegim ara que el govern vol demanar el traspàs dels Avant per fer marx una xarxa catalana d'alta velocitat.
9: I per acabar, El periòdico ha fet números.
8: I explica que 22.000 persones demanen una excedència cada estiu per cuidar els seus fills.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista Xavi Grasset?
10: L'olor de cremat va i ve a mesura que un es mou per la zona. Per les carreteres hi circulen vehicles dels bombers, les ADF i de la policia també de paisà. Sara Sanz signa aquesta informació al diari La Vanguardia des d'Aiguamúrcia, on hi ha un desplegament sense precedents per detenir el piròman. I és que ja hi ha hagut, aquests últims 10 dies, 6 incendis seguits, més els focus reactivats que han encès totes les alarmes i que fan pensar que hi ha un piròman que campa lliure per la zona. Estem parlant dels boscos que hi ha prop de Santes Creus, del monestir de Santes Creus, just al nord, a l'extrem de l'Alt Camp, al nord del Penedès i al sud de l'Anoia, tot el dia pendents de si es veu una columna de fum. I mentrestant, també a la zona, Rapunzel. Sí, sí, el rodatge de Rapunzel de Disney, a uns quants quilòmetres, esperen posar fi com més aviat millor aquest malson en què s'ha convertit aquest inici d'estiu.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
14: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Casa i
15: el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Unes altres monges que marxen.
5: Les del Santuari de Puiggraciós, els Cingles del Bertí i el Vallès Oriental, després d'anunciar-ho, ahir van deixar l'espai definitivament després d'haver-hi estat 53 anys de manera ininterrompuda. Feia mesos que hi vivia una sola monja. Ho recull el 9-9. El santuari continuarà obert com a espai de pregària.
0: I la notícia que agradarà als fans de Sopa de Cabra i del pastisser Jordi Roca.
19: No va trobar una sala mig buida buscant un somni.
20: El pastisser Jordi Roca ha creat un gelat de llet de cabra per commemorar els 40 anys de la banda gironina als escenaris i del celler de Can Roca. En concret, ha fet una versió en gelat d'aquesta cançó, El far del sud. El gelat està elaborat amb llet de cabra, melmelada de figa i s'aromatitza amb fulla de figuera. Està disponible a la gelateria Rocambolesc. A més, en la seva faceta de DJ, com a Jordi Stone, ha fet una versió electrònica de la cançó, que és aquesta que s'ha

0: té el seu rotllo, eh? Té el seu rotllo, puja, puja. Donaria món si poguessis parlar-me. Donaria tot si et pogués estimar. Vinga, més coses que hem trobat a la premsa digital. Si sou de fer àlbums de cromos, sou organitzats.
1: Ho diu un estudi que publica la revista científica Development Psychology, que ha analitzat estratègies d'alumnes de segon, quart i sisè de primària. Ha vist que els que fan àlbums de cromos, per exemple, de jugadors, tenien més habilitat a l'hora de classificar en categories o comparar. Diu que fa desenvolupar una estratègia que millora la recuperació d'informació memoritzada. Ho recull l'argentí Todo Noticias.
0: Qui busqui parella a Finlàndia li posen fàcil.
2: Hi ha un supermercat que fa, podríem dir, de Tinder. Ha posat cistells de diferents colors, negre i rosa, i que agafa el rosa és que busca parella o que directament té ganes de socialitzar amb altres persones. En canvi, qui compra amb el negre és que no vol establir conversa amb ningú. És una forma de trencar el gel en un país on de vegades conèixer gent és difícil. Ho veiem al correo.com.
0: I què han de saber els que cada Nadal miren la pel·lícula sol a casa?
1: Doncs que ha mort l'actriu irlandesa Brenda Fricker, més coneguda per ser la dona dels coloms de Sol a casa 2. Havia rebut un Òscar per una altra pel·lícula, el meu peu esquerre. Amb ella marxa una altra persona del repartiment de Sol a casa després que els últims mesos i anys també perdessin la vida els que van fer de pares d'en Kevin McAllister, l'actriu Catherine O'Hara i qui feia de pare John Hurt, entre d'altres.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
3: Avui la premsa internacional està tenyida del vermell de la selecció espanyola amb fotografies a tot arreu de la celebració dels jugadors aixecant la Copa del Món. A l'Argentina, el diari Clarín destaca que Espanya va guanyar una selecció argentina que va arribar sense energia a la final i que l'últim ball de Leo Messi va acabar en llàgrimes. Unes llàgrimes del capità que també recull el principal titular d'un altre diari argentí. La Nación, que diu textualment: plora Messi i l'Argentina l'abraça. Gràcies, Leo, ja ens havies fet massa feliços. Un altre tema destacat avui als mitjans internacionals són els bombardejos aeris dels Estats Units sobre l'Iran. Diversos mitjans han obert un minut a minut en l'edició digital, un minut a minut per informar en temps real de la situació a l'Orient Mitjà. Ho han fet, per exemple, Le Monde, Al Jazeera, The Guardian o The New York Times.
4: Pel que fa als diaris econòmics, l'economista diu que les baixes per salut mental es disparen un 111% en 5 anys, segons dades de DECO. En el mateix titular, el diari econòmic diu que l'absentisme laboral costa gairebé 60.000 milions d'euros al govern espanyol. Per la seva banda, el diari Expansión destaca que Renault fabrica els seus cotxes utilitzant pinyols d'oliva. Per reduir l'impacte ambiental dels cotxes, el fabricant francès utilitza biomassa feta a partir de pinyols d'oliva per generar energia tèrmica a la seva planta de Tanger. Finalment, On Economia explica que més de la meitat dels treballadors prioritzen el salari a l'hora de triar feina. A escala mundial, el percentatge se situa en el 56%, mentre que a l'Estat la xifra puja fins al 61%, 5 punts per sobre de la mitjana global.
5: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prat.
6: Campions del Mundial de Saga l'Esport amb un gol màgic de Ferran Torres, bicampions, remarca el Mundo Deportivo, davant una Argentina que no va poder brindar un adeu de glòria a Leo Messi. Una final que es va jugar a Nova York amb la presència de Donald Trump.

0: Deportivo parla d'un bany absolut, d'una lliçó de futbol, d'una Argentina molt trista, Messi molt diluït. Per l'esportiu, hi ha un traspàs de poder de Messi a la mitja mal, amb 8 catalans més que s'estrenen com a campions del món. Francisco Cabezas escriu a El Periódico que la selecció argentina es va entossudir a acomiadar Messi amb puntades de peu en un Mundial, el de Donald Trump, i davant Messi, que no va xutar a porteria. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que guanya un estil de joc, el mateix del Mundial de Sud-àfrica el 2010. Destaca també que Messi va plorar quan va encorajar el seu nom a l'estadi, que va esperar Pedri al túnel de vestidors per saludar-lo i que va encaixar amb dignitat la derrota. Pel diari El País, Espanya evita l'eternitat. El Marca diu que no era només guanyar el Mundial, sinó salvar el futbol. El diari Ara afegeix que Espanya toca el cel a Nova York. I el diari As parla dels argentins com uns macarres violents menyspreables. Cuidao que nadie nos escucha.
1: Cuidao que nadie nos escucha. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
2: I a la premsa del cor.
3: Doncs avui diversos mitjans recullen la foto que el futbolista francès Kylian Mbappé va penjar a les xarxes socials diumenge a la matinada, però que va esborrar al cap de pocs segons. I què era? Doncs era una imatge de l'actriu Esther Expósito amb l'equipació completa de la selecció francesa, amb el dorsal 10, el que llueix Mbappé amb Le Bleu, i també duia el braçalet de capità. Això després que Expósito es deixés veure a la grada en el partit entre França i Anglaterra. Tot plegat ha contribuït a alimentar les especulacions sobre la bona marxa de la relació entre l'actriu i el futbolista, que de fet no han fet públic que estiguin junts. I també avui molts mitjans recorden un petó que es va fer viral, el recordareu, ara fa 16 anys, el que va fer Iker Casillas a Sara Carbonero mentre ella l'entrevistava en plena celebració per la victòria d'Espanya del Mundial de Sud-àfrica i que, malgrat que eren parella, en aquell moment va deixar completament descol·locada la periodista.
2: I Sílvia Comet, qui fa anys avui?
4: Doncs una de les actrius conegudes pel seu paper al drama mèdic més longeu de la televisió. No sé si reconeixes la sintonia.
2: Sí, home, i tant. Anatomia de Grey, això.
4: Ah, exacte.
2: Ja he perdut la pista, però al principi estava enganxadíssim.
4: Té 1000 temporades, sí, no m'estrany que hagis perdut la pista. Sí. Doncs avui Sandra Oh, l'actriu que es va posar la pell de la doctora Cristina Yang, fa 54 anys. I un altre actor molt reconeixible, Josh Holloway, que va interpretar el personatge de Sawyer a Lost, en fa 56. També va néixer un 20 de juliol la icònica model brasilera Gisele Bündchen, que fa 45 anys. De l'àmbit musical, avui fa 79 espelmes, el guitarrista de rock mexicà Carlos Santana i també el músic britànic Paul Cook, el bateria original de la mítica banda de punk rock Sex Pistols, que en fa 70.
2: I el santoral, Sílvia?
4: Doncs avui és Santa Margarida d'Antioquia, Santa Margalida o Marina, molt popular a Catalunya i les Illes Balears. La seva biografia es barreja amb llegendes i explica, per exemple, que va ser devorada per un drac, però que va aconseguir salvar-se obrint-li la panxa des de dins amb l'ajuda d'una creu. El santoral també recull que avui és Sant Elies, el profeta, no pas el màrtir, que celebra el sant un altre dia, i una santa relativament recent, Santa Rosa de Wanhui, que va ser una catequista xinesa. Joan Pau II la va canonitzar l'any 2000.
2: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Soc Carol Porta, de la llibreria Obaga, ubicada al carrer Girona 179 de Barcelona. Aquest estiu vull recomanar el llibre Barcelona, trilogia policíaca de Rafael Tassis, publicada com el número 100 de la col·lecció Crims.cat de l'editorial Clandestina. Les tres històries d'aquest llibre estan investigades pel mateix comissari i el seu amic periodista, i ho fan també entranyables aquests investigadors. Aquest autor, Rafael Tassis, també recull la influència d'autors molt importants en aquell moment, com Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe i George Simenon, perquè Tassis també va ser un dels traductors de quantes obres de George Simenon al català. Us recomano molt, no només té un valor històric, sinó també literari, i fins i tot si ho passareu molt i molt bé.
2: Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Ferran, el gol entrant des de segona línia. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
8: És una persona molt criticada a lo largo del Mundial. Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
9: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones.
10: This is an opportunity to reset, to refresh, to look at those things that perhaps not just taking resource, but are taking attention away for government.
2: Una classe magistral de Southern Rock on no han faltat hits com Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man, Lex, Brown Sugar o una èpica versió de La Grange. Ara mateix falten 10 minuts per arribar a les 8. Aquests són els sons del matí. Les paraules del dia amb el Marc Jurado. Reinventar-se.
11: Paraula no recollida al TIEC ni a l'ESADI, però sí ben entesa, derivada del verb inventar i amb el significat, ja ho diu la semàntica, de tornar a inventar-se, de renovar-se, de transformar-se. Això, començar de zero, és el que promet qui avui esdevindrà nou primer ministre del Regne Unit. Caldrà reinventar-se, sí, perquè serà el setè primer ministre de l'última dècada.
2: Junta.
11: Reunió de persones congregades per tractar d'un afer, conferenciar, etc. Una junta de metge, celebrar una junta, assistir a una junta, tenir junta, fer junta. Qui avui farà junta és l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Interior. Han convocat la Junta de Seguretat de la ciutat amb el debat reobert sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per arma de foc.
2: Texar.
11: Pantalons de teixit gruixut de cotó, però també algú o alguna cosa natural de Texas, als Estats Units. Les últimes hores, els Zetes de Top han encès el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit del blues rock texà. Els llargs solos de guitarra han aixecat passions.
2: I posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 22.000.
12: És el nombre de persones que cada estiu demanen una excedència laboral per tenir cura dels fills, el 90% de les quals són dones, segons dades d'un estudi sobre conciliació i benestar infantil. Dues de cada tres famílies recorren a colònies i casals, tot i que els preus s'han disparat més d'un 5% en els últims dos anys.
2: 30 graus.
12: És la temperatura a què ha arribat l'aigua de l'estany de Banyoles. Ho va fer la setmana passada, segons les mesures periòdiques que s'hi fan. És la primera vegada que s'arriba a aquesta temperatura des que es van començar a fer prediccions i medicions al 1976.
2: 10.000.
12: Són els milions en inversió mobiliària que s'han fet a l'Estat entre el gener i el juny d'aquest any, una xifra que representa un 36% més que en el mateix període de l'any passat.
2: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera, els jugadors de la selecció espanyola, Rodri, el capità, ja té el trofeu de la Copa del Món a les mans, però encara no l'aixeca. Donald Trump camina cap a un costat i Miquel Merino se'l mira i amb els braços fa el ball típic del president nord-americà.
13: Si es parla força a les xarxes, de si el capità espanyol ha esperat a aixecar el trofeu a que Trump no fos el primer pla per no sortir a la fotografia. El president dels Estats Units finalment s'ha apartat, però no del tot. Ha quedat a un raconet d'on eren tots els jugadors de la selecció espanyola. També s'ha fet viral, com dius, el ball de Merino, que com aquell alumne que fa una malifeta quan no mira el professor, just passar Trump troleja una mica el president dels Estats Units.
2: Segona imatge, darrere d'un vidre de seguretat veiem Donald Trump i Pedro Sánchez que se saluden drets, donant-se les mans i des de darrere s'ho miren el president de la FIFA, Gianni Infantino, i també el rei Felip VI.
13: És una encaixada de mans sembla que no gaire afectuosa. De fet, fins i tot dona la sensació que Donald Trump està una mica inclinat endavant per poder arribar a donar la mà al president del govern espanyol. Després li han preguntat a Trump i ha dit que tot està perfecte amb Espanya, tot i les crítiques que havia llançat contra el país en els últims mesos.
2: I la tercera imatge, un primer pla de Leo Messi, mira cap amunt, amb una mirada clarament trista. De fet, si ens hi fixem una migueta, per la galta dreta es veu com li cau una llàgrima.
13: El millor jugador del món, ahir molt discret, com tots els seus companys, de fet, s'acomiada del Mundial sense poder aixecar la Copa per segona vegada consecutiva. Tot i això, s'han portat el reconeixement unànime dels seus i d'absolutament tothom després del Mundial que ha fet amb 39 anys.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia explica la història d'una dona que es feia dir Vicky Liang i que entre el 2019 i el 2026 s'ha casat amb 15 homes diferents a Las Vegas. Diu la notícia que la dona presentava sol·licituds noves de matrimoni sense haver tramitat el divorci dels casaments anteriors. La policia va sospitar d'ella. Ara, després de 7 anys d'investigació, l'han detinguda, acusada de bigàmia i frau. La policia sospita que la dona cobrava per cada cap matrimoni un mínim de 20.000 euros. També sospita la policia que almenys 130.000 euros se'ls va gastar jugant a casinos de Las Vegas.
2: I això és real o és fals?
15: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: La Universitat CEU Abat Oliva ha estat present al World Congress of Constitutional Law 2026 a través de la participació de Luis Landauri, professor i investigador de la Facultat de Dret. Celebrat enguany a Bogotà, aquest congrés internacional, organitzat cada 4 anys, és un dels principals fòrums dedicats al dret constitucional comparat. La trobada reuneix acadèmics, magistrats i professionals del dret dels 5 continents per reflexionar sobre els grans reptes constitucionals actuals.
15: Vols exercir l'advocacia en un entorn internacional? El grau en dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix l'International Law Certificate. Avui estudiaràs programes internacionals, demà treballaràs en entorns globals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
14: Vinga, va, Real o Fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia és una notícia real. La dona té 33 anys, no es diu Vicky Liang, sinó Yajing Chen. S'ha declarat culpable davant del Tribunal de Nevada, que jutja els fets. Ara s'enfronta a penes de presó per frau i per bigàmia. La sentència, pels curiosos, es farà pública el proper 20 d'agost.
2: Gràcies, Marc. 5 minuts i les 8. Espanya guanya el segon Mundial de la seva història.
11: Després d'imposar-se a la final a l'Argentina, la segona part de la pròrroga amb gol del blaugrana Ferran Torres.
2: Així sonava l'espectacle de la mitja part on ha actuat Shakira. Al final del partit, en canvi, una de les fotos és l'abraçada entre Leo Messi i Lamine Yamal.
3: També la de Messi amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició en clau política. Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja.
17: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a hacer historia.
2: Pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal.
11: Mentrestant, crema sense control l'incendi de Guadalajara, que ja ha afectat 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis. A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes.
2: Dues persones més estan mort ofegades a Catalunya.
3: Són un nen de 6 anys que va morir a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i a Castelló d'Empúries, un home de 76 anys va perdre la vida a la platja de després de desmaiar-se. Aquest estiu, 19 persones han perdut la vida a platges i piscines.
2: Nova onada de bombardejos dels Estats Units a l'Iran.
11: Els atacs han començat de matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Trump assegura que van generar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània.
2: I atenció, perquè resulta que tenim menys mosquits.
3: Sí, les altes temperatures, les temperatures extremes, compliquen la vida dels mosquits. Aquest estiu han caigut a nivells que no es veien des dels anys de sequera. Les paneroles, en canvi, sí que van a l'alça.
18: Bon dia, comencem la setmana amb aquestes temperatures elevades. La calor continua sent protagonista, però d'això són aquests valors tòrrids que hem tingut de matina en molts sectors de la costa, que destacarem sobretot aquests 27 graus al barri de Raval de Barcelona, però moltes xifres de 25 a 26. I avui, amb aquesta perspectiva de que les temperatures arribin als 40 fàcilment al Pla de Lleida, on hi ha avisos de calor. Una jornada que comença amb sol, amb ambient enterbolit, pols segarien en suspensió, però amb tarda amb un cel més entrenyat, més tapat, fins i tot no descartaríem alguna gota acompanyada de o alguna núvola en el Pirineu que doni algun petit ruixat. A finals de setmana les temperatures podrien començar a normalitzar-se.
2: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, doncs a aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, a la C17 a Parets en sentit sud i a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
2: Gràcies, Clàudia, fins ara.
19: Fins ara.
2: I ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li una cançó, la cançó que vulgueu, a qui vulgueu i pel motiu que vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu, breu, al 636-360609, com ha fet la Cristina.
20: Bon dia, m'agradaria recomanar la cançó Què hagués passat, del meu bon amic Roger Torné, del seu àlbum Oliveres i Pinyols, que és un ode a la gent gran, a les persones que porten més anys en aquest món i que millor encarnen la memòria i l'experiència de la vida. I aquesta cançó explica la història d'una dona gran que al final de la seva vida es pregunta què hauria passat si hagués viscut de manera diferent. Bé, una reflexió per començar l'inici de setmana.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns 20 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: El nucli del poble de Calafell ha finalitzat aquest diumenge la celebració de la Festa Major. Han estat 5 dies plens d'activitats que han omplert carrers coincidint amb el bon temps, el període de vacances de moltes persones i moltes ganes de festa. Els organitzadors ens han fet una valoració molt positiva, especialment pel que fa a la participació. En parlem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. Canvi de fase en les obres de millora dels carrers de Segur Platja. Diversos carrers s'han obert al trànsit i d'altres s'han tallat per iniciar les obres de reforma dels mateixos. 24 joves recuperaran aquest estiu els camins de pedra seca de Cunit. El camp de treball impulsat per la Fundació Escolta Josep Carol permet restaurar marges i camins tradicionals. El Vendrell presenta una Festa Major que reivindica l'orgull de poble i el talent local, amb tres escenaris musicals. La festivitat de Santa Anna, sota el lema "Ho tenim tot", tindrà com a pregoners els nens del Vendrell amb motiu del centenari. 6 de cada 10 catalans canviaria de comunitat autònoma si pogués triar on viure. Els tarragorins són els més predisposats a viure a l'estranger i els gironins els que més preveuen mudar-se. L'IPC puja una dècima al juny a la demarcació de Tarragona i es situa en el 3,3%. L'últim mes els preus s'han incrementat un 0,9%, coincidint amb la fi de les rebaixes d'impostos a la llum i al gas. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Aquest estiu a Calafell hi ha moltes opcions per evitar quedar-se a casa i sortir a jugar i fer esport. Avui visitarem el casal d'estiu de Calafell Aventura i parlarem amb els seus monitors, coordinació i també amb els seus protagonistes, els nens i nenes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El nucli del poble de Calafell ha finalitzat aquest diumenge la celebració de la Festa Major. Han estat 5 dies de moltes activitats. Correfocs, cercaviles, concerts, balls, activitats infantils, concursos populars, el piro musical i moltes altres propostes que han omplert els carrers, coincidint en dies amb molt bon temps i amb moltes ganes de Festa Major. La cercavila tradicional d'aquest dissabte passat a la tarda ha comptat un cop més amb la cultura popular de les entitats del municipi i les colles convidades de fora. Hi han pres part les colles geganteres d'Olesa de Montserrat, el Bruc, el Prat de Llobregat i Calafell, acompanyades per la banda de timbals i gralles de Calafell, l'associació Som de Samba, els gegantons i grallers de la Bota, la Unió Artística de Calafell amb el Ball de Panderetes, el Ball de Bastons infantil i adult, el Ball de Gitanes i les Tirantinaires, el Drac l'Espurna de Calafell, els Dracs Espurnetes i també els Capgrossos. L'Esther Fernández, presidenta de la Unió Artística de Calafell, ens ha fet la seva valoració.
3: Doncs bé, estem contents, venim tots els grups que participen a la cercavila. Estem bastant motivades, la platja va ser l'actuació a la plaça va ser una mica curta, aquí ens podem lluir una mica més. I bé, el poble sempre és intens, baixar fins a baix i pujar, però també ens ha agradat molt baixar fins a Coma i tornar a pujar. Però bé. Bé, és el que portem a aquestes cercaviles. L'única així una mica diferència és que hem posat les gitanes al final, que fan els versots, i així tenen la plaça una mica més per estar-se lluint. Jo crec que tots portem malament la calor en general, tant espectadors com participants. Els participants, clar, tots porten roba, porten moltes capes i al final tots passem calor. Sí, és veritat, la diferència amb el poble és que sí que és veritat, tenim molt de més espai per ballar, però correcte, hi ha menys gent.
0: Com sabeu, la programació de la Festa Major la formen les activitats que organitza l'Ajuntament de Calafell i que estan complementades pel pes col·lectiu festiu dels esgangalats i paterols. Del diumenge a la tarda no ens volem deixar de destacar la benvinguda al territori Terrós i la vuitena estirada de corda entre nuclis a càrrec d'aquestes entitats. És una de les activitats més multitudinàries i amb més participació. Des dels esgangalats ens han fet una valoració molt positiva. Escoltem el Xavier Orovic, membre de l'entitat.
4: Mira, la valoració que fem és una valoració esplèndida, perquè ja des de l'encetada, que va ser sorpresa total per tothom que va venir, que la va valorar molt bé, continuant pel reclam de Streets, que vam tindre un munt de nens i nenes i que ja la platja va tindre èxit, però aquí encara més, i esperem que a les festes de Sant Miquel amb els Miquelets la cosa encara vagi millor. El torneig de Virrapong va tenir una rebuda bestial, de fet, i se forma una agrupació de gent i tots feliços i contents, que és que s'ha de viure. Després vam fer la tractorada infantil també, amb aigua i jocs pels nens i nenes, també molt bona rebuda. El vermut esgangalat, on sempre es fa el recompte de samarretes, i evidentment van guanyar les terrosses, val? El tripijoc, que es va fer l'activitat de nit i que també va tindre molt bona rebuda, i després van fer els concerts i tot, que també els han valorat molt bé. El concurs de ranxos aquest matí està excepcional. Realment la gent que estava participant ho deia, que comparat amb altres anys, la festa s'ha viscut molt més, molt més. Després, bueno, pues el concurs de bitlles, la benvinguda al territori Terrós, que l'hem estat fent ara, aigua per parar un tren i tothom superfeliç. Jo ho estava mirant des de dalt al balcó i era magnífic. I ara, pues, estirada de corda, que potser és l'activitat que hi ha hagut més gent, no? I que, evidentment, doncs, tampoc no he pogut veure el final, però tenia pinta de que guanyarien els terrossos. I no res, ara ens queden les últimes activitats, d'acord? Que ara tot just m'estic preparant per anar ja cap a l'Esbart i fer l'última ballada. I així tancar les festes, que han set tot un èxit.
0: D'altra banda, la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat, s'ha mostrat molt satisfeta de com s'ha desenvolupat la festa durant aquests dies i també per la participació.
5: Últimes hores d'aquesta festa major d'aquí del nucli del poble han sigut gairebé, com qui diu, cinc dies plens d'activitats. Hem tingut molt ambient, tots els carrers, totes les places. S'han omplert dels tres colors, dels tres nuclis d'aquí del poble de Calafell. Tant la Bòbila com la plaça Catalunya ha tingut unes actuacions estel·lars pels joves, pels més grans. Hem pogut gaudir, doncs, d'això, dels espectacles infantils, de diferents activitats i, sobretot, de totes les coses que organitzen el grup dels escangalats i paterols, doncs, que han sigut un èxit, i hem tingut molta afluència de gent, de públic, i sobretot, no, com per exemple amb l'Orquestra Meravella, vam tenir, doncs, gent que venia de l'Arbós, de la Bisbal. Al final ens donem compte, no, que quan programem sobretot orquestres o grups amb un nom famós, doncs ja es nota, no, aquesta afluència de gent, de públic, doncs, que els segueix. Crec que la valoració és molt positiva, estem molt contents i sobretot anar millorant, no, perquè amb aquestes coses aprens, no? Que et dones compte, doncs, que estan al carrer i veient totes les coses que s'estan fent, doncs, sobretot també escoltant a la gent, no, d'aquí del municipi, sempre et donen idees, i anar millorant i una valoració molt positiva.
0: A les nostres xarxes socials, Instagram i Facebook de Calafell Ràdio, calafell.tv, hi trobareu imatges i diversos vídeos que recullen molts moments i activitats de la Festa Major de la Santa Creu al nucli del poble de Calafell. Les obres de Segur Platja arriben al seu punt àlgid, ja que diversos carrers s'han obert a la circulació de vehicles i d'altres s'han tallat per iniciar les obres de remodelació. Els carrers que es troben ja pavimentats i on s'ha obert el trànsit de vehicles són el carrer de Marta Moragas, el carrer Maria d'Esvalls, el carrer del Sena, Llobregat i el carrer d'Antoni Almazor. Aquests dos últims oberts parcialment per donar accés als guals d'aparcaments. Per contra, els carrers on s'han iniciat les obres i que s'han tancat el pas de vehicles són el carrer Bassós, carrer del Consell, carrer David de Mas i segueix tancat el tram inicial del carrer del Loira. En breu, s'iniciarà la renovació de la vorera del tram de l'Avinguda de Lluís Companys entre el carrer Loira i el carrer Rin, on s'aprofitarà per soterrar l'últim tram de la línia de mitja tensió aèria que resta en aquesta avinguda. L'Ajuntament de Calafell ha aconseguit la col·laboració de la companyia Fexandesa per al soterrament d'aquest tram de línia. Aquest soterrament no permetrà la col·locació d'arbrat en el tram de vorera per on soterrarà el cablejat. No obstant, el soterrament suposa una gran millora passeigística i també de seguretat per als veïns. A més, s'apunta que en els propers dies començaran els treballs relatius a les millores a les voreres de tots els carrers, entre el carrer Loira i el carrer Minyó. En aquest tram s'aixecaran totes les voreres actuals i es faran completament noves, deixant previsió per la col·locació de nou arbrat i fent-les accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Aquestes millores tenen un valor d'1,6 milions d'euros i formen part de l'obra de remodelació integral dels carrers de Segur Platja, entre el carrer Rin i el carrer Loira. En una visita que ha fet l'equip de govern a les obres de Segur Platja, l'alcalde Ramon Ferrer ha manifestat que s'ha arribat a un punt on les obres fan un canvi de terç important, obrint alguns carrers al pas de vehicles després de molts mesos d'obres i tancant d'altres que resten per arranjar, per poder acabar les obres aproximadament al mes de desembre. L'alcalde ha explicat que en pocs dies començaran obres en altres carrers fora de l'àmbit d'aquestes obres, on es refaran les voreres completament i fent-les més accessibles. De fet, s'està estudiant alternatives per generar ombra en carrers on no s'ha pogut instal·lar arbrat, ja que és prioritari per l'Ajuntament de Calafell que els carrers siguin refugis climàtics per als vianants. Amb aquestes obres es deixarà un bon estat als carrers de dos terços de Segur Platja, una actuació de renovació urbana mai vista al municipi, apunta l'alcalde de Calafell. Per tant, doncs, destacar que el full de ruta és renovar integralment els carrers més poblats i arranjar parcialment els carrers on hi viu menys gent.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Un total de 24 joves d'entre 14 i 17 anys participen aquest estiu a Cunit Camp, reconstruint patrimoni de pedra en pedra, un camp de treball que combina voluntariat juvenil i conservació del patrimoni cultural. La iniciativa està impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol i es desenvolupa durant uns dies al municipi de Cunit. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix en encaixar les pedres sense utilitzar argamassa, un coneixement transmès de generació en generació que en els darrers anys ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit, on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que Cunit continua posant en valor amb iniciatives com aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari per fomentar el compromís social i apropar-los al coneixement del territori.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament del Vendrell i la Comissió d'Administradors de Santa Anna han presentat ja la programació de la Festa Major. L'edició d'enguany es durà a terme de forma oficial del 25 al 28 de juliol, segons recull el programa. La gran novetat d'aquest any és l'ampliació de l'oferta musical nocturna, amb la incorporació d'un tercer escenari simultani els dies 25 i 26. Un pregó centenari i l'aposta per la cultura popular serà el tret de sortida institucional amb la celebració que el donaran els nens del Vendrell, encarregats de realitzar el pregó d'enguany per celebrar el seu centenari històric. Els sis administradors de la festa han subratllat que la programació d'enguany busca aglutinar entitats, colles i ciutadans sota una declaració d'orgull col·lectiu i de riquesa cultural. Tres escenaris per un cartell musical de primer nivell, una oferta musical que es diversificarà per tot el Vendrell per arribar a tots els públics. Entre els noms principals confirmats destaquen Miqui Núñez, Boicot, Doctor Prats i molts altres, a més de tradicionals i propostes per al públic familiar. El dissabte 25 de juliol, Diada de Sant Jaume, la festa començarà al migdia a la plaça Villa amb el tradicional vermut de Miquel del Roig. A la nit, la música repartirà en tres punts: Miqui Núñez i els amics de Manel al Botafoc, l'orquestra La Principal de la Bisbal a la Rambla del Vendrell i un tribut a Queen a les Quatre Fonts. El diumenge 26 de juliol, Diada de Santa Anna, la jornada central comptarà amb un concert infantil. A la nit, l'escenari del Botafoc tindrà com a cap de cartell una mítica banda de rock. El dilluns 27 de juliol, un dels plats forts de la recta final serà l'actuació de la Ludic Band, grup que portarà el seu folk rock al Vendrell penedesenc, com destaca a la seva programació, que es complementarà amb les tradicionals cercaviles de cultura popular, actuacions castelleres, activitats infantils itinerants i el Castell de Focs de Cloenda, que posarà punt i final a quatre dies de màxima activitat als carrers del Vendrell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del

0: Seguida del Lleida, Girona i Tarragona, fet que converteix els tarragonins en els catalans més predisposats a iniciar una nova etapa a l'estranger. Pel que fa a Europa, és el principal destí internacional dels catalans, especialment entre els tarragonins, també els gironins, mentre que Barcelona i Lleida aquest interès és lleugerament inferior. En canvi, els tarragonins tornen a ser els més oberts a traslladar-se a la resta del món, per davant de barcelonins, gironins i lleidatans. En aquesta cerca del lloc ideal per a residir, les diferències generacionals són especialment significatives. Mentre un 41% dels joves d'entre 18 i 24 anys sí que es plantejaria viure en un altre país, entre els més grans de 65, 3 de cada 4 prefereixen romandre a Catalunya, reflectint un vincle més gran amb el seu entorn habitual. Pel que fa a les preferències per viure dins del país, Andalusia torna a situar-se com la comunitat autònoma més atractiva, triada pel 9% dels catalans. Li segueixen País Basc, amb un 8%, i Galícia i Astúries, amb un 6%. Però més enllà de quines són les regions preferides, un 36% dels catalans no canviaria de comunitat autònoma. A més, l'estudi reflecteix que existeixen regions on el vincle al lloc de residència és especialment elevat. Galícia encapçala la classificació, amb un 53% dels seus habitants afirmant que continuaria vivint allí. A l'extrem oposat es troben comunitats on una part més gran de la població es mostra oberta a iniciar una nova etapa en una altra regió. D'acord amb l'informe, les preferències canvien segons el lloc de residència, dibuixant patrons molt curiosos. Per la seva part, els madrilenys s'inclinen per Andalusia en primer lloc, encara que també destaca l'atractiu de la comunitat valenciana. Tot i imaginar un canvi de residència és una possibilitat que sedueix molts catalans, dur-ho a terme no és una opció real. L'estudi mostra que només el 25% dels catalans considera possible mudar-se en els pròxims anys. Les raons principals que impulsaran aquesta decisió estan relacionades amb la cerca d'una millor ubicació per assumptes laborals o bé buscar una millor qualitat de vida.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Més notícies a la plana d'àmbit general. El Departament de Salut retardarà fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 després que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, hagi recomanat modificar les tres soques de la vacuna antigripal, un canvi que ha provocat retards en la producció internacional de les dosis. Per compensar aquest endarreriment, Salut obrirà les agendes per demanar cita prèvia a finals de juliol, amb l'objectiu que la població diana pugui programar la vacunació amb antelació. Paral·lelament, el departament reforçarà la vacunació entre mestres i professors, un col·lectiu que admet que fins ara havia quedat una mica oblidat, ja que els infants són els principals transmissors de la grip. Escoltem el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. Per tant, la campanya començarà el 5 d'octubre amb la vacunació de les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys, les embarassades i els infants d'entre 6 i 59 mesos. El 26 d'octubre s'hi afegirà la resta de persones incloses amb la població diana, principalment els majors de 60, mentre que a partir del 16 de novembre també es podrà acudir als equips d'atenció primària sense cita prèvia a les franges horàries que determini cada centre. Tot i això, Salut vol potenciar que la major part de la població es vacuni amb cita programada. Per facilitar-ho, les agendes s'obriran a partir de l'última setmana del mes de juliol. Així, les persones majors de 80 anys, embarassades i resta de col·lectius podran reservar hora per als primers dies d'octubre. Entre les novetats de la campanya hi ha un reforç de les accions adreçades al professorat. Salut treballa amb el Departament d'Educació per incrementar la vacunació entre mestres i professors. El Departament també reforçarà la implicació implicació de col·legis professionals

0: professionals sanitaris, serveis de prevenció de riscos laborals d'empreses i dels ajuntaments per augmentar les cobertures vacunals i reduir les diferències entre territoris. Pel que fa al balanç de la campanya passada, Salut ha destacat que es van administrar més d'1.524.400 vacunes contra la grip, 112.517 més que la temporada anterior, un fet que va permetre trencar la tendència descendent dels últims anys. En canvi, la vacunació contra la Covid va continuar baixant lleugerament, amb 17.000 menys que l'any anterior. Segons el departament, l'augment de la vacunació antigripal va contribuir a reduir l'impacte assistencial de la grip, malgrat que la incidència de la malaltia va ser superior a la de la temporada precedent.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'IPC, l'índex de preus de consum, ha pujat una dècima al mes de juny al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons les dades fetes públiques d'aquesta setmana per l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, fins al 3,3% interanual. L'habitatge, l'aigua, electricitat i els combustibles són els productes que s'encareixen més respecte a fa un any, passant de l'1,6% del maig al 5,1% del juny, per l'augment dels preus de l'electricitat i del gas en menor mesura. Els vestits i el calçat i les begudes alcohòliques i el tabac també van a l'alça. El grup de restaurants i serveis d'allotjament també apugen els preus, passant del 5,1% al 6%. L'últim mes, els preus s'han incrementat un 0,9% al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, una dècima més que la mitjana catalana, coincidint amb la fi de les rebaixes d'impostos del govern espanyol a la llum i al gas. I ara el bloc esportiu d'avui dilluns amb David Burillo.
2: Aquest estiu a Calafell hi ha moltes opcions per passar-s'ho bé i fent esport, com és el cas del casal d'estiu de Calafell Aventura, que a més d'oferir un servei lúdic ideal per passar l'estiu, també s'hi practica l'esport. La nostra companya Mireia Romaguera es va desplaçar fins a les seves instal·lacions la setmana passada per conèixer de primera mà com viuen l'estiu els nens i nenes que hi participen, descobrir les activitats que s'hi organitzen i respirar el gran ambient que s'hi viu. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta connexió.
0: Judit, explica'm una miqueta, no? Com va això del casal d'estiu i quines activitats feu?
3: Bueno, doncs aquí estem, vam començar el 22 de juny i fins al 14 d'agost i bueno, doncs cada dia fem coses diferents. Avui dilluns fem tirolines, fem totes les atraccions del parc, fem jocs d'aigua, hi ha un dia que anem a la platja, fem manualitats i tot això.
0: Veig que hi ha diferents edats, no? Que teniu nens de diferents edats aquí al casal.
3: Sí, tenim tres grups, els petits, els mitjans i els grans. Els petits tenen de 3 a 5, els mitjans de 6 a 8 i els grans de 9 a 12.
0: Quines són les activitats que veus que els hi agraden més o totes? Com ho porta?
3: Bueno, jo crec que el seu dia preferit és el dilluns, que és el dia que pugem a les atraccions i bueno, també els jocs d'aigua també els gaudeixen molt.
0: Molt bé, doncs anem a parlar amb ells, que són els protagonistes d'aquest casal. Tu has anat a la platja, com et dius tu?
4: Baitiaré.
0: Explica'm, com ha anat la platja quan has anat aquí amb el casal?
4: Molt bé.
0: Sí? Què és el que veu fer? Veu fer jocs, us veu banyar?
4: Sí.
0: Sí? I d'aquí del casal, què és el que t'agrada, de les activitats que feu?
4: La tirolina i el minigol.
0: Ah, la tirolina veig que té èxit, la tirolina. En tu sí, vinga, com et dius?
5: Eva.
0: Eva, d'on ets tu?
5: De Segur de Calafell. Muntanya a la calle Dàlia.
0: Molt bé. Explica'ns una mica, doncs, què estàs fent en aquest casal d'estiu, aquí al Calafell Aventura.
5: Pues me lo paso muy bien, pero no sé.
0: Quines activitats feu?
5: Coches de choque, cinema, tirolines, colchonetas...
0: Vinga, ara parlem amb el monitor de grans. Com et dius?
6: Gorka.
0: Gorka, estem en directe des de Calafell Ràdio i explica'ns una miqueta quines són les activitats que feu.
6: Bueno, avui estem fent les activitats de les atraccions, no? Hem estat a primera hora a les colchonetes i ara estem a les tirolines, aquí, superguai, els nens s'ho passen superbé.
0: Quines edats tenen els nens que estan amb tu?
6: Els nens que estan amb mi van des dels 8 anys fins als 13, 14, crec.
0: Molt bé. Què és el que més els agrada de les activitats que els oferiu?
6: Bueno, el dilluns, que és quan fem les atraccions, s'ho passen superbé. S'esperen tota la setmana per anar a les atraccions perquè s'ho passen pipa.
0: Cada dia, pel que estic veient, feu una activitat diferent, no? Pel que veig, més o menys.
6: Sí, per exemple, avui que és dilluns, toca les atraccions, un altre dia anem a la platja, depèn del dia, fem una cosa o una altra. Sí, ja. Sí, bueno, en el meu cas, que faig parkour, doncs els ensenyo una mica.
0: Molt bé, això els hi agrada, als nens?
6: Sí, els encanta.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé, bon dia.
6: Bon dia, igualment.
0: Doncs parlem ara també amb l'Isidre. Amb l'Isidre, aprofitem que està aquí amb nosaltres per preguntar-li. Ara després anirem a parlar amb altres nens i nenes. Isidre, bon dia.
7: Bon dia.
0: Què tal? Com estan en aquest casal?
7: Doncs, bueno, aquí estem amb un munt de nens, com ja pots veure, i està molt bé. Bueno, per la cara que fan els nens, jo diria que s'ho està passant força bé.
0: Doncs sí, tots estan explicant la bona experiència, no?, de passar-s'ho bé amb tantes activitats.
7: Sí, sí, veient, a més... Només mirant-lo, sí, que m'agradaria que es pogués veure per la ràdio, però bueno, podem descriure que estan, uns estan al trenet, els altres estan saltant, els altres estan per aquí jugant, fent jocs, i bueno, tots estan ben entretinguts.
0: Els teniu dividits per grups, d'edat.
7: Sí, tenim tres grups, petits, mitjans i grans, i bueno, cada grup pues, té els seus propis monitors, i van fent pues, diferents activitats cada dia, diferents.
0: Imagino que cada any heu anat augmentant, no? Cada vegada ven amb més nens i nenes.
7: I clar, mira, aquest any inclús tenim un grup que ens ve d'estrangers i, bueno, pues, venen grups que també s'ho venen a passar bé aquí. I, bueno, cada dia tenim també casals d'altres poblacions que venen aquí a passar-s'ho també bé. I, bueno, cada dia tenim autocars i els monitors pues, aquí com a campions, boníssims.
0: A més, hem de dir doncs, aquest espai emblemàtic, no?, sota l'ombra dels pins, i que s'està molt bé, no?
7: Sí, l'avantatge que tens és que els nens estan tot l'any tancats, i les escoles, els gimnasos i les activitats que fan, i aquí estan a l'aire lliure com si estiguessin, diguéssim, al camp. És un espai que podem dir no semi, sinó natural, perquè estem en una pineda, estem a la sombra, estem molt segurs perquè estan, diguéssim, tancats a l'accés al públic mentre estan fent els casals, i llavors pues, aquí estan, pues, bueno, tenen una cascada, tenen un riu, tenen arbres, tenen un lloc per banyar-se, bueno, tenen de tot.
0: I tant, ja ho hem vist, em quedaria jo i tot,
7: Home.
0: I tu també aquí, no?
7: Home, jo em quedo, jo no em moc d'aquí.
0: I hem vist, no?, que ara estan preparant, doncs, amb els nens i nenes d'aquest grup per fer les tirolines, que tenen molt d'èxit, no?
7: Sí, les tirolines és el que li s'agrada molt perquè, bueno, no sé si és perquè té una explicació antropològica, però ens agrada pujar-se als arbres i ens agrada, doncs, els nens... el xute d'adrenalina que es peguen aquí amb totes les atraccions, doncs quan arriben a casa pues és el que van els pares també, que arribin molt, molt cansats i que s'estiguin tranquil·lets. I jo crec que aquí poden cridar, poden córrer, poden fer tot el que té que fer un nen. Tot.
0: I tant que sí.
2: Ja veieu, el casal d'estiu de Calafell Aventura també és una gran opció per gaudir de l'estiu fent ponts de mico, tirolines, saltant en inflable, jugant a jocs d'aigua i, sobretot, no deixant de moure's. 107.9 FM.
0: Els serveis. Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui dilluns, nou repunt de la temperatura per l'interior. La setmana es presenta amb un nou pic de calor, amb els dos primers dies en què tornaran valors de 40 graus a casa nostra. Veurem què passarà el dimecres. En tot cas, continuem amb la inèrcia de la primera meitat de l'estiu meteorològic, la més càlida a Catalunya des de l'any 1950. No hi haurà canvis significatius en situació general, marcada per un gran anticicló atlàntic, les baixes pressions d'origen tèrmic a la península Ibèrica i poca inestabilitat en altura. Això sí, bufaran vents del sud i l'est amb alguns cops forts al prelitoral i al sud de Ponent. Amb aquests elements dominants, per tant, cal esperar un temps molt semblant al del passat cap de setmana. Avui dilluns serà un dia de sol en general. La temperatura mínima no ha canviat gaire i l'avís per calor nocturna s'ha mantingut actiu. La matinada de dilluns continua vigent almenys fins dimarts. De cara a demà seguirem immersos en un túnel de calor que de moment sembla no tenir fi. La temperatura es mantindrà o pujarà encara una mica més aquest dimarts. Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Avui és dilluns 20 de juliol. Com sempre, a aquesta hora repassem les portades dels diaris. Els diaris, tots ells, avui en portada, parlant del partit d'Espanya. Per exemple, La Vanguardia diu bicampions del món. Espanya guanya 1-0 la seva segona estrella contra l'Argentina de Messi, que va jugar al seu últim Mundial. El periòdico diu que el món es rendeix a Espanya. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga 1-0 porta la selecció espanyola al seu segon Mundial. L'Argentina va oferir un mal comiat a Messi amb una dura i trista actuació. Trump i Sánchez guarden les formes a la llotja.

rotatiu ara en portada també parla d'Espanya i diu Espanya guanya final del Mundial 1-0. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga acaba amb la resistència d'Argentina. Veinte minutos en portada, titula Campions. Tenim més titulars a les portades dels diaris. Ara el Mundo Deportivo diu bicampions. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha fet justícia i dona a Espanya la seva segona estrella de campiona mundial. I el diari Esport parla de l'1-0 entre Espanya i Argentina i titula Campions. Espanya es proclama per segona vegada campiona del món després de superar Argentina la pròrroga en un gol mític i màgic de Ferran Torres. Doncs ja ho heu pogut escoltar. Avui predomina aquest titular sobre el futbol.

Ampliem aquestes i altres notícies, les més destacades de les últimes hores. Comencem parlant de política. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels limitats avenços en la lluita anticorrupció. L'informe sobre l'estat de dret d'aquest any assenyala que el projecte de llei d'integritat pública i el pla estatal contra la corrupció no han millorat l'aplicació pràctica de les lleis ja existents. Turull assegura que Puigdemont tornarà a peti qui peti sense especificar quan. El secretari general de Junts diu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per a Catalunya.

Puigdemont titlla d'indecència i un insult el fet que Catalunya aporti el 19% del producte interior brut, però rebi el 8,6% d'inversions. L'expresident creu que cap diputat català hauria de donar suport a un pressupost si no s'han complert els compromisos. El govern declararà aquest dimarts com a projecte estratègic el sector de les tres xemeneies de Catalunya, Media City. Els comuns avisen Illa que seran exigents amb el govern i li recorden que no té ni majoria ni cap xec en blanc. Illa defensa el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, per no quedar atrapats en el rancor.

Els informàtics que han posat Rodalies al descobert diu que és pitjor del que pensaven. En el seu temps lliure, sense gairebé mitjans i pagant les despeses de la seva butxaca, tres joves han creat webs i aplicacions que ofereixen informació sobre la circulació de trens. Les onades de calor i la falta de pluges fan caure el nombre de mosquits aquest inici d'estiu. Les altes temperatures han fet que aquests insectes, com a les persones, els vingui menys de gust sortir, estiguin més cansats i es moguin menys. Mig any des de l'accident de Gelida. Més de la meitat dels trens arriben amb retard, que superen els 20 minuts de mitjana. Grècia, paradís perdut, un avís de l'impacte del turisme massiu que resona a Catalunya i també a les Balears.

7 detinguts per extorsionar usuaris de pàgines web de contactes sexuals. La Guàrdia Civil investiga 14 persones més presumptament relacionades amb aquesta xarxa, que va retirar més de 126.000 euros en caixers de Catalunya i d'altres llocs de l'Estat.

seguim repassant l'actualitat. Multes a les platges. Quan fumar a la sorra, posar música alta o acampar pot sortir car. Banyar-se amb bandera vermella o fer servir sabó a les dutxes de les platges està totalment prohibit. Alguns municipis sancionen els compradors també de la venda ambulant. Quanta porqueria al negoci a l'alça dels abocaments il·legals que travessa fronteres. Europol alerta que el tràfic amb els residus és un delicte a l'alça que s'està sofisticant.

seguim repassant l'actualitat social abans de saltar a l'econòmica. Un infant de 6 anys mor ofegat en una piscina de Calella. Els agents rurals preveuen risc extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques avui dilluns. S'activa el nivell 3 a 219 municipis i es prohibeix l'accés a 3 espais naturals, entre ells Montmell-Marmellà.

de cada 10 parts és de mares que tenen 40 anys o més. La proporció de cesàries programades als hospitals privats gairebé tripliquen la dels centres públics.

Les cases de colònia reclamen al govern concretar les ajudes econòmiques i establir mesures per regular el sector. El Lleure pateix el pitjor escenari possible amb el boicot dels docents a les sortides escolars.

Protecció Civil preveu que l'entrada de la Tramuntana elevi el risc d'incendi. Aquesta setmana es mantenen els avisos de calor nocturna.

L'Hospital de Sant Pau va derivar el nadó maltractat al Vall d'Hebron en descobrir lesions anals i al fèmur. Els pares del nen van reaccionar de forma freda quan els van dir que s'activava el protocol contra maltractament.

El govern espanyol celebra que la Comissió Europea reconegui l'impuls de les reformes judicials de l'Estat. L'executiu es compromet a continuar treballant en la major transformació de la justícia en dècades. Brussel·les reclama al govern espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció dels càrrecs públics. La Comissió Europea diu que l'executiu de Sánchez ha fet avenços limitats en la lluita anticorrupció. La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments rebutja el finançament de dos fàrmacs contra l'Alzheimer. El secretari de Sanitat assegura que tenen un valor clínic molt dubtós i la SEN es mostra crítica amb la decisió.

Vall d'Hebron eleva a Europa la necessitat de reduir els retards de fins a 10 anys en el diagnòstic de la CIPO. Només volen saber què els hi passa, diu un pacient que demana més visibilitat per aquesta malaltia intestinal.

El dispositiu d'informadors ambientals s'amplia a molts municipis per protegir gorgues i espais fluvials de Catalunya. Identifiquen 19 gens que contribuirien que algunes persones siguin més susceptibles a la depressió i altres trastorns. L'estudi l'han dut a terme investigadors de la Universitat de Barcelona.

Seguim repassant tota l'actualitat. Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar el nivell mínim de dependència. El Ministeri de Drets Socials demana millores de condicions laborals d'un sector altament feminitzat.

La piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha reobert ja les portes al públic. Ho ha fet aquest passat divendres. Recordem que el 10 de juliol una barreja de productes químics va provocar 17 ferits. I de l'àmbit social a l'econòmic. La inflació creixent i el preu de l'habitatge dilueixen l'increment salarial pactat en els convenis. El sou de la majoria dels treballadors afectats per aquests convenis creixerà per sota el 3%, mentre sindicats i empresaris negocien sense una referència que els serveixi de guia. Hisenda també hi guanya amb la final del Mundial. Els futbolistes que viuen a Catalunya pagarien 3 milions. Els 17 jugadors que juguen en clubs espanyols haurien de tributar prop de 6 milions d'euros, segons el sindicat de tècnics d'Hisenda.

La inflació creixent i el preu de l'habitatge dilueixen l'increment salarial pactat en els convenis. La proliferació d'algues als canals de l'Ebre per la calor obliga a restringir el rec. El sistema s'ha dividit en quatre zones per anar assecant-les i poder retirar més fàcilment les algues que dificulten el pas de l'aigua.

I ens aturem ara a la premsa internacional. Molt bon dia a totes i a tots. Seguim repassant els titulars. El Mundial reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i de crítiques mútues. Trump ha arribat a plantejar deixar de comerciar amb Espanya i fer-la fora de l'OTAN per no voler apujar la despesa militar fins on reclama Washington. L'Iran suspèn l'acord d'alto el foc amb els Estats Units després d'una setmana d'atacs creuats. El viceministre d'Exteriors diu que Washington ha trepitjat els temes del memoràndum d'entesa signat fa un mes pels dos països.

Detenen l'influencer ultra Andrew i el seu germà per noves denúncies, incloses violacions. La doble detenció s'ha fet a Miami a petició de la Fiscalia del Regne Unit, on quatre dones s'han afegit a la causa oberta per violacions, agressions físiques i tràfic de persones. Ucraïna bombardeja dos magatzems de l'Amazon rus a l'atac més gran a la regió de Moscou. Els drons ucraniesos han provocat grans incendis als centres logístics i, segons les autoritats russes, han mort 8 treballadors.

I seguim repassant la plana internacional. 10 cadenes de supermercats concentren el 65% de les vendes d'aliments a Catalunya. Un informe de l'Hidra apunta que 5 càrnies controlen gairebé tot el sector porcí. L'accident de Gelida va disparar les peticions de devolució de bitllets a Renfe que s'enfonsen la resta del semestre. Els usuaris demanen un sistema més garantista i amb normes clares per reclamar que és una constant passar-se la pilota. Hola Luz garanteix el subministrament elèctric als seus clients, tot i el procés d'inhabilitació del govern espanyol. La companyia energètica catalana diu que el procediment és un tràmit administratiu puntual que es resoldrà aviat. El programa de desenvolupament rural executa més de 1.050 milions d'euros en una dècada, segons el govern. Els ajuts han beneficiat 2.800 joves agricultors i prop de 25.000 explotacions han tirat endavant actuacions ambientals.

La tirolina doble més llarga de Catalunya s'afegeix al catàleg d'activitats turístiques de l'estació de Boí-Taüll. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya posa en marxa la nova proposta, que suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu.

Les aerolínies europees avisen que la reforma del sistema europeu de comerç d'emissions encarirà els vols. La patronal A4E adverteix que no garanteix que els recursos recaptats es reinverteixin en la descarbonització del sector.

L'Estat executa 1.321 milions d'inversió el 2025 a Catalunya, un 8,6% del total i menys de la meitat que Madrid. Brussel·les proposa que els impostos sobre l'electricitat no puguin ser superiors als del gas. La Comissió Europea vol doblar la taxa d'electrificació del 23 al 46% al 2040. La plantilla Leche Pascual a Gurdes convoca la vaga i protesta a Madrid davant d'una nova oferta de l'empresa.

Aena invertirà 153 milions en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors per guanyar espai i modificar la façana. Més titulars econòmics, l'Eurostat confirma que la inflació de la zona euro es va moderar fins al 2,8% al juny. La taxa a Espanya es va mantenir al 3,6% per sobre de la mitjana europea i de l'objectiu del 2% del Banc Central Europeu.

I tenim més titulars. Aquesta és la sintonia de la cultura. Madonna obre el show de la mitja part de la final del Mundial amb Ronaldo i Ronaldinho. A l'espectacle de 12 minuts de durada també hi han actuat Shakira, amb Burna Boy, Justin Bieber, Gustavo Dudamel i altres.

Evacuen els 80.000 assistents al concert de Bad Bunny a Milà per una tempesta violenta. Alguns fans van acabar amb ferides al cap produïdes per l'impacte de la pedra i la calamarsa. Dos joves cineastes de l'ESCAC guanyen amb fúria el Premi Especial per als Estudiants del BAFTA. L'Acadèmia Britànica del Cinema premia el curtmetratge dirigit per Fran Moreno i Santi Pujol i produït per Nord Henry entre més de 600 candidatures d'universitats de tot el món.

Així serà el nou Sant Jordi Club de Montjuïc, 17.000 metres quadrats i una sala de concerts flexible. Les barraques de Santa Tecla Tarragona denuncien un canvi d'ubicació per motius polítics. Crítica de les estrenes de cinema. La gran odissea de Nolan ha arribat per regnar tot l'estiu.

I abans de passar als esports, seguim amb la premsa cultural. Els quaderns d'estiu per adults, un fenomen editorial. El format conquereix els rànquings de vendes de llibres i les editorials multipliquen l'oferta de títols en català. I ara sí, ens posem al dia amb els esports. Les llàgrimes de Messi, final d'una era. L'astre argentí ha acabat desconsolat després de perdre la final contra Espanya. I Lamine Yamal s'ha acostat a consolar-lo en una de les imatges del campionat. El resultat ha estat el resum entre Espanya i Argentina d'un gol a zero. Ferran Torres decideix la final amb un gol a la pròrroga i guia la selecció espanyola cap al seu segon mundial davant l'Argentina de Messi en una nit per al record.

Ha arribat el moment de la secció d'història musical. Avui compleix 70 anys el bateria britànic Paul Cook, conegut principalment pel grup Sex Pistols. Us deixem amb un d'aquests temes musicals. Molt bon dilluns i bon inici de setmana.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Thank you, gracias. We'll see you later. Thank you.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
4: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
5: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
4: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
2: Sent Calafell allà on siguis.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu, vagis on vagis,

0: Les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi, que som a dilluns. Dia 20 de juliol de 2026. Esteu escoltant Calafell Ràdio, calafell.tv. Som l'emissora municipal de Calafell. Com sempre, a través de la nostra emissió, el 107.9 de la FM, també a través de l'emissió online. Gràcies per connectar amb la nostra proposta quan engeguem l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio. Fins la una, compartint aquest matí. Aquest dilluns sempre costa una miqueta més del que és habitual. A més, segur que moltes han anat a dormir una miqueta més tard de l'habitual, ja que, com sabeu, tothom sap, tothom en parla. Espanya s'ha proclamat guanyadora per segona vegada del campió del campionat del món de futbol. Doncs vinga, nosaltres avui sí que inclourem aquesta notícia en el semàfor de l'Esteu, però tenim moltes coses més per acompanyar-vos. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys que fem possible el programa. Doncs vinga, engeguem en aquest 20 de juliol del 2026. Com sempre, després del sumari, parlarem de les celebracions del dia. Les efemèrides musicals, la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell, però també la previsió meteorològica, el temps amb Josep Miró. Avui a l'entrevista del dia parlarem amb la Carme García, ens acompanyarà aquí en els estudis. És la presidenta del Gremi d'Hostaleria de la comarca del Baix Penedès. Isabel Gámez, l'espai d'opinió, la mirada a Calafell amb altres ulls, avui parlant de mobilitat, parlant del nou servei de taxi unificat per tota la comarca, amb el títol del capítol d'avui, Calafell es mou. És dilluns i avui a partir de les 11:50 tindrem influents. Avui parlarem amb l'Artur Arjó, és el responsable del canal de YouTube No és màgia, és cuina. Parlarem amb aquest creador de continguts gastronòmics. Els dilluns parlem de salut, avui parlarem de nutrició a l'estiu amb la Judit Companys. És dietista nutricionista de l'àrea bàsica de salut de Calafell. A l'emergents ens acompanyarà Lleres. De fet, recordarem, tornarem a escoltar la seva entrevista des de l'emergents. El semàfor de l'estiu, tres notícies, tres colors, el vermell, el groc i el verd, per valorar l'actualitat de les últimes hores. I també, com sempre, repassarem l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això aquí, a l'Obert per Vacances. Vinga, som-hi, bon dia, bona hora, comencem!
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances. Les dades del dia.
0: Som a dilluns, dia 20 de juliol de 2026. Avui el calendari ens porta quatre celebracions ben diferents, però totes amb una història al darrere. Començarem parlant del Dia Mundial dels Escacs. La data recorda la creació de la Federació Internacional d'Escacs, la FIDE, el 20 de juliol de 1924 a la ciutat de París. Tot i que els escacs tenen més de 1.500 anys d'història, van néixer probablement a l'Índia, avui els practica més de 600 milions de persones arreu del món. La UNESCO destaca que aquest joc ajuda a millorar la memòria, la concentració, la presa de decisions i també el pensament crític. Curiosament, un tauler d'escacs té 64 caselles i el nombre de possibles partides és tan immens que supera amb escreix el nombre d'àtoms que es calcula que hi ha a l'univers. També avui es celebra el Dia Internacional de la Lluna. L'Assemblea General de les Nacions Unides va instaurar aquesta data, aquesta commemoració, l'any 2021, per recordar una de les fites més importants de la història de la humanitat. L'arribada de l'Apolo 11 a la Lluna va ser el 20 de juliol del 1969. Aquell dia, Neil Armstrong va pronunciar aquella mítica frase «Un petit pas per un home, un gran salt per la humanitat». En total, només 12 persones han caminat sobre la superfície lunar i totes ho han fet entre els anys 1969 i 1972. Avui, més de 50 anys després, diferents agències espacials treballen per tornar-hi amb missions com el programa Artemis. I aquest 20 de juliol també ens porta la celebració del Dia de l'Amic, una celebració molt popular a l'Argentina, l'Uruguai, el Brasil i altres països de l'Amèrica Llatina. La iniciativa va ser del professor argentí Enrique Febraro, que va considerar que l'arribada de l'home a la Lluna havia estat un èxit compartit per tota la humanitat i va proposar convertir aquella data en un homenatge a l'amistat. La idea va tenir tant d'èxit que avui, en alguns països, és gairebé tan celebrada com Sant Valentí, però dedicada, sobretot, als amics. I acabarem amb una celebració molt més dolça. Avui és el Dia Mundial de les Piruletes. Tot i que no és una jornada oficial, s'ha popularitzat a les xarxes socials per retre homenatge a una de les llaminadures més famoses del planeta. Les primeres piruletes modernes van aparèixer a principis del segle XX quan es va afegir un pal a un caramel dur perquè els nens el poguessin menjar sense embrutar-se les mans. El nom anglès, Lollipop, es va registrar comercialment en els Estats Units l'any 1931 i des d'aleshores aquest dolç s'ha convertit en un clàssic de totes les generacions. Doncs aquestes són les quatre celebracions mundials internacionals d'aquest dilluns, dia 20 de juliol. I avui centrarem tots els esforços en una única efemèride musical. Perquè avui fa 79 anys, Carlos Santana, un dels guitarristes més influents de la història del rock, va néixer a Mèxic el 20 de juliol del 1947. I és el gran responsable de popularitzar la fusió entre el rock, els ritmes llatins, el blues i també el jazz. La seva gran oportunitat va arribar en el 1969 al mític festival de Woodstock, on una actuació memorable el va convertir en una estrella internacional. L'any 1999 va protagonitzar un espectacular retorn amb el seu àlbum Supernatural, que incluïa els èxits Smooth o Maria Maria. El disc va vendre més de 30 milions de còpies i li va valer 9 premis Grammy, igualant el rècord de Michael Jackson. Doncs avui, Carlos Santana fa 79 anys i ens quedarem amb la seva música i amb aquest Maria Maria. Cançó del Supernatural del 1999 per començar l'Obert per Vacances d'aquest dilluns. Yes. Bon dia, bona hora, família. Benvinguts a Calafell Ràdio. Yeah.

0: el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: Onze i onze minuts. Vinga, ja tenim engegat el programa. I com sempre, després de la primera cançó del dia, anem primer a una de les connexions avui. Primer amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. Allà s'hi troba l'Agustín. Agustín, bon dia, buenos días.
2: Buenos días, Ferran, ¿cómo va?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo lleváis esta jornada? Por cierto, jornada de resaca después del partido de ayer del Campeonato del Mundo. ¿Qué tal vosotros?
2: Bien, los chicos contentos, así que felicitaciones a todos los españoles, estamos muy contentos. El mar, vienen muchos días, hace muchos días que hace mucho calor, así que espero que la gente se hidrate, sea la sombra. La verdad es que en la playa está siendo complicado el tema del calor, mucho calor.
1: Mucha gente, ¿no? En la playa hemos visto este fin de semana, sobre todo yo ayer también fui uno de los que se fue a la playa a refrescarse, y mucha concurrencia, mucha gente bañándose. Ayer fue un día espléndido en el mar, limpio, tranquilo. ¿Cómo ha sido el fin de semana para el servicio de socorrismo? Cuéntanos.
2: Sí, tuvimos bastantes actuaciones, tuvimos algunos rescates, tuvimos también alguna embarcación que de la escuela de vela que se quedó, tuvimos que ayudarla, tuvimos actuaciones también en la arena de gente que le bajó la presión, con gente que no se sentía bien, algún pez araña, alguna picadura de medusa, pero realmente el día estuvo bastante tranquilo porque la mar acompañó, viendo que estuvo plana, bandera verde, así que, pero mucha afluencia de gente el sábado y el domingo.
1: Y veo varias incidencias, bueno, podríamos decir poco importantes, pero que no habéis parado, ¿eh?, estos días.
2: Sí, son incidencias que, bueno, que durante el día van pasando, se van resolviendo, pero no de gran magnitud.
1: Y lo que decías, ¿no? Hoy tenemos un día tranquilo en la playa, bandera verde, entonces, Agustín.
2: Sí, tenemos bandera verde, mar plano, hay un poquito de brisa de levante, la afluencia de gente es media, o sea, hay mucha gente, pero está mucho más tranquilo que el fin de semana, y la gente se está divirtiendo, así que bien.
1: Pues gracias por la conexión, esperemos que tengáis un día tranquilo. Gracias, Agustín, hasta mañana a estas horas, buenos días.
2: Dale, Ferran, un
1: abraç. Chao, un abrazo. El servei de socorrisme de les platges de Calafell, sempre amb aquesta connexió per conèixer, doncs, les incidències de les jornades anteriors, però també per conèixer la previsió del que vindrà, doncs, al llarg de la jornada. El que farem ara és també conèixer el temps, la previsió meteorològica, amb Josep Miró. Avui el tenim enllaunat. Josep, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també molt estable i estiuenc, dominat pel sol i el cel clar gran part de la jornada, sobretot al matí, mentre que a la tarda apareixen alguns núvols o alts i algun de baix al final del dia, amb una temperatura que ha tornat a estar alta de nit, s'ha mogut entre els 24 i els 25 de mínima, mentre que la màxima tornarà a ser de rigorós estiu, al voltant dels 32 graus, amb una humitat en conjunt encara força alta i ambient xafogós, vents en conjunt febles, dominats per les marinades en terrals fins a mig matí i marinades més aviat de xaloc la resta del dia, fent que la situació marítima estigui avui molt tranquil·la, amb arrissada una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui més variable, amb alternança de sol i núvols, sobretot en núvols baixos fins a mig matí, i més sol a partir de migdia amb alguns núvols alts o algun de baix puntual, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una mica i estarà entre 25 i 26 de mínima, mentre demà tornarà a fer moltíssima calor amb una màxima propera als 33 i amb una humitat alta i moltíssima xafogor un dia més. Vents febles amb domini del gregal fins a mig matí i del xaloc una miqueta més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs un dia de calor, un dia més. Ara mateix la temperatura aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 30 graus centígrads a aquestes hores, a les 11 i 16 minuts.
4: A
0: Calafell Ràdio, obert per vacances.

0: I sempre tenim música, sempre tenim cançons per acompanyar-vos des de l'Obert per Vacances a Calafell Ràdio. Entre diferents continguts tenim música com aquesta. Entre les novetats de la setmana és la nova de Pablo Alborán, això que es titula... Doncs, tiempos bonitos, ara sí. Hem arribat a les 11 i 19 minuts, fem una pausa, una aturada i tornem de seguida. No et moguis de la nostra sintonia. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música. Obert per vacances. A Calafell Ràdio, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
2: Calafell es mou. Calafell es mou, i com es mou molt, ha buscat mil maneres de fer-ho. I l'última ha estat l'adhesió a la nova àrea única del taxi del Baix Penedès. Una decisió que a través d'aquest servei a nivell comarcal fa possible que sempre estigui disponible un taxi pel teu trajecte i que facilita molt la seva accessibilitat. Ho pots fer a través de la nova app Taxi Més, per WhatsApp en el 608-3002 o a través d'uns codis QR que estaran disponibles en els municipis participants.

0: catalans a tal efecte en aquest projecte, que ja és una realitat. Una realitat que ens connecta encara més en Calafell i el que ens envolta. Amb aquest nou servei, Calafell no només s'integra en el món, sinó que integra al voltant del món dins seu, 24/7. Un nou privilegi per a una vila privilegiada. La connectivitat, la llibertat de moviments i la tranquil·litat s'uneixen amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per donar forma a aquest servei, del que tots ens sortim guanyant i del que tots podem gaudir. Calafell segueix en moviment i seguirà movent-se mirant el món amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
1: A Calafell Ràdio, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
1: Doncs seguim en directe a Calafell Ràdio, a l'Obert per Vacances i del magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. I quan arriba l'estiu, el Baix Penedès es transforma. Les platges s'omplen, les terrasses recuperen tot el seu ambient, els hotels i els càmpings reben visitants arreu i el sector de l'hostaleria viu els mesos més intensos de l'any. Però darrere de tot això hi ha molta feina, reptes importants i també l'oportunitat de continuar posicionant la nostra comarca, el Baix Penedès, com una destinació de referència. Avui volem, doncs, prendre-li el pols a com està a l'hostaleria en aquest estiu. I ens acompanya la Carme García, és la presidenta del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès, és empresària amb una llarga trajectòria vinculada a l'hostaleria i es dedica a la gestió i direcció a la Rosseria de Cunit. Molt bon dia, Carme.
2: Hola, bon dia.
1: I benvinguda a Calafell Ràdio. Fa 3 anys i escaig, no?, que vas arribar a la presidència d'aquest gremi.
2: Sí, correcte. Abans estava a la vicepresidència i, bueno, doncs, el president, l'Eduard, va decidir que no volia seguir i llavors vaig agafar el pols de la presidència del gremi.
1: Què tal aquests 3 anys i mig, aproximadament, al capdavant?
2: Doncs la veritat és que és una feina, com dic, molt engrescadora, perquè veus les possibilitats que tenim al nostre territori i les grans opcions que tenim per poder oferir una destinació a la gent que no ens coneix, una oferta gastronòmica i cultural molt gran i molt important, i és un repte, és tot un repte, la veritat.
1: En seguida parlarem del sector, però parla'ns primer de tot de la feina que feu des del gremi. Per què serveix el gremi d'hostaleria del Baix Penedès?
2: La nostra intenció és unificar tots els empresaris que ens dediquem a l'hostaleria, que tot i que tenim necessitats diferents, depèn de la zona on estem, perquè el nostre Baix Penedès és muntanya, és mar, hi ha pobles més petits, més grans, tenim una gran diversitat, és un territori amb molta diversitat, i el que volem fer des del gremi és unificar una miqueta forces, quines són les inquietuds, les necessitats, i d'una manera, doncs, poder atreure més públic al nostre territori, bàsicament.
1: Des de quan l'existència del gremi aquí?
2: Ui, el gremi fa molts anys, va començar primera de forma independent, que el portava amb els noms, ho porto fatal, els noms ara em dirà com no te'n recordes del nom.
1: Bueno, són els moments.
2: Va estar 30 anys, sí, va estar gairebé 30, 30 i pico anys portant el gremi i bueno, treballant mica en mica, i després fa uns quants anys que ja va ser l'Associació d'Empresaris de Tarragona que va unificar diferents associacions per poder ser més forts, més potents, tenir més col·laboradors, empreses, més partners, i que recolzen, doncs, aquesta tasca que fem des de diferents territoris, no?, que no tenim tanta força. I amb l'Associació d'Empresaris de Tarragona, d'Hostaleria de Tarragona, doncs tenim aquest suport, no? D'infraestructura i de posicionament i de poder aconseguir recursos.
1: Clar, la comarca ha canviat molt amb aquests anys, no?, de l'existència del vostre gremi. Els objectius eren els mateixos en l'inici o han anat canviant amb el pas dels anys, de les dècades i també dels objectius de la comarca?
2: A veure, els objectius jo crec que ha sigut sempre el mateix. El que passa que hi ha diferents maneres de focalitzar i de buscar aquestes vies alternatives, no? Fa molts anys que estem dins de la guia de la ruta del Xató, per exemple, que és un atractiu que al mes de novembre, doncs, ens aporta al nostre territori des del novembre fins al març, aproximadament, abril. És un producte molt, molt arrelat al nostre territori, molt autòcton. Ja fa molts anys que estem a la ruta del Xató. Però els objectius han sigut els mateixos. El que passa que ens canvien una miqueta, ens hem d'adaptar una mica als canvis. Abans el Baix Penedès era molt turístic, o sigui, era d'estiu, i ara cada vegada tenim més gent que ve a viure, per tant, la nostra oferta ha de ser més àmplia des del punt de vista de restauració, tenir més horaris oberts, tot i que són unes franges que no són econòmicament no ens aporta diners, però sí que crec que hem de fer un esforç en tenir una oferta, perquè el públic ha canviat, no? Ja tenim gent que... El que volem és que aquí al Baix Penedès, doncs, que hi hagi més oferta perquè la gent es quedi a treballar aquí a casa nostra i no hagi de sortir fora, no?
1: Però els 3 mesos d'estiu continuen sent els més forts,
2: entenc. Sí, que es quedi així, eh? No, home, evidentment, nosaltres tenim unes platges espectaculars, el que és a l'estiu, a l'hivern tenim unes muntanyes, unes rutes en bicicleta i unes elaboracions de vins i productors que també podem veure, o sigui, és a dir, el Baix Penedès és per tot l'any, durant l'hivern i durant l'estiu, però és evident que l'estiu és el nostre fort i és on tenim que estar preparats per poder absorbir amb una qualitat de servei, amb una qualitat de producte, tot el que oferim durant l'any, no? I això, aquest és el gran esforç dels associats, és poder mantenir una estabilitat, una regularitat amb el producte, amb el que oferim, no? Que sigui el mateix a l'estiu que a l'hivern.
1: A qui acull el vostre gremi? Perquè, clar, l'hostaleria pot ser molt àmplia, a més, cada vegada doncs tenim com més varietat, no?, en el sector, podríem dir.
2: Bueno, estem focalitzats bàsicament en restauració, en hotels, evident, o sigui, hotel, restaurants, però cada vegada més hi ha petites cafeteries que també ofereixen menjar. Al final és tot producte, tot el que ens dediquem a l'hostaleria, a la restauració, sigui restaurants, cafeteries, hotels, que tingui un producte de qualitat i que vulgui oferir, està amb nosaltres. O sigui, al final acollim a tots els petits empresaris que vulguin estar recolzats i que tinguin el suport, perquè a vegades no, la gran part són petits, molt petits empresaris que lluitem dia a dia contra tot el que hem de lluitar, no? Cada vegada se'ns està posant més complicat el gestionar negocis, pel tema gestionar bé el tema horaris, que no se te'n vagin els costos, que evidentment puguis guanyar diners, perquè si no ja, com diem, apaga i vámonos, no? L'associació el que dona és aquest recolzament en aquestes àrees amb el que els petits empresaris doncs no ens focalitzem, doncs, per falta de formació, perquè som molt especialistes al que fem, perquè som grans cuiners que es dediquen a la cuina i és molt difícil gestionar, o gestors que els hi no gestionen tant, bueno, no és que no gestionin, que no tenen tant de coneixement de cuina, però bàsicament són negocis petits i l'associació el que fem és donar suport per aquestes necessitats, doncs, que puguem tenir. És com per exemple, doncs, subvencions que sortiran ara per renovar equips, per millorar l'eficiència energètica. Doncs possiblement si tu estàs a casa teva treballant amb el dia a dia i no estàs dins de l'associació, no rebràs la informació de que es pot sol·licitar una subvenció, no? O bé quan arriba hi ha el conveni col·lectiu, que ja s'ha signat el conveni col·lectiu, doncs tot aquest tipus d'informació que des de l'associació es treballa molt bé, perquè tenim un equip molt potent, molt dedicats a la seva feina, i poder oferir al petit negoci aquest recolzament que a vegades ens fa falta. Mm-hmm.
1: Tenim molts associats actualment?
2: Sí, estem aquí aproximadament uns... Bueno, és que et podria dir, perquè estem a punt de signar un conveni, que encara no el puc dir, però no et diré el número exacte, perquè estem a punt de signar un conveni amb una associació bastant potent, que encara no està signat, que esperem que signi en aquests mesos, i el nostre percentatge d'associats pujarà molt. Jo et dic que fem unes jornades gastronòmiques al setembre i tenim més de 45-50 restaurants que hi participen en aquestes jornades, que no és fàcil, perquè ens costa molt el petit empresari, el petit restaurador, a vegades fer accions i ho posem molt fàcil des de l'associació perquè s'involucrin i perquè vulguin formar part d'aquestes iniciatives que tenim des de l'associació.
1: Ho deies fa un moment, tenim la restauració, els gremiats de platja, del litoral, però també d'interior, no? Tenim més de la costa o més de l'interior, o com es distribueix això?
2: A veure, tenim més de la costa,
1: sí.
2: És evident que hi ha més oferta, més activitat,
1: sí.
2: Tenim més oferta, però això no vol dir que no li donem importància als petits. Jo des que estic a l'associació i vam començar amb les jornades que ja s'havien fet amb l'anterior president, les primeres jornades de tastets de mar i de l'arròs que fem al setembre, el meu objectiu com a presidenta era unificar, donar realment a conèixer aquestes jornades a les entitats públiques que formen part del nostre gremi, del nostre Baix Penedès, perquè s'involucressin, no? Des de l'Ajuntament, bueno, evidentment Calafell i Cunit, qui col·laboren, doncs el Vendrell, que voldríem que col·laborés, per exemple, la Bisbal, l'Arbós, vam anar amb un consell d'alcaldes, doncs perquè ens donguessin recolzament econòmic per dur a terme i potenciar realment totes les zones, perquè ja sabem que no és només els que més volum tenim, que som els de platja, ens hem d'oblidar els de l'interior, no? Perquè al final el Baix Penedès és un, i el que volem és que el client es mogui dins del nostre territori i pugui tenir platja, muntanya, vi i productes de l'horta.
1: En quin moment ens trobem? Com valores el moment actual de l'hostaleria aquí a la comarca?
2: Doncs hi ha gent jove que està emergent, que aquests els hem d'ajudar, perquè els que ja portem molts anys ja estem, però hi ha molta gent jove amb ganes de fer moltes coses i per això crec que ens hem de posicionar i fer pinya per donar-los suport i recolzament perquè tiren endavant, perquè no és fàcil ara gestionar un negoci de restauració amb el tema horaris. Sí que és veritat que des del Covid va haver un abans i un després, però ara des de després de post-Covid tots ens hem centrat més i ens hem encarregat una mica, doncs, no d'educar, sinó que el client doncs consumeixi abans, que vingui a sopar abans, per tenir uns horaris més reglats per la nostra gent, que quan acaben de sopar, doncs que les copes vagin el que paga l'impost per pagar i fer copes des de 12 fins a les 3 del matí o les 2 del matí, que surtin dels restaurants i vagin. O sigui, jo crec que aquí estem en un punt d'especialització, és a dir, si som restaurants, som restaurants, el que ven copes, és oci, doncs repartir una mica al client i educar-lo una mica perquè tots puguem complir, perquè no està fàcil gestionar els horaris del nostre personal, perquè tenim molta estacionalitat i per mi sí que és veritat que, i aprofito ja que tenim aquestes, a mi m'encanta demanar, crec que ens hauríem d'escoltar una miqueta més els empresaris i la realitat que nosaltres vivim no és la realitat dels que ens governen. Llavors, ens estan ficant... tots volem el benestar dels nostres treballadors, volem que es compleixin les hores, però hem d'entendre que en zones com la nostra, que tenim una estacionalitat amb la que el 70 i el 80% de la facturació dels nostres negocis es centren des de juny fins al setembre, nosaltres, per poder retenir talent, necessitem invertir durant tot l'any i apostar econòmicament per equips que realment no ens fan falta durant l'hivern. I per donar servei als nostres clients que tinguin els restaurants oberts hem de fer esforços molt grans i durant els mesos d'hivern perdre diners per esperar l'estiu i després que no hi hagi cap contratemps que això t'ho tombi, no? Llavors ens haurien d'ajudar que poguéssim gestionar d'una manera... i treballar conjuntament amb les entitats públiques, ja sé que és com molt idíl·lic, però realment hauria de ser així, ens haurien d'escoltar més, per això crec que les associacions estem per agrupar, fer peticions i que se'ns escoltin i que hi hagin taules de treball amb estaments públics i privats, perquè a vegades es gasten els diners en coses que realment a nosaltres no ens arriben i ens fan falta, llavors anem a agafar els recursos que tenim i anem a centrar-los bé a on realment fa falta, no? I a on realment podem focalitzar. I aquí podríem parlar des de la formació per retenir talent, perquè és molt difícil tenir talent, bons cambrers, bons cuiners, perquè no podem oferir una estabilitat. Bueno, sí, a costa de la nostra, del nostre esforç, no? Com a empresaris, però aquí ens hauria d'ajudar molt doncs les entitats.
1: De fet, una de les mancances que té la nostra comarca i en diferents sectors és la mà qualificada, no? Aquests treballadors especialitzats de qualitat, no? També passa
2: amb altres àrees, no? Sí, sí, ens passa amb tecnologia, ens passa sobretot amb manufactura i evidentment amb el tema oficis, no? Si realment, i a més perquè ho parles amb molts empresaris, ja no només de restauració, perquè al final tots compartim i tenim la mateixa problemàtica, no? Cadascú amb el seu sector, però és el mateix, tu parles amb un electricista a l'època d'estiu i és que se li dispara la seva feina. Llavors, si nosaltres poguéssim tenir ajuts, no ajuts, sinó realment, que és que tots aquests diners que es gasten en formacions, en persones que no tenen interès en formar-se i que realment van a fer una formació per obtenir uns diners, perquè els hi paguin uns diners sense treballar, és que això em sembla tremendament, perquè tu fas cursos, fan cursos gratuïts perquè la gent aprengui a fer de cambrer i arriben els cursos al mes de juliol. Això ho has de fer el mes d'octubre. I si vols formar cambrers, feu empresaris de restauració, que nosaltres ho fem, perquè nosaltres, de fet, jo parlo amb els restauradors, és que nosaltres formem el personal. Nosaltres formem. I cobra el mateix un que està començant que un que en sap una miqueta. Bueno, la diferència és mínima. Ets tu que has de donar suplements i complements salarials per mantindre'ls. Llavors, realment. Ens haurien d'ajudar una mica, o sigui, feu plans formatius col·laboracionals, que col·laboréssim entitats públiques, i nosaltres ja distribuïem bé els diners. O sigui, és a dir, si nosaltres ja ho fem, si és que ja ho estem fent, llavors ajudeu-nos, que passa que és molt més fàcil que nosaltres tirem, perquè al final els petits empresaris hem d'estar allà a peu del canó tirant, remant i esquivant tot el que et ve. Llavors, ostres, una mica més d'ajuda, no? I que nosaltres podríem formar gent. És que ens falten fusters, ens falten electricistes. Tu digue-li a un fuster ara que formi algú. És que et costa un pastó tenir algú. Hi ha gent amb ganes. Anem a ajudar els empresaris a que tinguin ganes, que s'atreuen les ganes. Tu saps la tassa d'absentisme que tenim totes les empreses? Tasses d'absentisme i de baixes laborals? Hi ha molts empresaris que estan decidint fer contractes de 20 hores a moltes persones perquè no volen agafar contracte, perquè si em falla un de 20 hores ja en tinc un altre de 20 hores. Almenys me falla la meitat, no un sencer. O sigui, que hagin de prendre decisions d'aquestes empreses és molt fort. És molt fort. Quan nosaltres el que estem aquí és tirant del carro i ara mateix tirem hores i hores enfocats. M'estic enrotllant molt ja, no?
1: No, estàvem escoltant atentament.
2: És que amb aquests temes em poso una miqueta així perquè...
1: Sí, veig que te'n sents, eh?
2: Sí, perquè, ostres, sembla que els restauradors a vegades no se'ns tinguin en compte que és un dels sectors del turisme gran important del nostre país.
1: Parlem del turisme, perquè últimament, quan fem la valoració de final de temporada, el tancament, les valoracions moltes vegades ens diuen que hi ha un canvi de tendències, no? Del que sempre havia estat ara, doncs, va canviant. Com està començant la temporada?
2: Bueno, nosaltres estem notant que la temporada, evidentment, sí que és veritat que hi ha un canvi. El que abans era més regular durant tot el mes de juliol, per exemple, sí que el mes de juliol segueix sent caps de setmana. Durant la setmana està més tranquil·let i és evident que ha canviat el sistema. És que tothom les vacances les reparteix. Ja no tenim els 3 mesos, quan nosaltres fa 30 anys estàvem, bueno, érem més joves i passàvem tot l'estiu. Això, aquesta tendència ha canviat. I també sí que és evident que jo crec que aquest estiu, malgrat les circumstàncies que ens envolten arreu del món, la gent es quedarà més a casa. Llavors, jo crec que aquest estiu serà bo perquè hi haurà més afluència de gent que no marxarà fora.
1: És a dir, diguem el turisme de proximitat,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. Sí, sí, el turisme de proximitat, doncs, sí, perquè vaig preguntant als clients, a mi m'agrada molt preguntar, i on te'n vas a vacances? No, estarem aquí a la platja, no? O sigui, molta gent ha decidit amb la incertesa de creuar i anar-te'n a altres països, doncs es quedaran per la zona.
1: Uh-huh. Es pot créixer? Hem de créixer en el sector de l'hostaleria, aquí a la comarca del Baix Penedès?
2: Jo crec que hem de créixer durant tot l'any. És el nostre objectiu. Perquè durant l'estiu tenim la capacitat que tenim, no? I poso sempre l'exemple, no? Quan la gent ve al restaurant i diu, ostres, i reserven a última hora i no poden dinar perquè estem plens, i dius, quina llàstima, perquè obrim 365 dies a l'any, no? Llavors, i pots tenir l'espai que tu vulguis, no? Per poder gaudir, i sí que és veritat que evidentment ens entrem a l'estiu, a lo que és la platja, però sí que podem créixer durant lo que és l'hivern, i és que estem a 3 passes de punts molt importants. Estem molt a prop de Barcelona, estem molt a prop de Tarragona i de l'interior. Llavors, és un destí per tot l'any, el Baix Penedès.
1: Necessitem encara consolidar-nos més com a destinació turística?
2: Jo crec que hem de crear una marca més potent de Baix Penedès. Aquí sí que és veritat, i tornem a demanar, sí que hem estat amb algunes taules de treball en què ens han demanat opinió la Generalitat, perquè què és el que podem fer. Hem de crear una marca Baix Penedès molt potent, on ens involucrem tots, i és el que diem, que tinguem que sigui un destí de qualitat, saludable, que tinguem bones connexions. Tenim molts problemes de connexions al Baix Penedès encara, la veritat és que és molt difícil moure'ns, que tinguem una guia de carreteres, un transport públic que ens ajudi. Bueno, evidentment ja no parlo de Rodalies, això ja ho passo en una altra història, però sí que tinguem unes vies de comunicació del Baix Penedès més potents, amb això hem de treballar, per tenir mobilitat entre nosaltres, pels nostres treballadors i, evidentment, pels nostres clients. Però sí, tenim molta feina a fer, crear una bona marca que ens coneguin des de fora com un destí de qualitat, amb molta diversitat de territoris i de localitats i d'espais. Tenim unes platges fabuloses, magnífiques, i tenim un Baix Penedès interior fantàstic, també.
1: Carmen, hem d'anar acabant l'entrevista. Teniu un espai físic on es trobi el Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès?
2: Realment no ens cal. Estem a l'Associació d'Empresaris de Tarragona. L'havíem tingut durant molts anys, però realment tota la feina, les persones que estan treballant des de Tarragona, és una manera d'unificar i que la informació sigui més fluida i des d'allà mobilitat, perquè totes les accions que fem és des de l'associació. Hi ha una persona que s'encarrega de fer totes les jornades de tota la província de Tarragona, jornades gastronòmiques, i aquesta és la persona i les persones que es mouen. Comunicació també el tenim allà. Jo crec que, donat el moment en què estem en aquesta era de digitalització, ja no parlem de la IA, sinó d'aquest moment amb el que estem de digitalització, no ens cal.
1: Aquells que vulguin associar-se o que vulguin informació del vostre gremi, on s'han de dirigir?
2: A la AEHT, l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona. Des d'allà poden fer, o si no, directament, des de qualsevol de nosaltres a les xarxes socials també tenim el Baix Penedès i a l'associació, fiquen l'associació d'Hostaleria del Baix Penedès, directament redirecciona, i esperem que cada vegada siguem més associats, que fem més pinya i que aconseguim el que volem, és que vingui més gent al Baix Penedès.
1: Per acabar, alguna cosa que creus que teníem que haver dit i que no hem dit, que no t'he preguntat?
2: Bueno, el que no m'has preguntat ja t'ho he dit jo crec. No, m'ho has preguntat tot. No, realment és dir que necessitem, com diem, aquesta col·laboració de tots els ajuntaments, sobretot, bàsicament, perquè hi ha algun ajuntament que intenta escaquejar-se de no col·laborar, i aquí que hem de ser tots un, i que ens hem d'oblidar de partits polítics, ens hem d'oblidar d'això, ens hem de focalitzar en el que som una associació d'empresaris, que el volem és el millor pels nostres negocis i pel nostre territori.
1: Carme García, presidenta del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès, gràcies per venir a Calafell Ràdio, calafell.tv, que vagi molt bé, bon estiu, i que treballeu molt, moltíssim.
2: Moltes gràcies.
1: Fins la propera, bon dia.

0: De vegades un necessita parar, agafar aire i també relaxar-se, desconnectar amb cançons tan xules com aquesta. És una de les novetats musicals de la setmana que acabem d'incorporar també a la nostra selecció musical, a l'Obert per Vacances i també a la resta de programació de Calafell Ràdio i Calafell.tv per aquest estiu del 2026. És amb Teddy Swims, la seva nova cançó, Break Up in Reverse. Acabem d'estrenar ara mateix, és preciosa, ens encanta tot el que fa el Teddy Swims, ens encanta. Doncs vinga, ara mateix, 11:50 minuts, fem una aturada, una pausa. En un moment parlem amb l'Artur Arjó, del canal de YouTube No és màgia, és cuina, dintre de l'espai Influents, amb creadors de continguts en català i del nostre país. Serà després d'una pausa publicitària, no et moguis de la nostra sintonia, tornem de seguida. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
3: 11:54. Vinga, seguim en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv. Aquest és el magazín d'estiu, l'obert per vacances.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Influents continua descobrint-nos els creadors de continguts que han sabut trobar la seva veu a les xarxes socials. Avui parlarem amb l'Artur Arjó, l'ànima del canal No és màgia, és cuina, un espai on la gastronomia es presenta d'una manera propera, didàctica i amb aquell punt de sorpresa que fa que qualsevol recepta sembli a l'abast de tothom. Amb ell volem parlar de cuina, de creativitat, de com es construeix una comunitat digital fidel i del que hi ha al darrere dels vídeos que podem veure a les seves xarxes socials. Al cap i a la fi, la cuina sí que és màgia.
2: Dubus Guarbros, cassola de pollastre amb gambes, un mar i muntanya de manual. Arrenquem. Tenim dues maneres de fer aquest plat. Comprar un caldo de pollastre o fem nosaltres mateixos. Jo aquí el faré perquè la diferència de gust al final del plat és bestial. Si el voleu comprar, tireu una mica endavant el vídeo. Comencem el caldo blanquejant el pollastre. Cobrim un quilo de pollastre on hi hagi carn i os amb aigua que no estigui calenta. I posem el foc viu. En quan arrenqui el bull, retirem el pollastre i tirem l'aigua. Això ho fem per eliminar impureses i toxines.
1: Artur Arjó, molt bon dia.
3: Hola, què tal?
1: I gràcies per atendre'ns. Escolta'm, qui és l'Artur Arjó? Explica'ns una miqueta el que hi ha al darrere d'aquesta veu que escoltàvem ara amb un fragment d'un dels teus vídeos.
3: Doncs bé, jo sóc un aficionat a la cuina, que l'any de pandèmia, que es va avorrir bastant, va decidir que muntaria un canal, obriria un canal al YouTube, que és la red que més m'agrada. No m'ha acabat d'enganxar massa a Instagram ni TikTok. A mi m'agrada el YouTube, encara que sigui una mica boomer, però a mi el que m'agrada és fer tutorials de cuina i és el mitjà que ho suporta millor.
1: I tot va sorgir durant la pandèmia, durant el confinament, tantes hores a casa, i vas dir, m'avorreixo, vull fer alguna cosa creativa, i trasllado la
3: Correcte.
1: Meva passió doncs, a les xarxes socials, ens deies, que a YouTube, bàsicament. No et trobem a Instagram o altres plataformes, altres xarxes?
3: Sí que hi soc. Estic a Instagram i estic a TikTok, però el gas a fons el dono al YouTube. Que pot ser que d'aquí 2 anys canvi d'opinió i em vagi a transformar, però ara per ara el meu concepte és de tutorial de cuina.
1: Deies, trasllado la meva afició, el meu hobby. És només això la cuina per tu? No t'hi dediques professionalment?
3: No. Jo no m'hi dedico. Jo estic vinculat al món del retail de tota la meva vida i ja fa anys que em va començar a interessar la cuina. Vaig estudiar, vaig fer diferents cursos i bé, a poc a poc, durant la pandèmia vaig poder experimentar tant i créixer tant en aquest sentit que va arribar un moment que vaig dir, ostres, haig de poder passar això a un suport com el YouTube i ajudar la gent a aprendre a cuinar.
1: Aquesta és la finalitat, potser, no? Fer arribar doncs, a la teva passió, però ajudar les persones que, en un moment de desesperació, busquem un tutorial, no? Que ens expliquin com cuinar aquella recepta que volem elaborar, oi?
3: Sí. És que el problema per mi bàsic, quan jo començo a interessar-me per la cuina, que em vaig interessar... Jo tinc 55 anys i em vaig interessar als 40, més o menys. És que fins que no vaig fer el primer curs, si jo agafava una recepta o mirava un vídeo o mirava algú a Instagram, jo era incapaç de replicar allò a casa meva. Per què? Perquè considero que has de saber un mínim de cuina per poder fer-ho bé. I la meva idea va ser, des del principi, vaig a fer vídeos on algú que pràcticament no en sàpiga pugui replicar el plat bastant bé. O sigui, has de ser bastant inútil. Val? Però que jo amb alguns plats ho soc, eh? Però la idea és aquesta, que qualsevol persona ho pugui replicar de veritat.
1: Perquè...
3: I la meva idea és sí. Entendre els processos. Per què munta una nata. No que una nata munti. Si entenc per què munta una nata, puc fer altres coses. I aquesta és la idea del canal.
1: El nom del canal, jo... A veure, jo m'atreviria a dir que no estic d'acord, perquè la cuina també pot ser màgia. Màgia pel paladar.
3: De fet, em sembla que un cop vaig llençar el canal, el primer o segon dia em vaig trobar amb un llibre de la Carme Rospellera que era el contrari, que era és màgia o no és cuina o alguna cosa així. I era el contrari, mare meva. Però bé, mira, jo vaig voler... O sigui, tot passa per alguna cosa, no? Temes químics, temes físics, llavors sí. Aquesta és l'explicació pel qual té aquest títol al canal.
1: Va ser durant, ens deies, la pandèmia, el confinament, i durant aquest període, ja han passat ja uns anyets, com valoraries aquesta evolució i en quin moment et trobes, Artur?
3: Val a dir que jo vaig començar molt despistat, no sabia ni com gravar, ni com editar so, ni absolutament res, no? Ni sabia absolutament res de YouTube. Vaig anar seguint altres creadors de contingut que hi havia a les xarxes, que em van anar orientant. També hi ha un canal de YouTube que històricament per mi ha sigut el millor en català, que és la Cuinateca, que em va ajudar molt. I bé, vaig anar millorant el que jo feia i sempre amb una finalitat d'oci, mai de guanyar-me la vida, dedicar-me. Això m'ha donat una solidesa, he anat aprenent en tots els sentits i segurament d'aquí 2 anys ho faré millor que ara, però el canal no para, va evolucionant. I això m'ha donat un grup de seguidors bastant fidel, no?
1: Quin seria?
3: I aquesta és la meva base. Ara que estem uns 15.000
1: sí.
3: Seguidors. I clar, jo vaig començar que era amb la meva dona, els meus fills i jo.
1: La família, no?
3: Vull dir que el primer any que vaig acabar amb 150 seguidors. Llavors, bueno, he anat a poc a poc picant pedra. De fet, el contingut que jo faig, perdona, té un avantatge
1: sí.
3: I una desavantatge. És a dir, si jo ara faig un vídeo sobre la final del món del diumenge, avui tindrà moltes visualitzacions, sí. No? Si faig un vídeo sobre com es fa una crema catalana, no en tindrà tantes, però s'allargarà amb el temps.
1: Clar.
3: És el que a YouTube es diu un evergreen. És a dir, si jo faig una bona recepta d'un caldo de pollastre, serà igual de bona avui que d'aquí 10 anys.
1: Quin és el perfil de les persones que et segueixen, Artur?
3: Perdona, no t'he entès.
1: Dic, quin és el perfil de les persones que segueixen i que miren els teus vídeos?
3: Doncs, segons les dades que em passa a YouTube, és gent de 45 a 65 anys. Home i dona.
1: Però estaràs d'acord que potser aquest perfil, aquesta edat, doncs els que ens belluguem per aquesta edat, que jo també m'incloc, doncs ja tenim un bagatge a la cuina, és a dir, ja tenim uns coneixements. I a vegades penso que aquests tutorials, aquestes recomanacions els fa els joves, que potser no saben de cuinar, també et segueixen, aquest grup d'aquest perfil?
3: Una cosa, en principi no massa. En principi és la gent de la nostra edat. Però de totes maneres, pensa que si no t'hi dediques professionalment, jo puc saber fer un bon caldo, però no tinc per què saber fer una bona paella valenciana, per exemple, o una fava d'asturiana. Llavors, tens aquí un tutorial, tens aquí un canal que això t'ho explica bé, encara que ja en sàpiga una mica, no? I m'he plantejat des de fa molt de temps fer un ABC bàsic de cuina per gent molt jove. Això ho tinc en ment. Com fer un ou fregit, com fer un ou bullit, com fer una truita, els bàsics.
1: A qui segueixes tu? Suposo que et deu interessar molts continguts, però en qüestió de receptes de cuina, a qui segueixes tu?
3: Mira, a mi m'agrada molt el paper. M'agrada molt llegir. Tinc molts llibres de receptes. Evidentment, tots els catalans. M'agrada molt la Carme Ruscalleda. M'agrada molt el Nando Joany. Evidentment, la família Adrià. El Roca. I estic obert a tot. M'agrada molt viatjar. Per feina viatjo i compro llibres de cuina de tot arreu. És a dir, els meus referents són més en paper que digitals.
1: Val. És a dir, que no consumeixes tant aquest tipus de continguts que tu sí que realitzes?
3: És que jo el que jo faig, no, o sigui, jo ho vaig fer perquè no ho trobava. És a dir, no trobo el pas a pas. Si un vídeo ha de durar 15 minuts, jo el faig de 15 minuts. Si ha de durar 20, jo el faig de 20. I això va en contra de tot el màrqueting i de tota la manera de fer avui dia, no? Llavors, si un vídeo pot durar un minut, no el facis d'un i mig. Llavors, no hi ha tant d'aquest contingut. Hi ha un noi, un youtuber francès que es diu Àlex, que el recomano, que el canal es diu Àlex a French Guy, i que és boníssim. Això és exactament el que a mi m'agradaria arribar a ser i a fer el YouTube.
1: Uh-huh. I què és el que t'impedeix no fer-ho?
3: Amb el temps. No m'hi puc dedicar com voldria. Uh-huh. Jo penso que és una afició que tinc que... Li dedico els meus dissabtes.
1: Uh-huh.
3: Dissabtes gravo, la resta de setmana edito, provo receptes. Quan jo pujo una recepta tinc super tastejada, he mirat diferents opcions. Sempre intento pujar coses de qualitat al canal.
1: Ho fas tot tu, entenc? Prepares tots els continguts i graves, enregistres, edites i ho penges. Tot tu,
3: Tot jo. De fet, l'únic que pateix la meva família és que han d'anar tastant totes les proves que faig de receptes, que no sempre queden bé.
1: Quins beneficis t'aporta això, a part dels emocionals, econòmicament? T'aporta alguna cosa, això, o no?
3: Molt poqueta cosa. Jo vaig començar a monetitzar el YouTube fa un parell d'anys, però potser el mes que he cobrat més he guanyat 200 euros.
1: Ja.
3: Bruts. Vull dir, no... No ho faig pels diners, sinó és un tema emocional.
1: Uh-huh.
3: De fet, si ho fes per diners, ho faria en castellà.
1: Clar. Mira, una de les coses que vam triar de fer aquest espai, aquest estiu, en el magazín Obert per Vacances, va ser continguts, creadors de continguts en català, en la nostra llengua. Una de les preguntes que sempre faig, perquè en català, molts em dieu, fins i tot ofesos, no? És que és la meva llengua. Jo m'expreso, jo parlo d'aquesta manera, és la meva llengua del dia a dia, en la materna, però clar, és una pregunta obligada. I ara que feies referència, doncs preguntar-te això, per què en català i no en una altra llengua?
3: Doncs mira, jo vaig fer en català perquè, com tu dius, és la meva llengua, perquè era un moment on sentia molta més pressió del castellà, bueno, igual que ara, Vull dir, és un moment on el castellà està menjant molt de terreny, i em va semblar interessant tindre un canal dels pocs que hi ha, perquè sou 8 o 10 en català, que aportés aquest punt de vista que no l'està aportant ningú en català. I després hi ha una cosa que, deixa'm explicar, que a mi m'emprenya molt del YouTube. Tu entres al YouTube i poses bacallà amb Sant Faina i les respostes, les 40 primeres que et donen al YouTube seran bacalao con Sant Faina.
1: Vaja.
3: Si YouTube es fuma que ho hagis escrit a català i les respostes que et dones són en castellà. I com que va per visualitzacions, sí, arriba un moment que apareixo jo o altres canals en català, però estem molt a sota. I quan tu has començat a buscar realment bacallà, no bacalao.
1: Uh-huh.
3: I això és un problema.
1: Doncs això ho intentaríeu, ho hauríem de canviar, no? Que es posessin una miqueta les piles, no? Ens deies, hi ha poquets canals d'aquest tipus de continguts. Hi ha algun tipus de rivalitat entre vosaltres?
3: No, de fet hi ha hagut de tot. Hi ha hagut dinars on hem estat tots junts, hi ha hagut èpoques que han anat més de la mà, hi ha hagut de tot. Jo ja és com tothom. És com tot a la vida. Hi ha gent en què tens més afinitat i menys. Jo hi ha dos o tres canals amb la que tinc molta afinitat, com la Cuinateca o Dolce Terra, i hi ha altres canals que en tinc menys. Però rivalitat no.
1: Uh-huh. Artur, quina és la recepta?
3: Suposo que, perdona, com que ningú viu d'això...
1: Sí, clar.
3: Al final és un hobby, es respecta bastant.
1: Clar. Et preguntava si hi ha alguna recepta que t'hagi sorprès o quina seria la recepta que més visualitzacions ha tingut en aquests anys que portes al canal.
3: Penso que és una recepta... A mi em va sorprendre molt els panellets.
1: Ah.
3: Va haver un any, el primer any que vaig començar a fer panellets, i jo va rebentar visualitzacions. Em va sorprendre molt. Però la recepta que tinc més visualitzacions és un rostit de Nadal de pollastre.
1: Allò que tothom busca... Deia, allò que tothom busca a l'hora del Nadal de cuinar i que necessita una miqueta de suport,
3: Clar, sí. Però això és normal, perquè és un plat que fas un cop a l'any.
1: Clar.
3: Llavors, és normal tindre suport. No, necessita el suport, vull dir.
1: Mhm. I hi ha algun plat que se't resisteixi, que encara no hagis aconseguit treure perquè veus que no queda del tot correcte?
3: Molts. Jo tinc la bèstia negra meva és el Wellington.
1: Vaja.
3: Coneixes el Wellington anglès?
1: Sí.
3: Això és la meva bèstia negra, jo no hi ha manera.
1: Per què? Què passa?
3: No m'he atrevit mai a gravar-ho pel canal.
1: Per què? Et queda cru a l'interior o se't torna massa a l'exterior?
3: Sí, se't queda com bullidet, queda cru a l'hojaldre... No, no hi ha manera.
1: Mm-hmm.
3: Algun dia arribaré a Wellington.
1: Arriben crítiques o comentaris? Quin és el feedback? Quin tracte tens amb els que et segueixen? Reps comentaris habitualment del sí, que fas?
3: Sí. Jo realment els comentaris els deixo tots, menys els que insulten, perquè hi ha molta gent que m'insulta perquè ho faig en català.
1: Vaja.
3: És habitual. Joder, sí. Puta, en castellà,
1: sí.
3: No?
1: Sí, sí.
3: Això ho sento dir-ho així d'antena, però és així.
1: No, és així.
3: I això ho esborro. I la de més, normalment és gent que em dona consells o gent que em té dubtes. Jo contesto al 100% de la gent que m'escriu, o sigui que... Però bueno, també és fàcil, no sóc a l'Ibai ja, no sé, no tinc mil milions de interaccions.
1: I fins on vols portar aquest canal? Els teus continguts, no sé. O no sé, si hi ha una manera d'evolucionar, o quin seria el futur?
3: Mentre em diverteixi fent-ho, seguiré. Ara el que estic prenent molta consciència és del món de la pagesia, dels pescadors. M'agradaria acostar tota aquesta gent al canal. I no sé, encara estic pensant, arrel dels incendis que van haver a Calonja fa un parell de setmanes,
1: sí.
3: I jo gravo des d'allà, des de Calonja. Vaig veure com havia afectat amb alguns pagesos i vaig decidir que havia de fer alguna cosa al canal i intentar que la gent compri realment un producte a quilòmetre zero i no em refereixo al supermercat del costat i encara no sé la fórmula que utilitzaré. Però crec que van estirar-los aquest any que ve i han partit.
1: Doncs tant de bo, puguis assolir doncs, aquest projecte i també donar un cop de mà a aquest sector que està molt tocat en molts sentits, no només afectat pels incendis, sinó també portem uns anyets que déu-n'hi-do aquest sector. Doncs recorda'ns on et podem veure, Artur. El teu canal No és màgia, és cuina.
3: Bueno, jo estic al YouTube. El canal és molt fàcil de trobar, No és màgia, és cuina. Si us subscriviu-vos a Veraire i puntualment si penjo alguna cosa més a Instagram i a TikTok. Però la meva base és el YouTube. No espereu una recepta curta, espereu una recepta una mica plasta i ben explicada.
1: Amb quina periodicitat penges continguts, tu?
3: Cada 15 dies.
1: Li dediques els dissabtes, però entenem cada 15 dies,
3: Sí, un dissabte cada 15 dies gravo, i després edito, durant la setmana vaig fent. Ara estic en una sèrie, si puc fer publicitat ja.
1: Sí.
3: D'aquest estiu estic fent tapes.
1: Ah, molt bé.
3: Tu, pensa, jo faig cuina en català, però no faig només cuina catalana,
1: És a dir,
3: en un moment donat puc ensenyar a fer, com deia abans, una paella valenciana o una fabada o...
1: O un salmorejo.
3: El que faig és explicar un català, això sí.
1: Doncs Artur Arjó, que està al capdavant del canal No és màgia, és cuina, gràcies per participar en aquest espai influents de Calafell Ràdio de l'Obert per Vacances. Bon estiu i molts èxits. Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon estiu.

0: també és recent sortida del forn, és la nova cançó de Vico. Sí, sí, la del Noche Entera. Això es diu Tiramisú. Una cançó així com molt estiuenca, molt facilona, molt enganxosa i que ens encanta també. La primera vegada que l'escoltem aquí a Calafell Ràdio, a l'Obert per Vacances, Tiramisú. És la nova de Vico. Vinga, anem a fer una pausa, una aturada, ara que és en punt un quart d'una, i tornem de seguida en un moment. Parlem de salut, parlem de nutrició.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Sent Calafell allà on
0: siguis. Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: A l'Obert per vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, volem parlar de vida saludable. Ens acompanya la Judit Companys, és dietista nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Benvinguda, Judit.
2: Hola, bon dia.
1: Volem parlar de consells saludables sobre la nutrició per aquest estiu. Per començar aquest espai, si hem de començar amb un consell important d'alimentació durant l'estiu, quin seria aquest consell?
2: Doncs, primer de tot, hauríem de parlar de l'aigua. Tots sabem que hem de beure aigua, tothom ens ho repeteix sempre, però a vegades ens en oblidem. I ens en oblidem sobretot de per què és important beure aigua. Tots sabem que l'aigua ens hidrata i per tant és important, però a vegades ens en oblidem que també ens ajuda a regular a com tenim la pell. Per exemple, a vegades tenim la pell seca i tothom venga a ficar-nos cremes, no?, per millorar aquesta pell. A vegades això se soluciona només intentant beure l'aigua que hem de beure cada dia. També ens regula la temperatura corporal, la pressió arterial, el colesterol. Llavors, no només és la hidratació, que evidentment és important, sinó que ens hem de recordar de tot el que fa l'aigua en el nostre cos. Llavors, tot serveix? O sigui, tot ens hidrata? Doncs no. No només l'aigua ens pot ajudar, també podem agafar aigua infusionada, podem agafar infusions, però la base sempre serà l'aigua. Quan parlem de refrescos, no ens hidraten. Sí que és líquid, però no ens hidrata. I el mateix passaria amb les begudes alcohòliques més comuns, com el vi quan ho fem, quan bevem vi per dinar o per sopar, o també amb la cervesa. Llavors, és important recordar que l'únic líquid que ens hidrata és l'aigua i que hem d'intentar beure aigua cada dia.
1: Doncs és important estar ben hidratat aquest estiu per combatre la calor, però també a través de l'alimentació podem combatre aquesta calor.
2: Sí, és cert que hi ha aliments que segurament quan a moltes persones els hi venen al cap aliments que són frescos i que ens ajuden a millorar o la sensació de calor durant els dies de més calor, com poden ser les fruites i les verdures. Són els nostres grans aliats durant l'estiu perquè, a banda de ser lleugers, també són molt frescos i, a més, porten una alta quantitat d'aigua. Per tant, tornem a millorar la primera part que havíem parlat. Què podem fer? Pues, per exemple, amanides, però no fa falta que només siguin de verdura. Podem introduir llegums i podem introduir patata, arròs, quinoa, no? Diferents aliments que tots junts ens aporten a aquesta frescor. Què també podem fer? Els dies que fa més calor, un gazpacho, podem fer una crema de meló, una crema de síndria, per intentar combatre aquesta calor i refrescar-nos el més possible, no? I què me'n dieu també dels postres, no? No només amb l'amanida més típica, sinó que a vegades podem agafar un gelat, podem fer un gelat casolà amb un iogurt i una fruita. Segur que tots hem fet de petits, hem agafat un iogurt, li hem ficat un pal, una cullera, no? Ho hem ficat al congelador i ens hem fet un iogurt gelat per refrescar-nos. Doncs per què no agafar un iogurt natural, normal? Agafem una fruita, ho triturem i ho fiquem al congelador i tenim una altra manera de refrescar-nos a partir de fruita, però que ens agrada més perquè, doncs, és un gelat, diguem, saludable.
1: Per la qual cosa, aquesta aigua que ens recomanava també, aquesta alimentació una miqueta fresqueta seria, doncs, benvinguda, no?, per refrigerar-nos i refrescar-nos sense excessos, podríem dir.
2: Exacte, molt bona comentari, no?, perquè l'aigua freda de nevera tampoc seria la més recomanable, sinó que hauria de ser, la paraula seria fresca, no?, quan no la tenim de directament de la nevera. També pot ser perjudicial, podem tenir un cop de calor pel fet de beure aigua excessivament freda.
1: A vegades estem suant que venim de fer, per exemple, practicar esport o tenim una calorada i el primer que dius, bueno, una aigua ben fresca segur que em refrescarà, però això és perjudicial per la nostra salut, perquè Exacte. Podem tenir un tall de digestió, justament.
2: Exacte, seria intentar que no estigui ni molt freda ni molt calenta, fresca seria la paraula.
1: Parlaves d'alimentació saludable per aquest estiu, però què és el que hem d'evitar cuinar i menjar en aquest estiu, Judit?
2: Pues, per exemple, a tots ens ha passat que algun dia mengem aliments que són molt contundents, no? On porta un aliment que porta molt de greix o moltes calories. Podríem parlar d'un estofat de vedella, un estofat de llenties amb molta carn, per exemple. Doncs tot això, el que passa, què passa quan acabem de menjar-nos-ho? Doncs que tenim l'espanxa pesada, no? I ens pot provocar molta calor, perquè la digestió és tan llarga que fa que el nostre cos també produeixi calor. Per tant, és contraproduent per aquests dies que fa que pot haver, doncs, una onada de calor, per exemple. Llavors,

0: hem d'evitar aliments que tinguin molt de greix, moltes calories i que estiguin calents durant aquesta època, perquè és veritat que també ens poden fer passar el calor més malament. Uh-huh. Vale? Llavors, també m'agradaria comentar el tema d'aliments ultraprocessats. Això ens passaria amb aquests aliments contundents, però què me'n dius de les pizzas, dels nuggets, de tots aquests aliments, les patates de bossa, que no són calents i contundents, però sí que el nostre estómac també tarda les seves hores en fer la digestió. Per tant, també serien contraproduents.
1: Mm-hmm. Estava pensant jo de que a l'estiu ens ho permetem tot, no? Pensem, estem de vacances i ens relaxem pel que fa a l'alimentació, i a vegades cometem una miqueta això, els excessos, no? Això ho tindríem que controlar encara que estiguem de relax, de vacances, més que res, doncs perquè després lamentarem, no?, aquests excessos, doncs, quan ens posem sobre la balança.
0: Exacte, estem en una temporada que estem de vacances, que la rutina horària i, per tant, d'alimentació també canvia, no passa res, però hem d'intentar que una gran part de la setmana sigui el més normal possible, podríem dir, no? Intentar mantenir una alimentació equilibrada durant tota la setmana, tot i que, evidentment, hi haurà dies que menjarem una mica diferent, podrà ser un dissabte al vespre, podrà ser un dilluns perquè aquell dilluns tinc festa, no? O una setmana que me'n vaig de vacances, però hem d'intentar mantenir un equilibri perquè, si no, com has comentat, quan s'acabin les vacances tot això ens repercutirà no només en el pes, que potser és el que tothom té al cap, sinó també a nivell
1: de salut.
0: De salut, exacte.
1: I són dies també que tenim desitjos i ens permetem alguns capricis. I com podem saber si un aliment porta molt o poc sucre, Judit? Perquè a vegades és complicat saber-ho.
0: Sí, és una molt bona pregunta, perquè a vegades anem al supermercat, estem entre dues opcions de producte, ara potser se'n ve al cap un cereals d'esmorzar, no? I a vegades no sabem quina és la millor opció. Ho volem fer bé, però a vegades no sabem com fer-ho. Doncs la pregunta que jo faria és: què és el primer que hem de mirar amb una etiqueta per saber si un aliment és saludable? I a tothom al cap, el primer que li ve al cap és que hem de mirar les calories i el sucre que porta un aliment. Però realment és l'últim que hem d'anar a mirar. El més important per llegir una etiqueta és llegir els ingredients. Perquè, fico un exemple, si jo agafo un iogurt i és un iogurt de fruites i me'n vaig a mirar els sucres que porta aquell iogurt, realment no sabré si aquell sucre és de la fruita que li han afegit o realment és un iogurt que l'han ensucrat amb sucre. Amb aquell número jo mai sabré d'on ve aquest sucre. En canvi, si jo me'n vaig a veure els ingredients, jo podré veure si realment li han afegit sucre o que el sucre que realment porta ve de la mateixa fruita. Per tant, aquell sucre seria saludable. Per tant, sempre el més important a l'hora d'escollir un aliment és llegir el llistat d'ingredients. I llavors, què hem de fixar-nos amb els ingredients? L'ordre dels ingredients, perquè sempre va de més quantitat a menys quantitat. Per exemple, si estem davant d'un iogurt, el primer ingredient sempre hauria de ser la llet. No? Ho veiem molt obvi, però a vegades no és així. Ens podem trobar una crema de cacau i avellanes on el primer ingredient és el sucre, en vez del cacau. Ens podem trobar un formatge ratllat que el primer ingredient sigui mantega, pensant-nos que allò realment seria formatge. O ens podem trobar un pernil dolç on la meitat és pernil i la meitat és patata. Llavors és important llegir els ingredients per saber el que estem menjant. I si ens anem al sucre, què hauríem de fer? Identificar si un dels quatre primers ingredients és el sucre. Com hem dit que va de més a menys, doncs si cap dels quatre primers ingredients d'un aliment és el sucre, molt probablement, no ficarem la mà al foc perquè no ho sabem, però molt probablement aquell aliment serà bastant saludable, perquè no estarà la quantitat principal d'aliment no serà el sucre.
1: A vegades, per no cometre excessos amb el sucre, busquem substitutius d'aquest sucre. Què me'n dius dels edulcorants per substituir aquest sucre? Són poc saludables, podríem dir, no?
0: Exacte. Malauradament, doncs no és un bon substitut del sucre. De fet, fa unes setmanes va sortir una notícia de l'Organització Mundial de la Salut on deia que aquests aliments no són recomanables per a una alimentació equilibrada, perquè sabem que una alta quantitat és dolenta. Llavors, què passa? Que quan comprem embotit al supermercat veiem que porta edulcorants. Quan comprem un iogurt edulcorat, evidentment, portarà edulcorants. Quan ens bevem un refresc zero, també porta edulcorants. Però és que, a més, bevem cafè cada dia i, a més, li afegim sacarina, per exemple. Però podríem parlar de qualsevol altra. Què passa? Que aquest conjunt d'edulcorants que anem menjant cada dia, cada dia, cada dia, sabem que altera la nostra microbiota intestinal, que serien totes aquestes bactèries bones i dolentes que tenim a l'intestí. I sabem que aquests productes l'alteren i on ens comencen a aparèixer intoleràncies alimentàries, malalties intestinals. Per tant, una mica no fa mal. El problema és que hi ha tants aliments que a dia d'avui porten edulcorants i, a més, li afegim el cafè, doncs anem sumant, tot això fa que acabem tenint una alimentació que no és del tot saludable.
1: I Judit, com a professional de l'alimentació, de la nutrició, la de la dietètica, quin concepte tens de l'alimentació dels catalans durant l'estiu? És una època on tenim molta varietat, coses molt saludables. Quin concepte, quina idea tens? Ens alimentem bé, ens cuidem durant l'estiu?
0: És una pregunta complicada, eh? Perquè hi ha persones que sí, hi ha persones que no. A l'estiu hauríem de tirar el que he dit, de moltes amanides, d'intentar menjar més peix, potser, perquè potser doncs, ve més de gust, anem més a la costa, no? Estem amb una població de costa, doncs intentar prendre peix. Sí que som una població que realment doncs, té un alt consum de llegums, un alt consum de peix, menja fruita i verdura, però també tenim aquí els ultraprocessats, no? Tots aquests aliments que comprem als supermercats que estan precuinats, que no ens fan un gran favor a l'alimentació. Si en mengem de tant en tant, tot és benvingut, no? Però abusar d'aquest tipus de productes no és gaire beneficiós. Per tant, jo crec que sí, confio en que sí, però sempre hi ha alguna coseta que podem millorar per prevenir malalties a llarg plaç.
1: Podríem dir que cada vegada som més conscients del que ens fa bé i el que no ens fa tan bé pel que fa a l'alimentació. Potser la franja d'edat, sobretot a l'estiu, els que, permetem l'expressió, els que guarregen més són els més petits, no? La franja d'edat més els més joves, no?
0: Sí, ara tenim molta sort perquè les xarxes socials ens ajuden i realment doncs, hi ha professionals de la salut que estan a les xarxes socials i ens ajuden a promocionar què és saludable, què no, i el que he explicat, per exemple, de les etiquetes, doncs ara hi ha molts persones famoses que estan a influencers, no? que transmeten aquests coneixements a la població i ajuden a que tothom en sàpiga. Però sí que és veritat que el que és molt curiós perquè quan els nens comencen a amb la introducció d'aliments, tots els pares estan molt conscienciats en no prendre sucre, en menjar saludable. I quan passen l'edat dels 2-3 anys, llavors sembla que tot val, no? I mengem galetes, i mengem gelats, i mengem xocolata, i bueno, al final tot aliments molt, molt, molt rics en sucre. Uh-huh. Llavors, ja que els nens comencen molt petitons menjant i intentem que mengin bé, també és un moment perquè els pares també s'hi posin, mengem tots iguals, canviem els hàbits i comencem a menjar tots millor.
1: Doncs sense que ens obsessioni, no? Ens hauríem de saber, conèixer el que mengem, el que és bo per la nostra salut i el que no. Consell saludable sobre l'alimentació aquest estiu amb la Judit Companys, és dietista, nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Bon estiu, Judit, gràcies per venir a la ràdio.
0: Moltes gràcies.
1: I fins la propera.
2: D'11 del matí a 1 del migdia,

0: Déu-n'hi-do, quin bon rotllo que té aquesta nova cançó del Bruno Mars, que arriba des del The Romantic, el seu últim treball. És el tercer últim senzill oficial extret. Això es diu On My Soul, és la més nova del Bruno Mars.
1: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
0: Ara mateix, 12 del migdia amb 35 minuts. Estàs escoltant Calafell Ràdio. Som l'emissora municipal de Calafell i aquest és l'Obert per Vacances. Cada dia de dilluns a dissabte, entre les 11 i la 1, compartim dues hores de ràdio en directe, dues hores amb molts continguts per fer-vos passar el millor estiu possible. I també estem recuperant aquesta temporada de l'Obert per Vacances, l'Emergents. És l'espai que aquesta passada temporada, amb el David Burillo, ens despertava cada dissabte i presentant-nos a noves veus, a nous grups, a noves propostes del panorama musical català, l'Emergents. Avui ens porta la música de Lleres.
2: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui coneixerem a Lleres una nova veu olotina que es consolida com una de les veus emergents del nou pop urbà català. El que sentirem abans de parlar amb ell és la pluja.

0: Lleras, molt bon dia.
1: Hola, molt bones.
0: Acabem de sentir La pluja, un tema nou que vas treure a finals de febrer d'aquest 2026. Avui vens a presentar-nos Flamenc.guap, el teu nou senzill. Però abans de parlar de la teva música, explica'ns una mica d'on neix el teu projecte. Qui és Lleras?
1: Bé, doncs Lleras és un noi d'Olot de 20 anys que fa un anyet va començar a treure música amb un amic a un estudi i va sortir una mica així de pels jajas, no? La primera cançó així l'escrius perquè, oh, puc escriure, ah, puc, la cantem, ja em si queda bé. I va quedar bé, va sortir bé, sorprenentment va tenir bons números per ser la primera i tampoc és allò que elabores una gran promoció ni res, ni un videoclip. Simplement és, mira, el vaig penjar, vaig fer quatre històries i això i va anar prou bé. I vaig dir, hosti, m'agrada molt, doncs anem a explorar aquest camí com potser un hobby al principi, no? Llavors, mica en mica, ho he anat com professionalitzant tot, tant el so com el projecte en general.
0: Ara ja t'estàs centrant exclusivament en la música o treballes en altres coses?
1: Bé, jo segueixo estudiant, jo estic estudiant a la Universitat Politècnica.
0: Perfecte.
1: Però sí que és veritat que la música estira més que no l'enginyeria, això sí que és així.
0: Molt bé. En aquest cas, la teva música té sons molt urbans. Quins són els teus referents musicals?
1: Jo consumeixo música sobretot en castellà. Tiro molt ara últimament estic escoltant molt en Marc de Valentino i aquest rotllo. També vinc d'escoltar molt Mike Towers. I en català tinc tres o quatre artistes que m'agraden molt, com podria ser en Matu, Dani Six i Izkid, per exemple. I serien aquests, jo crec. En Bad Bunny, que és el típic que molta gent l'escolta, però jo crec que serien aquests.
0: Molt bé. I a finals de gener vas publicar un nou senzill, No Cardis, es deia així. Un mes més tard vas publicar un segon tema, La pluja, que és el que hem sentit abans de començar l'entrevista. I ara vens a presentar-nos el primer avançament del teu nou EP, Flamenc.guap. Tens algun projecte llavors més gran preparat? En què treballes?
1: Bé, doncs sí, com has dit, jo ara estic en procés de llançar un nou EP que sortirà cap al juny més o menys, encara no puc dir ni sé ben bé les dates, però més o menys anirà així. I sí, estic com intentant donar-li forma a la idea de la meva música, no? Donar-li una identitat visual, com el meu propi univers dintre l'escena catalana, que trobo que, bueno, pues ja va sent hora, ja porto un any a dir alguna cosa fent música, jo crec que és un bon moment per fer un EP, aquest projecte que hem parlat.
0: Quins sons tindrà aquest EP?
1: Bé, doncs, com es pot escoltar amb aquesta cançó, la de Flamenc.guap, sorprenentment hi ha abunden molt els sons així de flamenc, com és rumba, coses així, però també hi haurà reggaeton i hi haurà trap, i afro, una mica d'afro també.
0: Molt bé. Haurem d'esperar moltíssim per veure'l o, bueno, per sentir-lo?
1: No, jo crec que mica en mica aniran sortint coses i és això. Jo crec que cap a juny ja estarà tota la llum, jo crec.
0: Molt bé. Doncs estarem molt pendents aquí des de Calafell Ràdio. A part de parlar de la teva música, com arriba el bon temps, suposo que és moment també de fer concerts. En el teu cas et podem venir a veure en algun concert? Tens alguna data a la vista que ens puguis anunciar o idea de fer algun concert?
1: Ganes n'hi han moltíssimes, moltes, moltes, moltes. Ara mateix així pròximament no n'hi ha cap, sí que és veritat que a l'estiu potser que n'hi hagi algun, o qui sap, potser em sorprèn i de cop en tinc un, però de moment no n'hi ha cap, a l'estiu potser.
0: Val, en tot cas haurem d'estar ben pendents de les teves xarxes socials per veure si publiques alguna data d'algun concert, veritat? Si vols dir-nos les teves xarxes i així estem pendents.
1: Bé, doncs el meu Instagram és LlerasG, amb dos As, i TikTok és el mateix sense la G, Lleras.
0: Perfecte. Doncs ara sí, estem a punt d'escoltar Flamenc.guap. Què ens pots explicar d'aquesta cançó? De què parla?
1: Bé, aquesta cançó parla sobretot d'una història com d'amor, d'una noia, i sí que és veritat que aquesta cançó és totalment experimental per mi, jo sí que no consumeixo aquest tipus de música, és com una fusió, com diu el títol, de flamenco amb el toc urbà que crec que em pot caracteritzar. I és això, era com experimentar una mica realment, veure què podia sortir-ne d'aquesta fusió, ja que trobo que és superinteressant. Jugant una mica amb el meu productor a produir coses estranyes va sortir la idea, va ser en plan, uau, podem tirar per aquí. Llavors la cançó s'enfoca així una mica més com poètica, però sense ser molt poètica, perquè jo no sóc poeta, però sí que com amb aquest aire més estrany, que potser és més diferent del que està acostumat el meu oient potser a escoltar.
0: Molt bé. Doncs, Lleras, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Calafell Ràdio. Com et deia abans, estarem molt pendents dels teus projectes musicals i aquí estarem sempre per publicar-los i per fer-ne una mica de ressò sempre que puguem. Una abraçada, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Merci, moltíssimes gràcies.

0: Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
2: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
2: Dotze 46, tram final de l'Obert per Vacances d'aquest dilluns. I sempre, quan ens apropem al punt de la una, en el tram final del programa, tenim el semàfor de l'estiu. Moment de valorar amb els tres colors del semàfor, el vermell per la notícia dolenta del dia, o una de les tantes notícies dolentes del dia, la groga que estaria entre el bé i el mal, al mig, que ni fu ni fa, i la de color vermell. La de color... La roja, eh? Avui parlarem de la roja. Ja us avancem una miqueta els continguts d'aquests tres colors i també de les notícies que hi ha al seu voltant. Vinga, començarem per la notícia de color vermell, que no seria la roja, perquè la roja avui l'hem situada en el verd. Parlem de la mort d'un nen de 6 anys en una piscina de Calella. És que volem parlar de les víctimes per ofegament a platges i a piscines. Una tragèdia aquest diumenge a Calella. Un infant de 6 anys ha mort després de ser rescatat d'una piscina. L'avís als serveis d'emergència es va rebre cap a les 6 de la tarda i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 4 ambulàncies del SEM, un equip de psicòlegs, els Mossos d'Esquadra i la policia local. Amb aquesta, malauradament, ja són 7 les víctimes mortals en piscines catalanes des que va començar la campanya de bany el 15 de juny. A més, aquest estiu una vintena de persones han patit ofegaments no mortals, la majoria infants. Les autoritats insisteixen que la vigilància constant és la millor prevenció perquè un ofegament pot produir-se en molts pocs segons. Una notícia que obliga a extremar la prudència i que els serveis d'emergència segueixen amb preocupació. Perquè a part d'aquests ofegaments a piscines, si no recordo malament, ja són 12 els ofegats a les platges del litoral català del que portem de temporada. És per això que aquests ofegaments... I sobretot la mort d'aquest nen de 6 anys en una piscina de Calella. Hem volgut situar el color vermell, el color negatiu del nostre semàfor de l'estiu. Anem pel groc, perquè la calor i la sequera fan disminuir els mosquits. Un inici aquest, un inici d'estiu, té un efecte que molts ciutadans probablement hauran notat, i és que hi ha menys mosquits. Els experts expliquen que les onades de calor i la manca de pluges han reduït els punts d'aigua on aquests insectes es reprodueixen i, per tant, la seva presència és inferior a la d'altres estius. Tot i això, recorden que la situació pot canviar ràpidament si arriben episodis de pluja o tempestes, perquè les acumulacions d'aigua afavoreixen la cria de larves en pocs dies. Caldrà, doncs, veure si aquesta tendència es manté durant la resta de l'estiu o si els mosquits acaben recuperant protagonisme. Necessitem que plogui, que refresqui, que remulli tot el territori català i també de la península Ibèrica, però clar, el que dèiem, si hi ha tolls d'aigua, doncs això afavoreix doncs, la proliferació d'aquests mosquits. Vinga, anem per la notícia de color verd del nostre semàfor d'aquest dilluns. I és que Espanya es proclama bicampiona del món de futbol. La selecció espanyola, la Roja, de futbol, ha tornat a fer història proclamant-se campiona del món i revalidant el títol. Notícia que tothom en parla ja des d'ahir la nit. Era cap al voltant, de quarts de 12 de la mitjanit, que es produïa aquesta victòria d'Espanya, convertint-se en la bicampiona mundial després d'un torneig molt sòlid en què ha destacat pel joc col·lectiu i la regularitat. El triomf ha desfermat celebracions arreu del país i consolida una generació de futbolistes que continua sumant èxits al palmarès de la selecció. Una victòria que quedarà per al record i que confirma el gran moment que viu el futbol espanyol. Doncs aquesta notícia obligada avui dilluns, de la Roja, col·locar-la en el color verd del nostre semàfor de l'estiu. Així valorem cada dia l'actualitat de les últimes hores des de l'Obert per Vacances.

Va ser membre del grup Sweet California ara fa alguns anys enrere. Ara torna amb una proposta en solitari. És l'Alba Reig i aquesta cançó, novetat de la setmana. Avui tenim moltes novetats entre la nostra selecció musical. Mala idea, així es titula aquesta cançó. Doncs vinga, 7 per la 1. I com cada dia, mirem el web municipal calafell.cat a la seva agenda per recomanar-vos les activitats programades a aquesta agenda aquí al nostre municipi. I començarem parlant del Terror a la Fresca de demà dimarts, dia 21, a partir de les 10 de la nit, al Parc de la Cine, activitat gratuïta, amb la projecció de Nosferatu. Una nova reinterpretació del clàssic vampíric sobre una criatura obsessionada amb una jove. Doncs recordeu, demà a partir de les 22 hores 10 de la nit al Parc de la Sínia. Per majors de 16 anys, almenys aquesta és la recomanació, que tothom faci el que vulgui. Nosferatu, el terror a la fresca, demà al Parc de la Sínia, no us ho perdeu. També parlem de l'activitat Misteris de Calafell, el manuscrit de la Casa Barral. Serà aquest dimecres, dia 22, a partir de les 8 del vespre, activitat gratuïta per als joves del municipi. Els joves hauran de trobar un manuscrit ocult escrit als anys 70 amb textos clandestins sobre llibertat, poesia i identitat. Una experiència col·laborativa que connecta amb la història cultural local. Activitat gratuïta, però cal fer inscripció prèvia. Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys. En cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu una inscripció i participeu de l'activitat. Moltes activitats aquest estiu 2026 per joves, com el Misteri de Calafell, el manuscrit de la Casa Barral. I parlarem també del taller de ciència d'aquest pròxim dijous 23 de juliol a les 11 del matí. Activitat gratuïta a la Biblioteca Ventura Gasol. Taller de ciència, sorral magnètic amb pèndulum. A la Biblioteca Ventura Gasol, per infants a partir de 6 anys. Cal inscripció a través del WhatsApp 687-271-373. 687-271-373. I tota la informació de l'agenda, ja sabeu, la podeu consultar dia per dia al web municipal calafell.cat a la seva agenda. Sempre us repassem aquí, en el Obert per Vacances, el més destacat dels pròxims dies. Doncs vinga, 4 minuts i mig, i arribem a la 1, tanquem edició de l'Obert per Vacances d'aquest dilluns. Avui cara de son, Avui molta gent ha anat a dormir tard. Doncs des de Calafell Ràdio, calafell.tv, us acompanyem cada dia amb la nostra programació d'estiu, intentant que passeu el millor matí d'estiu possible. Almenys que no us adormeu. Demà a les 11 aquí tornarem a estar al peu del canó amb molts continguts. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. Salutacions del Ferran Boquet, nom dels companys dels que fem possible aquest programa. I marxem amb música, amb cançons, per acompanyar-vos també amb bona música aquest estiu. Novetats com aquest, tal xulló. Fins demà a les 11. Acabem de passar un bon dilluns. Adéu.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Vull silenci quan apreti el gas, gas, gas. Per sentir-te parlar,
1: sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà, perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull tirats al prat amb

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns 20 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: El nucli del poble de Calafell ha finalitzat aquest diumenge la celebració de la Festa Major. Han estat 5 dies plens d'activitats que han omplert carrers coincidint amb el bon temps, el període de vacances de moltes persones i moltes ganes de festa. Els organitzadors ens han fet una valoració molt positiva, especialment pel que fa a la participació. En parlem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. Canvi de fase en les obres de millora dels carrers de Segur Platja. Diversos carrers s'han obert al trànsit i d'altres s'han tallat per iniciar les obres de reforma dels mateixos. 24 joves recuperaran aquest estiu els camins de pedra seca de Cunit. El camp de treball impulsat per la Fundació Escolta Josep Carol permet restaurar marges i camins tradicionals. El Vendrell presenta una Festa Major que reivindica l'orgull de poble i el talent local, amb tres escenaris musicals. La festivitat de Santa Anna, sota el lema "Ho tenim tot", tindrà com a pregoners els nens del Vendrell amb motiu del centenari. 6 de cada 10 catalans canviaria de comunitat autònoma si pogués triar on viure. Els tarragorins són els més predisposats a viure a l'estranger i els gironins els que més preveuen mudar-se. L'IPC puja una dècima al juny a la demarcació de Tarragona i es situa en el 3,3%. L'últim mes els preus s'han incrementat un 0,9%, coincidint amb la fi de les rebaixes d'impostos a la llum i al gas. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Aquest estiu a Calafell hi ha moltes opcions per evitar quedar-se a casa i sortir a jugar i fer esport. Avui visitarem el casal d'estiu de Calafell Aventura i parlarem amb els seus monitors, coordinació i també amb els seus protagonistes, els nens i nenes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El nucli del poble de Calafell ha finalitzat aquest diumenge la celebració de la Festa Major. Han estat 5 dies de moltes activitats. Correfocs, cercaviles, concerts, balls, activitats infantils, concursos populars, el piro musical i moltes altres propostes que han omplert els carrers, coincidint en dies amb molt bon temps i amb moltes ganes de Festa Major. La cercavila tradicional d'aquest dissabte passat a la tarda ha comptat un cop més amb la cultura popular de les entitats del municipi i les colles convidades de fora. Hi han pres part les colles geganteres d'Olesa de Montserrat, el Bruc, el Prat de Llobregat i Calafell, acompanyades per la banda de timbals i gralles de Calafell, l'associació Som de Samba, els gegantons i grallers de la Bota, la Unió Artística de Calafell amb el Ball de Panderetes, el Ball de Bastons infantil i adult, el Ball de Gitanes i les Tirantinaires, el Drac l'Espurna de Calafell, els Dracs Espurnetes i també els Capgrossos. L'Esther Fernández, presidenta de la Unió Artística de Calafell, ens ha fet la seva valoració.
3: Doncs bé, estem contents, venim tots els grups que participen a la cercavila. Estem bastant motivades, la platja va ser l'actuació a la plaça va ser una mica curta, aquí ens podem lluir una mica més. I bé, el poble sempre és intens, baixar fins a baix i pujar, però també ens agrada molt baixar fins a com i tornar a pujar. Però bé. Bé, és el que portem a aquestes cercaviles. L'única així una mica diferència és que hem posat a les gitanes al final, que fan els versots i així tenen la plaça una mica més per estar-se lluint. Jo crec que tots portem malament la calor en general, tant espectadors com participants. Els participants, clar, tots porten roba, porten moltes capes i al final tots passem calor. Sí, és veritat, la diferència amb el poble és que sí que és veritat, tenim molt de més espai per ballar, però correcte, hi ha menys gent.
0: Com sabeu, la programació de la Festa Major la formen les activitats que organitza l'Ajuntament de Calafell i que estan complementades pel pes col·lectiu festiu dels esgangalats i paterols. Del diumenge a la tarda no ens volem deixar de destacar la benvinguda al territori Terròs i la vuitena estirada de corda entre nuclis a càrrec d'aquestes entitats. És una de les activitats més multitudinàries i amb més participació. Des dels esgangalats ens han fet una valoració molt positiva. Escoltem el Xavier Orovich, membre de l'entitat.
4: Mira, la valoració que fem és una valoració esplèndida, perquè ja des de l'encetada, que va ser sorpresa total per tothom que va venir, que la va valorar molt bé, continuant pel reclam de Streets, que vam tindre un munt de nens i nenes i que ja la platja va tindre èxit, però aquí encara més, i esperem que a les festes de Sant Miquel amb els Miquelets la cosa encara vagi millor. El torneig de Birrapong va tenir una rebuda bestial. De fet, se forma una agrupació de gent i tots feliços i contents, que és que s'ha de viure, s'ha de viure. Després van fer la tractorada infantil també, amb aigua i jocs pels nens i nenes, també molt bona rebuda. El vermut esgangalat, on sempre es fa el recompte de samarretes, i evidentment van guanyar les Terrosses, val? El tripijoc, que es va fer l'activitat de nit i que també va tindre molt bona rebuda, i després van fer els concerts i tot, que també els han valorat molt bé. El concurs de ranxos aquest matí està excepcional. Realment la gent que estava participant ho deia, que comparat amb altres anys la festa s'ha viscut molt més, molt més. Després, bueno, doncs el concurs de bitlles, la benvinguda al territori Terròs, que l'hem estat fent ara, aigua per parar un tren i tothom superfeliç, superfeliç. Jo ho estava mirant des de dalt al balcó i era magnífic. I ara, doncs, l'estirada de corda, que potser és l'activitat que hi ha hagut més gent, no? I que, evidentment, doncs, tampoc no he pogut veure el final, però tenia pinta de que guanyarien els Terrossos. I no res, ara ens queden les últimes activitats, d'acord? Que ara tot just m'estic preparant per anar ja cap a l'Esbart i fer l'última ballada. I així tancar les festes, que han set tot un èxit.
0: D'altra banda, la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat, s'ha mostrat molt satisfeta de com s'ha desenvolupat la festa durant aquests dies i també per la participació.
5: Últimes hores d'aquesta festa major d'aquí del nucli del poble han sigut gairebé, com qui diu, cinc dies plens d'activitats. Hem tingut molt ambient, tots els carrers, totes les places. S'han omplert dels tres colors, dels tres nuclis d'aquí del poble de Calafell. Tant la Bòbila com la plaça Catalunya ha tingut unes actuacions estel·lars pels joves, pels més grans. Hem pogut gaudir, doncs, d'això, dels espectacles infantils, de diferents activitats i, sobretot, de totes les coses que organitzen el grup dels escangalats i paterols, doncs, que han sigut un èxit. I hem tingut molta afluència de gent, de públic, i sobretot, no?, com per exemple amb l'Orquestra Meravella, vam tenir, doncs, gent que venia de l'Arbós, de la Bisbal. Al final ens donem compte, no?, que quan programem sobretot orquestes o grups amb un nom famós, doncs ja es nota, no?, aquesta afluència de gent, de públic, doncs, que els segueix. Crec que la valoració és molt positiva, estem molt contents i sobretot anar millorant, no?, perquè amb aquestes coses aprens, no?, que et dones compte, doncs, que estan al carrer i veient totes les coses que s'estan fent, doncs sobretot també escoltant a la gent, no?, d'aquí del municipi, sempre et donen idees, i anar millorant i una valoració molt positiva.
0: A les nostres xarxes socials, Instagram i Facebook de Calafell Ràdio, calafell.tv, hi trobareu imatges i diversos vídeos que recullen molts moments i activitats de la Festa Major de la Santa Creu, al nucli del poble de Calafell. Les obres de Segur Platja arriben al seu punt àlgid, ja que diversos carrers s'han obert a la circulació de vehicles i d'altres s'han tallat per iniciar les obres de remodelació. Els carrers que es troben ja pavimentats i on s'ha obert el trànsit de vehicles són el carrer de Marta Moragas, el carrer Maria Desvalls, el carrer del Sena, Llobregat i el carrer d'Antoni Almazor. Aquests dos últims oberts parcialment per donar accés als guals d'aparcaments. Per contra, els carrers on s'han iniciat les obres i que s'han tancat el pas de vehicles són el carrer Besòs, carrer del Consell, carrer David de Mas i segueix tancat el tram inicial del carrer del Loira. En breu, s'iniciarà la renovació de la vorera del tram de l'avinguda de Lluís Companys entre el carrer Loira i el carrer Rin, on s'aprofitarà per soterrar l'últim tram de la línia de mitja tensió aèria que resta en aquesta avinguda. L'Ajuntament de Calafell aconseguí la col·laboració de la companyia FEC Sandesa per al soterrament d'aquest tram de línia. Aquest soterrament no permetrà la col·locació d'arbrat en el tram de vorera per on soterrarà el cablejat. No obstant, el soterrament suposa una gran millora passeigística i també de seguretat per als veïns. A més, s'apunta que en els propers dies començaran els treballs relatius a les millores a les voreres de tots els carrers, entre el carrer Loira i el carrer Minyó. En aquest tram s'aixecaran totes les voreres actuals i es faran completament noves, deixant previsió per la col·locació de nou arbrat i fent-les accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Aquestes millores tenen un valor d'1,6 milions d'euros i formen part de l'obra de remodelació integral dels carrers de Segur Platja, entre el carrer Rin i el carrer Loira. En una visita que ha fet l'equip de govern a les obres de Segur Platja, l'alcalde Ramon Ferrer ha manifestat que s'ha arribat a un punt on les obres fan un canvi de terç important, obrint alguns carrers al pas de vehicles després de molts mesos d'obres i tancant d'altres que resten per arranjar, per poder acabar les obres aproximadament al mes de desembre. L'alcalde ha explicat que en pocs dies començaran obres en altres carrers fora de l'àmbit d'aquestes obres, on es refaran les voreres completament i fent-les més accessibles. De fet, s'està estudiant alternatives per generar ombra en carrers on no s'ha pogut instal·lar arbrat, ja que és prioritari per l'Ajuntament de Calafell que els carrers siguin refugis climàtics per als vianants. Amb aquestes obres es deixarà un bon estat als carrers de dos terços de Segur Platja, una actuació de renovació urbana mai vista al municipi, apunta l'alcalde de Calafell. Per tant, doncs, destacar que el full de ruta és renovar integralment els carrers més poblats i arranjar parcialment els carrers on hi viu menys gent.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Un total de 24 joves d'entre 14 i 17 anys participen aquest estiu a Cunit Camp, reconstruint patrimoni de pedra en pedra, un camp de treball que combina voluntariat juvenil i conservació del patrimoni cultural. La iniciativa està impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol i es desenvolupa durant uns dies al municipi de Cunit. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix a encaixar les pedres sense utilitzar argamassa, un coneixement transmès de generació en generació que en els darrers anys ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit, on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que Cunit continua posant en valor amb iniciatives com aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari per fomentar el compromís social i apropar-los al coneixement del territori.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament del Vendrell i la Comissió d'Administradors de Santa Anna han presentat ja la programació de la Festa Major. L'edició d'enguany es durà a terme de forma oficial del 25 al 28 de juliol, segons recull el programa. La gran novetat d'aquest any és l'ampliació de l'oferta musical nocturna, amb la incorporació d'un tercer escenari simultani els dies 25 i 26. Un pregó centenari i l'aposta per la cultura popular serà el tret de sortida institucional amb la celebració que el donaran els nens del Vendrell, encarregats de realitzar el pregó d'enguany per celebrar el seu centenari històric. Els sis administradors de la festa han subratllat que la programació d'enguany busca aglutinar entitats, colles i ciutadans sota una declaració d'orgull col·lectiu i de riquesa cultural. Tres escenaris per un cartell musical de primer nivell, una oferta musical que es diversificarà per tot el Vendrell per arribar a tots els públics. Entre els noms principals confirmats destaquen Miqui Núñez, Boicot, Doctor Prats i molts altres, a més de tradicionals i propostes per al públic familiar. El dissabte 25 de juliol, diada de Sant Jaume, la festa començarà al migdia a la plaça Villa amb el tradicional vermut de Miquel del Roig, A la nit, la música repartirà en tres punts: Miqui Núñez i els amics de Manel al Botafoc, l'orquestra La Principal de la Bisbal a la Rambla del Vendrell i un tribut a Queen a les Quatre Fonts. El diumenge 26 de juliol, diada de Santa Anna, la jornada central comptarà amb un concert infantil. A la nit, l'escenari del Botafoc tindrà com a cap de cartell una mítica banda de rock. El dilluns 27 de juliol, un dels plats forts de la recta final serà l'actuació de la Ludic Band, grup que portarà el seu folk rock al Vendrell penedesenc, com destaca a la seva programació, que es complementarà amb les tradicionals cercaviles de cultura popular, actuacions castelleres, activitats infantils itinerants i el Castell de Focs de Cloenda, que posarà punt i final a 4 dies de màxima activitat als carrers del Vendrell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Si poguessin triar lliurement on viure, 3 de cada 5 catalans seguirien residint a Catalunya, tot i que el 64% afirma que sí que estaria disposat a traslladar-se a una altra comunitat autònoma. Així es desprèn de l'estudi Preferències Residencials, elaborat pel grup Mutua Propietarios, per a conèixer quin és el nostre lloc ideal per a residir. L'estudi posa de manifest que Catalunya continua sent l'entorn preferit per viure. Per demarcacions, aquesta opció és majoritària a Barcelona, seguida de Lleida, Girona i Tarragona, fet que converteix els tarragonins en els catalans més predisposats a iniciar una nova etapa a l'estranger. Pel que fa a Europa, és el principal destí internacional dels catalans, especialment entre els tarragonins, també els gironins, mentre que Barcelona i Lleida aquest interès és lleugerament inferior. En canvi, els tarragonins tornen a ser els més oberts a traslladar-se a la resta del món, per davant de barcelonins, gironins i lleidatans. En aquesta cerca del lloc ideal per a residir, les diferències generacionals són especialment significatives. Mentre un 41% dels joves d'entre 18 i 24 anys sí que es plantejaria viure en un altre país, entre els més grans de 65, 3 de cada 4 prefereixen romandre a Catalunya, reflectint un vincle més gran amb el seu entorn habitual. Pel que fa a les preferències per viure dins del país, Andalusia torna a situar-se com la comunitat autònoma més atractiva, triada pel 9% dels catalans. Li segueixen País Basc, amb un 8%, i Galícia i Astúries, amb un 6%. Però més enllà de quines són les regions preferides, un 36% dels catalans no canviaria de comunitat autònoma. A més, l'estudi reflecteix que existeixen regions on el vincle al lloc de residència és especialment elevat. Galícia encapçala la classificació, amb un 53% dels seus habitants afirmant que continuaria vivint allí. A l'extrem oposat es troben comunitats on una part més gran de la població es mostra oberta a iniciar una nova etapa en una altra regió. D'acord amb l'informe, les preferències canvien segons el lloc de residència, dibuixant patrons molt curiosos. Per la seva part, els madrilenys s'inclinen per Andalusia en primer lloc, encara que també destaca l'atractiu de la comunitat valenciana. Tot i imaginar un canvi de residència és una possibilitat que sedueix molts catalans, dur-ho a terme no és una opció real. L'estudi mostra que només el 25% dels catalans considera possible mudar-se en els pròxims anys. Les raons principals que impulsaran aquesta decisió estan relacionades amb la cerca d'una millor ubicació per assumptes laborals o bé buscar una millor qualitat de vida.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Més notícies a la plana d'àmbit general. El Departament de Salut retardarà fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 després que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, hagi recomanat modificar les 3 soques de la vacuna antigripal, un canvi que ha provocat retards en la producció internacional de les dosis. Per compensar aquest endarreriment, Salut obrirà les agendes per demanar cita prèvia a finals de juliol, amb l'objectiu que la població diana pugui programar la vacunació amb antelació. Paral·lelament, el departament reforçarà la vacunació entre mestres i professors, un col·lectiu que admet que fins ara havia quedat una mica oblidat, ja que els infants són els principals transmissors de la grip. Per tant, la campanya començarà el 5 d'octubre amb la vacunació de les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys, les embarassades i els infants d'entre 6 i 59 mesos. El 26 d'octubre s'hi afegirà la resta de persones incloses amb la població diana, principalment els majors de 60, mentre que a partir del 16 de novembre també es podrà acudir als equips d'atenció primària sense cita prèvia a les franges horàries que determini cada centre. Tot i això, Salut vol potenciar que la major part de la població es vacuni amb cita programada. Per facilitar-ho, les agendes s'obriran a partir de l'última setmana del mes de juliol. Així, les persones majors de 80 anys, embarassades i resta de col·lectius podran reservar hora per als primers dies d'octubre. Entre les novetats de la campanya hi ha un reforç de les accions adreçades al professorat. Salut treballa amb el Departament d'Educació per incrementar la vacunació entre mestres i professors. El departament també reforçarà la implicació de col·legis professionals sanitaris, serveis de prevenció de riscos laborals d'empreses i dels ajuntaments per augmentar les cobertures vacunals i reduir les diferències entre territoris. Pel que fa al balanç de la campanya passada, Salut ha destacat que es van administrar més d'un milió 524.400 vacunes contra la grip, 112.517 més que la temporada anterior, un fet que va permetre trencar la tendència descendent dels últims anys. En canvi, la vacunació contra la Covid va continuar baixant lleugerament, amb 17.000 menys que l'any anterior. Segons el departament, l'augment de la vacunació antigripal va contribuir a reduir l'impacte assistencial de la grip, malgrat que la incidència de la malaltia va ser superior a la de la temporada precedent.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'IPC, l'índex de preus de consum, ha pujat una dècima al mes de juny al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons les dades fetes públiques d'aquesta setmana per l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, fins al 3,3% interanual. L'habitatge, l'aigua, electricitat i els combustibles són els productes que s'encareixen més respecte a fa un any, passant de l'1,6% del maig al 5,1% del juny, per l'augment dels preus de l'electricitat i del gas en menor mesura. Els vestits i el calçat i les begudes alcohòliques i el tabac també van a l'alça. El grup de restaurants i serveis d'allotjament també apugen els preus, passant del 5,1% al 6%. L'últim mes, els preus s'han incrementat un 0,9% al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, una dècima més que la mitjana catalana, coincidint amb la fi de les rebaixes d'impostos del govern espanyol a la llum i al gas. I ara el bloc esportiu d'avui dilluns amb David Burillo.
2: Aquest estiu a Calafell hi ha moltes opcions per passar-s'ho bé i fent esport, com és el cas del casal d'estiu de Calafell Aventura, que a més d'oferir un servei lúdic ideal per passar l'estiu, també s'hi practica l'esport. La nostra companya Mireia Romaguera es va desplaçar fins a les seves instal·lacions la setmana passada per conèixer de primera mà com viuen l'estiu els nens i nenes que hi participen, descobrir les activitats que s'hi organitzen i respirar el gran ambient que s'hi viu. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta connexió.
0: Judit, explica'm una miqueta, no? Com va això del casal d'estiu i quines activitats feu?
6: Bueno, doncs aquí estem, vam començar el 22 de juny i fins al 14 d'agost i bueno, doncs cada dia fem coses diferents. Avui dilluns fem tirolines, fem totes les atraccions del parc, fem jocs d'aigua, hi ha un dia que anem a la platja, fem manualitats i tot això.
0: Veig que hi ha diferents edats, no? Que teniu nens de diferents edats aquí al casal.
6: Sí, tenim tres grups, els petits, els mitjans i els grans. Els petits tenen de 3 a 5, els mitjans de 6 a 8 i els grans de 9 a 12.
0: Quines són les activitats que veus que els hi agraden més o totes? Com ho porta?
6: Bueno, jo crec que el seu dia preferit és el dilluns, que és el dia que pugem a les atraccions i bueno, també els jocs d'aigua també els gaudeixen molt.
0: Molt bé, doncs anem a parlar amb ells, que són els protagonistes d'aquest casal. Tu has anat a la platja, com et dius tu?
7: Baitiare.
0: Explica'm, com ha anat la platja quan has anat aquí amb el casal?
7: Molt bé.
0: Sí? Què és el que veu fer? Veu fer jocs, us veu banyar?
7: Sí.
0: I d'aquí del casal, què és el que t'agrada de les activitats que feu?
7: La tirolina i el minigol.
0: Ah, la tirolina, veig que té èxit, la tirolina. I en tu sí, vinga, com et dius?
8: Eva.
0: Eva, d'on ets tu?
8: De Segur de Calafell. Muntanya a la calle Dàlia.
0: Molt bé. Explica'ns una mica, doncs, què estàs fent en aquest casal d'estiu, aquí al Calafell Aventura.
8: Pues me lo paso muy bien, pero no sé.
0: Quines activitats feu?
8: Cotxes de choque, cinema, tirolines, colchonetes...
0: Vinga, ara parlem amb el monitor de grans. Com et dius?
9: Gorka.
0: Gorka, estem en directe des de Calafell Ràdio i explica'ns una miqueta quines són les activitats que feu.
9: Bueno, avui estem fent les activitats de les atraccions, no? Hem estat a la primera hora a les colchonetes i ara estem a les tirolines, aquí, superguai, els nens s'ho passen superbé.
0: Quines edats tenen els nens que estan amb tu?
9: Els nens que estan amb mi van des dels 8 anys fins als 13, 14, crec.
0: Molt bé. Què és el que més els agrada de les activitats que els oferiu?
9: Bueno, el dilluns és quan fem les atraccions, s'ho passen superbé. S'esperen tota la setmana per anar a les atraccions perquè s'ho passen pipa.
0: Clar, cada dia, pel que estic veient, feu una activitat diferent, no? Pel que veig, més o menys.
9: Sí, per exemple, avui que és dilluns toca les atraccions, un altre dia anem a la platja. Depèn del dia, fem una cosa o una altra. Sí. Jo, sí, bueno, en el meu cas, que faig parkour, doncs els ensenyo una mica.
0: Molt bé, això els agrada, als nens?
9: Sí, els encanta.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia.
9: Bon dia, igualment.
0: Doncs parlem ara també amb l'Isidre. Amb l'Isidre, aprofitem que està aquí amb nosaltres per preguntar-li. Ara després anirem a parlar amb altres nens i nenes. Isidre, bon dia.
10: Bon dia.
0: Què tal? Com estan en aquest casal?
10: Doncs, bueno, aquí estem amb un munt de nens, com ja pots veure, i està molt bé. Bueno, per la cara que fan els nens, jo diria que s'ho està passant força bé.
0: Doncs sí, tots estan explicant la bona experiència, no?, de passar-s'ho bé amb tantes activitats.
10: Sí, sí, veient, a més... Només mirant-lo, sí, que m'agradaria que es pogués veure per la ràdio, però bueno, podem descriure que uns estan al trenet, els altres estan saltant, els altres estan per aquí jugant, fent jocs, i bueno, tots estan ben entretinguts.
0: Els teniu dividits per grups, d'edat.
10: Sí, tenim tres grups, petits, mitjans i grans, i bueno, cada grup pues, té els seus propis monitors, i van fent pues, diferents activitats cada dia, diferents.
0: Imagino que cada any heu anat augmentant, no? Cada vegada ven amb més nens i nenes.
10: I clar, mira, aquest any inclús tenim un grup que ens ve d'estrangers i, bueno, pues, venen grups que també s'ho venen a passar bé aquí. I, bueno, cada dia tenim també casals d'altres poblacions que venen aquí a passar-s'ho també bé. I, bueno, cada dia tenim autocars i els monitors pues, aquí com a campions, boníssims.
0: A més, hem de dir doncs, aquest espai emblemàtic, no?, sota l'ombra dels pins, i que s'està molt bé, no?
10: Sí, l'avantatge que tens és que els nens estan tot l'any tancats, i les escoles, els gimnasos i les activitats que fan, i aquí estan a l'aire lliure com si estiguessin, diguéssim, al camp. És un espai que podem dir no semi, sinó natural, perquè estem en una pineda, estem a la sombra, estan molt segurs perquè estan, diguéssim, tancats a l'accés al públic mentre estan fent els casals, i llavors pues, aquí estan, pues, bueno, tenen una cascada, tenen un riu, tenen arbres, tenen un lloc per banyar-se, bueno, tenen de tot.
0: I tant, ja ho hem vist, em quedaria, i jo i tot,
10: Home.
0: I tu també aquí, no?
10: Jo em quedo, jo no em moc d'aquí.
0: I hem vist, no?, que ara estan preparant, doncs, amb els nens i nenes d'aquest grup per fer les tirolines, que tenen molt d'èxit, no?
10: Sí, les tirolines és el que li s'agrada molt perquè, bueno, no sé si és perquè té una explicació antropològica, però ens agrada pujar-se als arbres i ens agrada, doncs, pues, als nens... el xute d'adrenalina que es peguen aquí amb totes les atraccions, doncs quan arriben a casa, pues és el que van, els pares també, que arribin molt, molt cansats i que s'estiguin tranquil·lets. I jo crec que aquí poden cridar, poden córrer, poden fer tot el que té que fer un nen. Tot.
0: I tant que sí.
2: Ja veieu, el casal d'estiu de Calafell Aventura també és una gran opció per gaudir de l'estiu fent ponts de mico, tirolines, saltant en inflables, jugant a jocs d'aigua i, sobretot, no deixant de moure's.
0: Fins aquí l'informatiu. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia.
11: Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
12: Calafell Ràdio.
13: La selecció espanyola de futbol celebrarà aquesta tarda el segon mundial de la seva història. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
13: Triomf de la selecció espanyola de futbol davant l'Argentina en una final que es va allargar fins a la segona part de la pròrroga, quan Ferran Torres va marcar el gol de la victòria. L'èxit de la selecció espanyola s'ha celebrat fins a la matinada en diversos punts del país. Segons l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, 30.000 persones van seguir el partit des de la plataforma pel Fòrum, Natàlia Ramon.
14: Els jugadors arriben aquest migdia a l'aeroport de Barajas, a Madrid, i a la tarda es faran les celebracions i la recepció del rei i del govern espanyol.
13: Aeroport de Barajas, Tania Tàpia, bon dia.
15: Està tot a punt aquí a l'aeroport de Barajas perquè la previsió és que arribi a 2:15 a l'avió dels jugadors. Pujaran a dos autobusos llançadora que ja estan aquí on es llegeix enhorabona campions i aniran directes a la zona d'autoritat. Serà la primera imatge dels jugadors de tornada dels Estats Units ja amb la copa a la mà. Com dèieu, a la tarda, primer agenda institucional a la Sarsuela i a la Moncloa. Després festa als carrers de Madrid amb l'escenari principal ja muntat a Cibeles, on s'espera que els jugadors hi arribin a entorn a les 9 de la nit.
13: A banda d'aquesta ressaca espanyola, aquí a Catalunya hem estat pendents a primera hora del matí de canvis al govern. El president Salvador Illa nomena Raúl Moreno per rellevar la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals.
14: Raúl Moreno, que fins ara era el número 2 de la conselleria, és educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament.
13: Baixen els delictes a la ciutat de Barcelona. Durant els primers 6 mesos de l'any ha baixat un 11% la criminalitat a la capital catalana, però els homicidis gairebé s'han duplicat. Han passat de 5 a 9. Barcelona, Miquel Jarque.
16: Sí, l'alcalde Jaume Collboni ha parlat de dades històriques i és que baixa també un 16% la multireincidència i un 20% els fets amb armes blanques. Pel que fa a les armes de foc, Collboni, taxatiu.
17: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
13: D'altra banda, avui fa 6 mesos de l'accident ferroviari a Gelida i mig any després de la crisi ferroviària encara hi ha més d'un centenar de trams que tenen limitacions temporals de velocitat.
14: Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa ferroviària, ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82, però les plataformes d'usuaris asseguren que el servei continua sent deficient. De fet, hi ha incidències diàries i els viatgers no confien en aquest servei. Pol Méndez és el tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
18: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
13: I avui els carrers del centre de Girona s'han omplert de decorats de cinema. I és que comença el rodatge d'Embolicats, l'adaptació de Rapunzel, que durant dues setmanes ocuparà bona part del barri vell. Girona, Fèlix Martín.
19: Hola, bon dia. Si abans que posin les càmeres i el director faci el crit d'acció, cal que tots els decorats estiguin a punt. I això és el que estan fent a dins i a fora la catedral i sobretot els carrers del voltant. Hi ha restriccions en els accessos. Alguns comerços hauran de tancar, però confien que el ressò de la pel·lícula de Disney serà tan gran com el rodatge de Joc de Trons, que encara avui, 10 anys després, atrau visitants.
13: En condicions normals diríem que quan falti 20 minuts per les 3, la informació esportiva. Avui no serà així, anirem més tard, anirem quan faltin 10 minuts, perquè insisteixo que començarem el Catalunya migdia amb aquesta ressaca de la victòria de la selecció espanyola i el Mundial de Futbol. En els últims 10 minuts, abans d'arribar a les 3, repassarem la resta de l'actualitat esportiva amb l'última hora de Barça, d'Espanyol, de Girona i també, per exemple, la jornada de descans al Tour de França. Però és moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem retencions a la P7 a Bàscara en sentit sud per un vehicle que s'ha incendiat i de Gelida a Martorell, sentit Barcelona, per un accident. A l'àrea de Barcelona destaquen retencions a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
13: I ens falta el temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Tomàs Molina, bon dia.
22: Molt bon dia.
13: Comencem la setmana amb calor, però més normalitzada de la que hem tingut els últims dies?
22: Sí, hi haurà un pic de calor avui i demà. Perdona, però és que l'aire condicionat m'està deixant.
13: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sembla fins i tot difícil de reconèixer-te, però sí, endavant, endavant, déu-n'hi-do.
22: És l'aire condicionat, eh? Doncs això, avui i demà tindrem pic de calor. Avui la temperatura pot pujar fins als 40 graus, però jo crec que quedarà fregant els 40 graus a les comarques del Pla de Lleida, potser també algun punt de les Terres de l'Ebre, però jo crec que quedarà per sota, perquè ara ja estava començant a baixar, i demà podria arribar als 40-41 al Pla de Lleida. Passarà avui i demà. A partir de demà passat la temperatura anirà a la baixa i, de fet, el cap de setmana es normalitzarà per un mes de juliol normal. D'altra banda, sol en conjunt, i aquesta tarda potser algun ruixadet que podria afectar algun punt de la Terra Alta amb alguna tempesta en aquest indret. Després, cap al vespre, podria haver-hi algun ruixat també a l'interior del Ripollès, potser cap a Osona, i a última hora de la nit, a les 11, a les 12 de nit, fins i tot podria fer alguna gotellada a l'àrea de la costa central. Però en conjunt, els propers dies parlarem d'això, de sol, d'alguna nuvolada al Pirineu i de temperatura. Fins demà amb aquest pic de calor.
13: Gràcies, Tomàs, i recupera't aquesta
22: veu. Ànims. Pastilles d'aquestes al pròpolis.
13: Fins
22: ara.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Les 2:06. La selecció espanyola de futbol és la nova campiona del món. L'equip espanyol aconsegueix el segon títol de la seva història, superant ahir a la nit l'Argentina de Leo Messi, la fins ara campiona, per 1-0, amb un clar protagonisme blaugrana a la final. Un dels enviats especials de Catalunya Ràdio aquest Mundial ha estat el Roger Arbussà, encara el tenim a Nova York. Roger, bon dia.
23: Com esteu? Bon dia.
13: Quina és la ressaca d'aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial?
23: Mira, molta eufòria a la selecció espanyola hores després de la consecució d'aquest segon Mundial. És el final perfecte per aquesta selecció espanyola després del que ja va tenir el 2010, 16 anys després la segona estrella, i Espanya que confirma que el relleu generacional s'ha completat amb èxit. Espanya va mereixer guanyar aquesta final, va ser molt i molt superior ahir a l'Argentina, que no va fer ni un sol xut entre els tres pals i que va veure com la selecció espanyola li va treure la pilota en un altre partit molt madur i de molta autoritat dels homes de Luis de la Fuente. L'heroi d'Espanya, un jugador del Barça, Ferran Torres, que no ha acabat de passar un bon Mundial, no ho ha passat bé, no ha acabat d'estar encertat, però ahir al minut 106 de la pròrroga es va disfressar d'Andrés Iniesta, engaltant amb l'esquerra una deixada amb el cap de Nico Williams després d'una centrada molt passada des de la banda dreta. El davanter del Barça estava així d'alliberat en declaracions a Televisió Espanyola.
24: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir, y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
23: Ha estat sobretot el Mundial de Pau Cubarsí, escollit millor jugador jove del torneig. Ahir va tornar a fer un molt bon partit, amb 19 anys en una final d'un Mundial, i ha estat també el Mundial de Dani Olmo, un dels millors jugadors de la selecció espanyola en aquest Mundial, titular indiscutible i un fix per Luis de la Fuente.
25: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complert, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
23: Bona final també de Lamine Yamal, bons minuts de Pedri a la segona part, que va posar ritme i també pausa quan tocava, i ahir va tornar a ser suplent Pedri per tercer partit consecutiu, com dèiem, que va fer un bon partit però es va tornar a quedar a la banqueta. Va debutar Eric García, va substituir Laporta a la primera part de la pròrroga i es va quedar sense jugar Gavi. Dels catalans, protagonisme per Marco Corella, el jugador ja del Real Madrid, peça important en aquesta selecció espanyola que ahir tenia la missió de defensar defensar Leo Messi i que un cop guanyat aquest Mundial agraeix el suport de tothom.
3: Sí, un partit ja sabíem el que esperàvem, ells han intentat jugar al seu futbol, sabíem que eren molt intensos, que intentarien fer-nos sentir incòmodes, però bueno, crec que l'equip en tot moment ha estat ficat en el partit, sabia el que tenia que fer, no hem entrat en aquest joc mental i bueno, crec que ens hem merescut la victòria, estem molt contents, no ha sigut res fàcil el que hem fet, al final jugàvem contra l'última campiona i crec que hem dominat el partit tot el rato, hem tingut moltes ocasions, és veritat que hem anat a la pròrroga, però crec que si haguéssim marcat un parell de gols tampoc hagués passat res i bueno, molt, molt orgullosos del treball que hem fet.
23: Menció especial per Luis de la Fuente, que fa més gran el seu currículum com a seleccionador espanyol. Va arribar al 2023 i va guanyar la Nations League. L'any següent, l'Eurocopa. L'any passat, subcampió de la Nations League. I ara, el 2026, es proclama campió del món.
4: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, que no va poder repetir el títol aconseguit fa 4 anys a Qatar en veure superada clarament per l'equip espanyol en un partit que segurament haurà estat l'últim de Leo Messi amb l'albiceleste. Ernest Macià.
5: Sí, de fet, les fotos d'aquest partit, aquesta final, tenen molt a veure amb Leo Messi, perquè estaven buscant pràcticament dues dècades després la foto al final del partit entre Leo Messi i Lamine Yamal. La foto també de Leo Messi plorant i mirant a la seva pròpia afició, aquesta va ser una de les que més es recordaran, i també, i sobretot la foto, però també les paraules del tècnic Lionel Scaloni, que parlen per si mateixes. Aquest desembre deixarà de ser seleccionador.
6: No, hasta diciembre y después seguramente corte. Dijo lo contrario a lo que vos estás pensando. Ah. Pero bueno, igual lo tengo que hablar con el presidente. Creo que es justo. Y aparte, repito, es un lugar este increíble, espectacular, hermoso, soñado. Pero que dedica un montón de cosas y bueno, ya veremos. Hasta diciembre ya te digo que voy a...
4: Són les reflexions que es van poder sentir ahir mateix a Nova Jersey, al MetLife Stadium, on es va jugar la final. Però els jugadors de la selecció espanyola estan tornant a hores d'ara cap a Madrid, on aquesta tarda els espera una agenda ben plena d'actes i de celebracions. De fet, ja haurien d'haver aterrat a l'aeroport de Barajas, però el seu vol va amb força retard. Esperant-los a Madrid i tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
15: Què tal? Bon dia. Sí, havien d'arribar abans de la una. Ens diuen, però, que la celebració a Nova York es va allargar i, per tant, aquest avió que viatja només a personal de la federació i els jugadors, doncs està previst que arribi en no massa més de 20 minuts, cap a 2:45. Els estem esperant a peu de pista. Hi ha més de 200 periodistes acreditats, expectativa aquí a l'aeroport de Barajas per veure la primera imatge dels jugadors de tornada dels Estats Units ja amb la Copa. Un cop arribin aquí, els estan esperant dos autobusos on ja llegim enhorabona campions. Se'ls adonaran a la zona d'autoritats. No hi haurà, diguéssim, contacte amb els aficionats aquí a l'aeroport de Barajas perquè la festa s'espera a la tarda. Primer, amb la part més institucional, a 6:15 aniran a la Sarsuela, on els rebran els Reis, també la infanta i la princesa, recordem-ho, ja es veure ahir a l'estadi. Després, a partir de les 6, amb Pedro Sánchez a la Moncloa, Sánchez que està a Algèria, que haurà de tornar, per tant, ràpid per aquesta recepció. Hi haurà parlaments, parlaran el capità Rodrigo Hernández, el seleccionador Luis de la Fuente i també el mateix president espanyol. I a partir de les 7 s'espera la popular rua pels carrers de Madrid. S'està muntant també un escenari a Cibeles, on ens diuen la previsió és que els jugadors hi arribin cap a les 9 del vespre.
4: I a l'altra banda, l'Argentina, les llàgrimes de Messi o d'Scaloni al final del partit representen més que cap altra cosa l'enorme decepció al país. Tot i això, Argentina vol rebre els jugadors quan aterrin a Buenos Aires. Aquesta matinada, de fet, les mostres de suport a la selecció albiceleste han derivat en alguns enfrontaments amb la policia. A Buenos Aires, Joan Biosca.
7: Hola, bon dia. Els enfrontaments entre els seguidors de la selecció argentina i la policia han començat quan les forces de seguretat argentines han començat a desallotjar els perímetres de l'obelisc aquí a Buenos Aires, al centre de la capital argentina, on diversos manifestants ja s'havien enfilat feia bastanta estona a les seves tanques. La policia ha estat rebuda amb ampolles i objectes de tota mena, i és quan el que era una festa, que ja durava també moltes hores, ha acabat en una batalla campal. Catarsi col·lectiva terapèutica. Abans d'aquests incidents, entre focs artificials i un obelisc il·luminat amb els colors nacionals.
8: Nada, me destroza el alma, pero esto es la alegría de la gente. La alegría, aunque hayamos perdido, la gente está feliz igual.
26: La verdad, triste por no haber ganado, pero contento porque esta selección dio todo lo que tenía, dio más de lo que tenía, no le podíamos pedir más.
7: 12 persones detingudes és el balanç de l'operatiu policial, que ha tingut escenes de tensió amb gasos lacrimògens i camions policials d'aigua a pressió. Més enllà d'això, s'espera que arribi la selecció argentina o part d'ella aquí a Buenos Aires en aquestes properes hores per una possible gran rebuda.
4: Doncs pràcticament hem arribat a 2:45 de la tarda, pendents d'aquesta arribada de la selecció espanyola de futbol a Madrid, i a la segona hora del Catalunya Migdia també analitzarem aquesta victòria pel que fa referència al futbol, però també pel que sociològicament ha comportat aquest Mundial a Catalunya, on hem vist més que mai pantalles gegants, molts aficionats amb la samarreta de la selecció espanyola i molta gent que fins i tot es confessa independentista, però que en canvi ha estat donant suport a la selecció espanyola. Tot això ho analitzarem a la segona part del Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa i la resta de l'actualitat.
0: Catalunya migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
2: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
1: Tota la informació a buitaull.cat.
2: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
9: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
10: Catalunya migdia.
4: Passa 3:01. El president Salvador Illa anuncia per sorpresa un únic canvi al govern a punt d'arribar a la meitat de la legislatura. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. La consellera ha demanat deixar el càrrec per raons personals, Jordi Corbalán.
11: Sí, exercia el càrrec de consellera que balla entre Barcelona i Madrid, on resideix. Martínez Bravo, que és economista i va entrar al govern com a independent, tornarà al món científic i acadèmic. Raúl Moreno, el seu número 2 com a secretari general de la Conselleria, n'assumeix les regnes, és educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. El president Illa enmarca el relleu en un context de continuïtat.
12: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACU.
11: Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec la setmana que el Parlament votarà les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats en la gestió de les ajudes als menors extutelats ha estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera.
27: La DGAIA arrossega problemes estructurals. Fa anys que és evident que cal una reforma en profunditat d'aquesta direcció general.
11: Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta mateixa tarda i demà ja s'asseurà a la taula del Consell Executiu. És el primer canvi que fa Salvador Illa al govern. Amb els pressupostos ja aprovats fa setmanes que s'especulava amb una remodelació d'abast més ampli, que de moment haurà d'esperar. Es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Paneque, haurà de deixar l'executiu si repeteix com a alcaldable a Girona.
4: Doncs en la mateixa línia, l'oposició i els socis al govern vaticinen que, com deia el Jordi, el relleu a la Conselleria de Drets Socials no serà pas l'únic canvi que haurà de fer el president Salvador Illa, Marta Corbalán.
28: El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat una remodelació més extensa del govern.
29: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
28: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, creu que el govern està en una situació precària i està convençuda que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim.
30: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
28: La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha tornat a demanar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
31: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de Territori.
28: El relleu a Drets Socials no ha convençut tampoc el Partit Popular de Catalunya. El seu secretari general, Juan Fernández, ha demanat anar més enllà.
32: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
28: I la CUP també ha demanat més canvis i ha recordat que hi ha tres conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó.
4: Però no només hi ha hagut reaccions polítiques. Per exemple, la taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, urgeix al nou conseller de Drets Socials i Inclusió en fortalecer

0: hem de demanar primer que augmenti la inversió social, aquestes necessitats creixents. En segon lloc, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector. I en tercer lloc, també, un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
1: La taula també reclama mesures que aportin més estabilitat, també financera, al conjunt del tercer sector, que atén més de 2 milions de persones en situació de risc d'exclusió social.
2: Més coses, encara en la crònica política. Primer moviment després de la sentència de la Justícia Europea a favor de la llei d'amnistia. Les defenses dels 12 CDRs acusats de terrorisme ja han demanat a l'Audiència Nacional que els apliquin l'oblit judicial i que arxivi la seva causa. L'Audiència Nacional ja els avisa que hauran d'esperar com a mínim fins a tornar de vacances, Raül Flores.
3: Les defenses dels CDRs asseguren que amb la sentència de la Justícia Europea de dijous passat, l'Audiència Nacional ja no té cap excusa per ajornar-los més l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja va deixar clar dijous que la llei no contradiu la normativa europea i ara els advocats dels independentistes recorden que cap encausat no ha vulnerat els drets humans ni tampoc ha agredit a ningú. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de vacances perquè aleguen que primer volen llegir bé la sentència del TJUE.
2: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Baixen a Barcelona un 11% els delictes al primer semestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen, en canvi. Passen de 5 a 9. La majoria, a més, vinculats al crim organitzat. Són dades que s'acaben de fer públiques a la Junta de Seguretat Local de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Miquel Jarque.
4: Bon dia. Totes dues administracions es feliciten per les seves polítiques de seguretat, sobretot en furts, que representen 8 de cada 10 delictes que es produeixen a la ciutat i que arriben a un descens del 21% respecte al primer semestre de l'any passat. La reducció dels delictes contra el patrimoni representa una baixada històrica per l'alcalde Jaume Collboni.
5: Estem, efectivament, amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes d'un menys 11,2%. Per tant, una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia.
4: Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, en la seva majoria es relaciona amb tirotejos entre bandes criminals, i pel que fa a les xifres sobre violència masclista, baixen les de gènere, però pugen les que es produeixen en l'àmbit domèstic. Núria Parlon, consellera d'Interior.
6: Tenim una disminució dels fets d'un 5,3%. Jo crec que aquesta és una dada positiva. Hi ha una evolució positiva i, sobretot, important remarcar el reforç que s'ha fet en la protecció de les víctimes. Pel que fa a la violència domèstica, hi ha un petit augment que manté la necessitat d'aquesta vigilància específica, però realment creiem doncs, que les dades en el seu conjunt són molt positives.
4: En aquest sentit, s'han atès un 8% més de víctimes i s'han incrementat un 10% les ordres de protecció.
2: L'incendi de la Sierra Norte, a Guadalajara, segueix avançant sense control i ha cremat, atenció, més de 26.000 hectàrees. Les mides del foc són enormes. El perímetre, per exemple, supera els 120 quilòmetres i els bombers preveuen que la situació es complicarà encara més al llarg d'aquesta tarda, Cristian Roldán.
7: El foc, que va començar dijous passat al municipi de la Mierla, ja s'ha convertit en el pitjor de la història a Castella-La Manxa. La principal preocupació són els nuclis urbans o micropobles, que són molt a prop de les flames. El govern manxec ja ha evacuat 1.200 persones d'una trentena de municipis. De fet, el president autonòmic, Emiliano García Page, destaca la complexitat de les tasques d'extinció.
8: Tenemos casi 30 núcleos de población dentro del incendio, rodeados por el incendio. Imagínense la complejidad que es defender que no entre para nada el fuego a las casas. Con todo y con eso ha habido, por supuesto, afección de hechos aislados. Un hotel rural y una nave también aislada.
7: Mentrestant, l'incendi d'Orés a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda i aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de 3 municipis propers a la zona afectada. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller de l'Interior de l'Aragó.
9: Durante el día de hoy, durante la mañana, vuelven a sus casas los vecinos de Luesia, un castillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos y, por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
7: La bona evolució de les darreres hores ha permès retirar al llarg d'aquest matí els efectius de la unitat militar d'emergències. Aquest incendi de l'Aragó ha afectat més de 15.600 hectàrees.
2: A Catalunya, mentrestant, estem ara més tranquils del que estàvem fa un parell de setmanes. Però des de l'1 de juny s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que

0: en el mateix període de l'any 2025, però el perill no ha passat. Avui tenim 37 municipis en perill extrem d'incendi forestal i 219 en risc molt alt. La falta de pluges no hi ajuda i en algunes zones del país, com ara les comarques de Ponent o a la Vall de l'Ebre, fa 70 dies que pràcticament no hi cau ni una gota a Montse Poblet.
1: Sí, és el cas de les comarques com l'Urgell, el Segrià, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. La resta del país, l'últim dia amb precipitacions considerables va ser el 4 de juny, quan algunes estacions com Sant Joan de les Abadesses i Montesquiu van recollir quantitats que no es veien des del 2020. Malgrat aquesta falta de precipitacions, el balanç pluviomètric del que portem d'any encara és positiu, com ens comenta Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
2: No podem parlar d'un any que de moment s'estigui comportant de forma marcadament seca o extraordinàriament seca, perquè hi ha aquesta compensació de l'hivern que va ser plujós i, per tant, de moment encara està tapant aquesta manca de pluja d'aquestes últimes setmanes. Si això continua així, evidentment sí que ja començarem a entrar en dèficit de precipitació més general i més important.
1: Tot i la falta de pluges, els embassaments continuen en bons nivells. Les conques internes estan per sobre del 87%.
0: I ja que parlem d'aigua, l'Ajuntament de Tordera, al Maresme, no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable, però ja treballa per tenir una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials en nivells superiors als permesos pel consum. Tordera, Marta Vallès.
3: La solució passa per diferents vies, però d'entrada es posaran filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera. També s'ha de connectar la xarxa d'aigua del municipi amb la dessaladora de Blanes. Mentrestant, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el terme com a mesura de prevenció. Ens ho explica el regidor de Coordinació de Govern, Pere Garcia.
4: Fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta. Des de Tordera el que sí que fem és reclamar a l'ACA que investigui l'origen d'aquests components que ho provoca.
3: L'aigua de l'Aixeta no és potable perquè supera el nivell permès de compostos químics artificials. Es troben a envasos per posar a menjar, cosmètics, pintures... Per ser perjudicial, cal un consum prolongat, uns 2 litres diaris durant 20 anys.
0: Avui fa 6 mesos exactes de l'accident ferroviari de Gelida, que va obrir, segur que ho recordeu, la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. Bé, doncs mig any després, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot, Mireia Salà.
5: En aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos per reforçar la seguretat, però això obliga a limitar la velocitat en alguns trams i condiciona el compliment dels horaris. El maquinista i representant d'UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que a finals d'any es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3 Catinfo.
6: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo navidades y no a posteriori es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
5: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
7: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, vol recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i la capacitat de resposta.
0: D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Potser ho heu notat, però l'estiu ha arrencat amb menys mosquits dels que es podia preveure després de les pluges que vam tenir a la primavera. Les tres onades de calor que hem encadenat a Catalunya i el fet que no plogui des de fa setmanes els estan complicant la vida. I els que es dediquen al control de plagues tenen menys incidències per mosquits de les que tenien en els dos últims estius. En canvi, les paneroles aguanten i fins i tot en alguns cops, en alguns llocs, n'hi ha més, Montse.
1: Els experts comparen la situació actual amb la que teníem en època de sequera. Els mosquits els agrada la calor, però tres onades seguides amb els termòmetres per sobre dels 36 graus, fins i tot per ells, són massa. Si això hi sumem que fa setmanes que no plou, els falten tolls per posar-hi els ous i els que hi ha, amb la calor s'evaporen molt ràpid. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits.
8: Estem veient aquesta reducció, és molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els dos anys anteriors.
1: És el mateix que s'estan trobant a bona part del territori les empreses que es dediquen al control de plagues. Ara bé, no passa el mateix amb les paneroles. Josep Joan Domènech és el president de DEPAP, l'associació que agrupa aquestes empreses.
9: Cada any ens sorprèn, eh? Sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients, no ens ha arribat de que hi hagi una disminució, sinó que hem continuat incrementant, no?
1: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients on la temperatura es manté més estable, com les clavegueres, i això explicaria que, malgrat no ser amigues de les calors tan extremes, estiguin aguantant.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda, ara passen 45 segons. Anem a la informació internacional, on tenim nova escalada en les hostilitats a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat diversos vaixells a l'estret d'Hormuz i objectius nord-americans en països del Golf com a resposta a la novena nit de bombardejos dels Estats Units contra el règim de Teheran. Les dues parts, però, no descarten tornar a les negociacions, cosa que ha fet recular el preu del petroli, Jordi Baró.
10: L'Iran ha atacat Bahrain i Kuwait i ha bombardejat petroliers a l'estret d'Hormuz, on amenaça literalment de no deixar passar ni una gota de gas ni de petroli mentre continuïn els atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà fa 9 dies seguits que bombardeja objectius iranians. Malgrat l'increment de les hostilitats, tant l'Iran com l'administració Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units.
11: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canvia.
10: Algunes informacions apunten que hi hauria sobre la taula una proposta de treva de 10 dies per fer tornar les parts a la negociació. L'Iran es limita a assegurar que hi ha hagut contactes recents amb els mediadors. Ismail Bagai, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
12: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
10: Amb aquestes novetats sobre els contactes diplomàtics, el preu del petroli Brent, que havia superat el llindar dels 91 dòlars al barril, ha caigut una altra vegada.
0: Hi ha canvi de primer ministre al Regne Unit. El nou líder laborista, Andy Burnham, ja treballa per formar govern després d'assumir el càrrec aquest migdia de mans del rei Carles III. S'espera que el setè primer ministre en una dècada busqui passar pàgina a partir d'una agenda marcada per l'optimisme i centrada en un pla a 10 anys per afrontar els maldecaps quotidians de la ciutadania britànica. El ja seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo en aquesta tasca. Londres, Quim Olivares, bon dia.
13: Hola, bon dia. Starmer ha marxat de Downing Street i ha arribat Burnham. El nou primer ministre és conscient que és el setè que hi fa la mudança en una dècada i que ara cal una política més responsable i estable per portar millores tangibles a la vida de les persones. En el seu primer discurs com a primer ministre britànic ha llançat un missatge d'optimisme. Sentim Andy Burnham. Let's
14: build a new... Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure. El moment en què recuperem l'esperança.
13: També reconeix que el Regne Unit s'enfronta a un moment no per al triomfalisme, sinó per la honestedat i també la reflexió. El seu predecessor, abans de lliurar la dimissió al rei Carles III, a Buckingham Palace, ha desitjat tot l'encert a Andy Burnham. Sentim ara Keir Starmer.
10: Ara que passo el testimoni a Andy Burnham, li desitjo tots els èxits. Té tot el meu suport. He has my
13: full support. A partir d'ara, Burnham té 3 anys per aplicar el que ha definit com el canvi polític més important dels darrers 40 anys al Regne Unit.
0: I a la Índia, el jovent s'ha revoltat contra el govern del líder nacionalista Narendra Modi. Desenes de milers de manifestants denuncien avui repressió policial a la concentració prohibida per la policia a Nova Delhi i que exigeix la fi de la corrupció en l'accés a l'educació. La policia ja està dispersant els manifestants, Sergi Roca.
11: Sí, han arribat a la capital d'arreu del país, escoltant la crida del partit Janta dels Escarabats, un peculiar col·lectiu format fa 2 mesos en clau de sàtira i que ara canalitza la indignació per les filtracions d'exàmens. Deuen el seu inusual nom a un comentari controvertit fet pel president del Tribunal Suprem de l'Índia, que va comparar sectors de joves a l'atur amb escarabats. La filtració dels exàmens d'accés a les facultats de medicina, que ha afectat 2 milions d'estudiants, ha desencadenat una de les mostres públiques més grans de dissidència contra el govern Modi, que és el seu tercer mandat. Els joves denuncien restriccions injustificades a oportunitats professionals en un país on la taxa d'atur l'any passat es va triplicar fins al 10% entre el col·lectiu d'entre 15 i 29 anys. Una bretxa que alimenta el seu malestar atenent la competència acadèmica i laboral que diuen tenir.
0: I encara la informació internacional, Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros. Entre altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès la venda de productes il·legals o directament falsificats. El govern comunitari parla de joguines, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
15: Hola, bon dia. La Comissió Europea creu que AliExpress ha fallat a l'hora de detectar els articles il·legals que es venen a la seva web i també a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la plataforma d'AliExpress com el terreny ideal per vendre els seus productes perillosos o falsificats. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia xinesa ha de controlar millor el que passa dins del seu portal. If you want
16: access to our... Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
15: Per a la Comissió Europea, és greu que AliExpress fins i tot promocioni productes il·legals en els anuncis que reben els usuaris quan naveguen per la seva web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa. És lluny del topall màxim del 6% amb què la Comissió podria arribar a sancionar amb la llei europea a la mà. Brussel·les argumenta que aplica criteris proporcionals.
16: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
15: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és desproporcionada. La multa forma part d'una estratègia de Brussel·les per vigilar la venda per internet de productes xinesos a baix cost.
0: Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè al sud del Segrià, els Mossos d'Esquadra busquen l'autor de la mort violenta d'una veïna de Soses, de 75 anys, que dissabte a la nit van trobar en un camp de panís dels afores del poble amb un tall al coll. Algú la va atacar mentre passejava la gossa. L'Ajuntament ha decretat fins demà dol oficial al municipi. Lleida, Estela Bussoms.
17: El crim ha generat una gran commoció tant a Soses, on la víctima s'havia establert fa anys des que es va casar, com també al poble veí d'Aitona, d'on era originària. En aquesta zona del Baix Segre hi ha inquietud a l'espera que la policia trobi l'autor de la mort violenta de la dona i els Mossos asseguren que hi han incrementat el patrullatge. Recordem que el cadàver el van localitzar dissabte a la nit en un camp de panís a tocar del camí asfaltat on la dona, de 75 anys, havia sortit a passejar la gossa. Poc abans, cap a 3:15, es va avisar oficialment de la desaparició quan es va trobar la gossa sola deambulant pel poble i la víctima no havia tornat a casa. El cos tenia un tall al coll i davant l'evidència que es tractava d'una mort violenta es va fer càrrec del cas l'àrea d'investigació criminal dels Mossos, que han de determinar qui la va atacar i per què. Ahir al migdia, desenes de veïns es van concentrar a Soses en un minut de silenci per recordar la víctima i fer costat a la família. El municipi està de dol oficial fins demà.
0: I a Barcelona, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, han començat a tornar a casa seva després de quasi 2 setmanes desallotjats per l'esvoranc que va aparèixer en una pizzeria del carrer Teodora la Madrid el 7 de juliol. En total, es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui tornen els veïns d'11 pisos i 4 locals.
18: I un d'ells és en Miquel Santamarta, que té un bar al número 56.
19: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
18: Qui encara en té per dies és en Domingo Fínez, és l'administrador de la pizzeria Verona, que és on va aparèixer l'esvoranc. Tot i això, avui estava content.
20: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y le pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad, bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
18: Els qui no estan tan contents són els veïns que encara no poden tornar. És el cas de la Teresa, és veïna veïna del carrer Teodora La Madrid.
2: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
18: La Teresa està allotjada en un hotel i no podrà tornar a casa com a mínim fins d'aquí 4 setmanes.
0: Els supermercats ja controlen el 65% de totes les vendes d'alimentació que es fan a Catalunya. La dada es desprèn de l'informe sobre alimentació d'Hidra, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que alerta de les conseqüències que això té sobre el petit comerç i l'activitat de la pagesia i la pesca, Mireia.
5: Els investigadors conclouen que aquesta tendència de comprar únicament en superfícies grans i mitjanes comporta deixar de banda les botigues i petits establiments, que en aquests moments s'emporten el 35% de les compres de queviures. Adrià Rodríguez, un dels autors d'aquest informe, explica quin riscos suposa per al sistema aquest canvi d'hàbits.
21: Si l'administració no fa un canvi de gir, ens podem trobar en un escenari en què no tota l'oferta de menjar estigui ocupada pels supermercats i controlada pels supermercats. I això té un gran perill en termes econòmics perquè liquida tot un teixit econòmic de barri que és molt important, però també, evidentment, en la salut.
5: Una altra de les conclusions de l'estudi és el perjudici que aquesta concentració ocasiona en els productors del sector primari, com ara pagesos, ramaders i pescadors. Constata que el sector càrnic està en mans de 5 empreses que controlen gairebé la totalitat de la producció, el processament i la distribució. I recorda que en els últims 40 anys han desaparegut prop de 15.000 explotacions ramaderes i més de 150 escorxadors del país. L'estudi d'Hidra també indica que aquesta concentració de vendes als supermercats té un impacte directe en un consum més elevat d'aliments ultraprocessats.
0: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda. A aquesta hora habitualment fem el repàs de l'actualitat esportiva. Com que hem començat aquest Catalunya migdia repassant la ressaca de la victòria de la selecció espanyola de futbol al Mundial, doncs anirem una mica més tard amb la resta de l'actualitat esportiva. Ara el que ja podem donar constància és que la selecció espanyola ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas i de fet s'estan fent totes les feines prèvies abans de veure els jugadors a l'obrir la porta de l'avió i tenim pendent de tot plegat a l'aeroport de Barajas a la Tània Tàpia. Tània, bon dia de nou.
22: Bon dia, sí, ja ha aterrat aquest avió, ja han instal·lat també les escales perquè baixin els 26 jugadors. Els operaris fan les últimes tasques, veiem guàrdies civils també que custodien aquest avió d'Iberia que porta tot l'estaf, tot el cos tècnic també i personal de la federació, i per tant és qüestió de minuts que veiem ja els jugadors. Primera imatge després de guanyar aquesta segona Copa del Món per a Espanya i que trepitjaran i que començaran tota la celebració sobre ara mateix la porta de l'avió. Estem relativament a prop, però de moment no veiem encara baixar cap jugador.
0: Doncs aquesta és la situació, Tània. Recordem que aquesta arribada va amb retard, perquè això s'hauria d'haver produït fa bé una hora.
22: Sí, havien d'arribar abans de la una, però l'avió va sortir més tard, ens deien doncs, que s'havia allargat la celebració a Nova York i el dia serà llarg també aquí a Madrid perquè avui aquí baixaran de l'avió, aniran directament a l'autobús oficial i començarà, diguéssim, l'agenda oficial a la tarda, 5:45 a la Zarzuela, a les 6 a la Moncloa i ja la festa popular a la tarda als carrers de Madrid amb concerts també en un escenari que s'està muntant i ja està muntat a la plaça de Cibeles. Per exemple, ja confirmaven, entre altres, la catalana Aitana, que cantarà en aquest escenari, que serà el moment doncs, d'escoltar també els típics parlaments dels jugadors que abans s'hauran passejat pels carrers de Madrid amb l'autobús descapotable que els permetrà doncs, compartir amb els seguidors doncs, aquesta segona Copa del Món per Espanya.
0: Doncs ja tenim aquesta imatge de l'avió. Estic esperant a veure quins són els primers que sortien. Normalment el que surt és la Copa i normalment és l'entrenador, el capità, no sé si el president de la Federació Espanyola, però de moment no tens imatge de qui és el primer, perquè la porta està oberta d'aquest avió, amb l'escala esperant-los, eh?
22: Sí, la porta està oberta i desxifrem alguna samarreta vermella de fons. M'hauria d'haver posat les ulleres de lluny, també t'ho dic.
0: O uns binocles, no? Uns binocles també t'haguessin ajudat.
22: Porto les de sol, sí. Perquè estem des de les 11 aquí sota el sol de l'aeroport de Barajas esperant una mica perquè ens han fet tot un seguiment
0: però
22: de seguretat important.
0: Crema.
22: Portem crema. Són més de 200 periodistes els que estem intentant doncs, explicar, narrar en directe aquesta arribada històrica també de la selecció espanyola, on hi ha molts representants també del Barça, catalans, i per tant doncs, avui és un dia que moltes mirades estan posades aquí, es fan esperar, l'escala ja posada en vici a baixar per la porta del darrere, diguéssim, personal tècnic. Es diuen que hi ha un segon avió més petit que també ha posat Iberia, on hi viatgen els familiars i que ja ha aterrat abans aquí a l'aeroport de Barajas, però la imatge més esperada, aquesta, la del jugador trobadors, encara no la tenim.
0: I recordem que aquí a l'aeroport de Barajas no hi haurà atenció a la premsa, perquè totes les atencions són després en l'agenda que ens repassaves durant la tarda, eh que sí?
22: Sí, aquí el que ens diuen és que els portaran directament a la zona d'autoritats. Hi ha un aeroport, a un autobús també, el de la selecció, esperant-los per portar-los. Sabem que hi ha gent concentrada a les portes, però ens deien des de la federació que aquí no hi haurà contacte amb les aficions. El sentirem per primera vegada a la Moncloa, perquè la recepció amb Pedro Sánchez prevista a partir de les 6, recordem-ho, Pedro Sánchez, que està a Algèria ara, encara de venir fins aquí. Mira, ara sí que comencem a veure baixar algunes maletes, algun personal de la federació, i us demanaré que m'ajudeu, perquè realment estem lluny i sense ajuda doncs no veiem encara el moment de centrar cap dels jugadors amb la Copa. El que us deia, a la Moncloa sí que hi haurà els primers parlaments, està previst que parli Rodri, el capità i valor d'or també d'aquest Mundial, parlarà Luis de la Fuente, el seleccionador, i també Pedro Sánchez, i llavors ja la festa popular, com us dèiem, a partir de les 7 pels carrers de Madrid i aquest escenari. A partir de les 9 a Civil s'allargarà, ens diuen, fins ben entrada pràcticament la mitjanit.
0: Doncs altres tenim imatges que arriben amb uns segons de retard respecte al que tu veus. El que han baixat ja són alguns fotògrafs, alguns càmeres que acompanyen en aquesta expedició oficial, i que el que són és a baix de tot de les escales per tal d'agafar la imatge, suposo, dels jugadors baixant per aquesta escala amb la copa que els acredita com a nous campions del món. Per tant, el que són aquests auxiliars que acompanyen els jugadors i els tècnics de la selecció espanyola en aquest viatge des de Nova York, pràcticament sense haver dormit.
22: Ara sí que veiem una imatge de la copa, brilla sota el sol de Madrid. Diria que és...
0: Rodri.
22: No, és que no el veig, sincerament.
0: Rodri, el capità, que l'aixeca.
22: Luis de la Fuente, també el veiem ara amb aquesta imatge que perquè captin els fotògrafs fent uns segons d'espera a dalt de la porta de l'avió, dalt de l'escala, sense baixar encara. Sentim les sirenes també del cos de la Guàrdia Civil, que els ha custodiat fins a aquest punt de les autoritats perquè arribin. És la primera imatge,
0: diguéssim, dels guanyadors. I Rafael Louzano, el president de la Federació Espanyola, també. Són els tres.
22: Ara tornen a entrar cap a dins, jo m'avanço perquè m'has dit que vaig un segon abans, tornen a entrar cap a dins, suposo que ara ja veurem la imatge de tots plegats baixant. Aquí estem només premsa, també t'haig de dir, molts curiosos, personal d'Iberia, personal de l'aeroport, ningú es vol perdre aquesta fotografia, i ara sí tornen a sortir cap a fora amb aquesta copa, porta un pantaló curt, la samarreta vermella de la selecció, estan parlant aquí a dalt de l'escala, i ara sí comença a Rodri amb la Copa del Món, amb, com deies, Lozani, també Luis de la Fuente al darrere seu, i faran unes passes a peu, uns metres a peu, tímids aplaudiments també aquí. Penseu que els que estem aquí som tots treballadors, tots periodistes que estem narrant això, per tant no és un moment, diguéssim, d'eufòria de l'arribada, això ja es veurà hores més tard, i en uns metres hauran de caminar perquè tenen doncs aquests dos autobusos que us explicàvem on posen Enhorabona Campions, i aquests són els autobusos que els portaran directes a la zona d'autoritats i d'allà a l'autobús de la selecció. Per tant, el banc de masses no el tindran aquí a l'aeroport de Barajas, el tindran ja als carrers de la ciutat, de la capital espanyola, i ara sí, van baixant tots els jugadors, alguns amb maletes, i ara veiem doncs això, Rodri avançat, saludant també els agents de la Guàrdia Civil que estan aquí custodiant-los, l'acompanya doncs en tot moment també el seleccionador i el president de la Federació Espanyola de Futbol, i són doncs aquestes imatges ja doncs les primeres que podem veure de l'equip campió.
0: Doncs mira que han tingut hores en el vol des de Nova York per assajar com fer la sortida, però ho han fet d'una manera un punt estranya, perquè és veritat que han sortit el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzano, el capità Rodri, que portava la copa, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que per cert va en xandall, però després han fet tornat a entrar a l'avió, llavors han tornat a sortir els mateixos, vull dir que han sortit d'una manera una mica desordenada.
22: I baixen molt tranquils, t'haig de dir, Òscar, baixen molt tranquils, cap gest de moment d'eufòria, és un vol doncs, que ha estat d'unes hores, i suposo que hauran d'aclimatar-se per tot el que els hi ve a sobre, però de moment els veiem molt tranquils, més pendents doncs aquesta institucionalitat de les fotografies que s'han de fer després d'arribar, i amb el seu propi equipatge carregant doncs a maletes i baixant parlant entre ells, però de moment molt tranquils, els jugadors de la selecció.
0: Molt bé, doncs la selecció espanyola de futbol que ja és a Madrid, a l'aeroport de Barajas, ara insistim, no hi ha atenció a la premsa, pràcticament ningú no els veurà perquè pujaran en un autocar, i després a la tarda sí que tenen una agenda de celebracions. Hem viscut l'arribada en directe amb la Tània Tàpia des de Barajas. Tània, fins ara, bon dia.
22: Fins ara, bon dia.
0: D'aquí 11 minuts seran les 3. Deixeu-me fer un parell de coses sobre cultura. Aquesta cançó que sentim forma part de la banda sonora de la pel·lícula de dibuixos animats embolicats que 15 anys després Disney torna a gravar, però ara amb personatges reals. Ja han rodat al voltant del monestir de Santes Creus, ho faran també a Besalú, i aquests dies són al barri vell de Girona. Després del megacàsting que es va fer a la ciutat per trobar figurants, avui hi hem anat per saber què hi diuen veïns, comerciants i visitants. Fèlix Martín.
16: Sí, ambient de rodatge a Girona, restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics i de telèfon amb canaleres daurades. Els visitants pregunten què passa. I des del bar L'Arc, que tocada les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària La Glòria, que confia que de l'enrenou d'aquests dies s'entregui profit amb el temps.
3: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes.
16: Però no tothom ho veu igual. Just de tocar de la catedral hi ha el convent del Cor de Maria. Un taxi espera aquest matí una de les monges, la Montserrat, que ha d'anar al metge. Han hagut de demanar un permís especial.
4: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs, ja comprendrem, ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
16: El muntatge de decorats va començar fa dies, és evident, a l'exterior de la catedral, també a dins, amb grans cortinatges o falses escultures de lleons. El rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris de Girona fins al dia 3 d'agost.
0: I ara, cinema, però de futur. Carrie! Tot i que comencem parlant de passat, perquè Carrie, de Brian De Palma, i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, dos clàssics del cinema de terror que fan 50 anys, seran al centre de la 59a edició del Festival de Cinema de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. Barcelona, Valèria Obereda.
6: Així n'ha parlat el director artístic del Festival de Sitges, Àngel Sala.
23: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
6: I a més de la pel·lícula restaurada de Carrie, també es veurà a Sitges el primer capítol de la sèrie que ha fet Mike Flanagan, amb el vistiplau de l'autor de la història Stephen King. Més clàssics que es veuran sencers i restaurats: The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillemin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange, i Tesis, d'Alejandro Amenábar, que fa 30 anys es va convertir en una revolució al cinema de gènere espanyol.
23: Començava a haver un cinema espanyol diferent, no?, de gènere. Alejandro Amenábar se va convertir en uno de los grans noms del cinema a arrasar, per una pel·lícula petita i molt personal.
6: Entre la programació també destaquen la cinta de Zombies Colony o el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català, en una edició en què també hi ha espai pel cinema fantàstic asiàtic.
0: Falten 8 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Hem començat el Catalunya Migdia parlant de la selecció espanyola, campiona del món. Hem viscut en directe la seva arribada a l'aeroport de Barajas. Els jugadors encara estan baixant de l'avió, fent-se fotografies amb la Copa del Món a les pistes d'aterratge de Barajas, però repassem altres coses de l'actualitat esportiva. Sobre la que és, sens dubte, aquesta notícia d'esports aquest dia, que és aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial, volem ara fixar-nos en l'impacte que han tingut en aquesta final i en aquest títol de la Copa del Món els jugadors del Barça, i en especial els jugadors formats a la Masia. Tornem a Nova York, amb un dels enviats especials de Catalunya Ràdio, Roger Bussà, bona tarda.
24: Bona tarda. És la confirmació, sí, que es completa amb èxit aquest relleu generacional. 16 anys més tard aconseguia el primer Mundial i un cop més també ho fa amb el segell del Barça i de la Masia, que marquen el camí d'aquesta selecció espanyola. El 2010 Espanya va guanyar el Mundial amb 8 jugadors blaugranes. També ho ha fet ara el 2026, de Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, Pedro, Villa i Valdés. Ara a la Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran, Eric i Joan Garcia. 8 jugadors, 5 dels quals formats a la Masia. Lamine Yamal és la gran icona d'aquesta nova generació. Amb només 19 anys ha liderat l'atac d'aquesta selecció espanyola, enmig, per cert, del soroll i de la pressió que l'ha envoltat. Pau Cubarsí, també amb 19 anys i millor jugador jove del torneig, ha signat un Mundial que l'ha consagrat. Pedri no ha acabat sent tan estructural com ho és el Barça, qui dona central al joc. Dani Olmo ha ofert una versió brillant a la mitja punta i, com va passar el 2010 amb Andrés Iniesta, l'heroi de la selecció espanyola a la final va tornar a ser un jugador del Barça. Ferran Torres és, per tant, també un altre Mundial amb influència blaugrana i un dels protagonistes, format a la Masia, Dani Olmo, compleix un somni.
25: Una final, o sea, lo que llevamos haciendo hasta ahora, intentamos seguir haciéndolo, evidentemente mejorando en los pequeños detalles. Iba a ser una final que se iba a decidir en detalles. Así fue, yo creo que controlamos el partido, al final merecimos ganar.
24: Ahir a la final va debutar Eric García, va entrar a la primera part de la pròrroga. Un altre jugador format a la Masia, no va jugar Gavi, que ha tingut un paper testimonial en aquest Mundial, més enllà del primer partit a la fase de grups. I en canvi, també format al planter del Barça, ha estat protagonista Marco Corella, que va fitxar pel Real Madrid a mig Mundial, que és l'amo de la selecció espanyola al lateral esquerre i que ahir, després de ser campió del món, agraïa el suport de la gent.
1: Pues bé, assimilant-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
0: I l'altra cara de la moneda va ser l'Argentina. Espanya no hi va donar opció i Leo Messi va passar desapercebut en el que era la seva última final de Mundial. Connexió amb l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Sònia Gelmà, bona tarda.
7: Bona tarda. Per l'última de Messi ha estat un dels versos més cantats per l'afició argentina durant el Mundial i no ha pogut ser. El 10 de l'Argentina va acabar decebut, trist, visiblement emocionat, entre llàgrimes, i tot i que no ha confirmat la retirada de la selecció, tot apunta que aquí acabarà un cicle guanyador. Scaloni, que ha avançat que el desembre plega, és probablement qui millor l'ha entès futbolísticament a l'Argentina.
8: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar y me duele el alma, lo siento.
7: Un Scaloni que no podia contenir tampoc les llàgrimes i que després confirmava, com dèiem, que plegaria en principi al desembre. És l'únic argentí que va parlar després de la derrota. Els jugadors van preferir callar després d'un final de partit massa calent que va acabar en una batussa amb els espanyols. L'origen va ser un mastegot de Nahuel al pit de Rodri just en la celebració i que va acabar amb Paredes empantant Eric i Gavi. Durant aquest moment tens ha transcendit una conversa d'Otamendi amb Rodri on el central recriminava tant a Rodri com a Laporta haver plorat pels àrbitres durant tota la setmana. Tot plegat va passar al marge de Messi, que observava a distància la batussa. Tampoc Lamin s'hi va acostar. Tots dos van protagonitzar una de les imatges quan el jove davanter del Barça es va acostar minuts més tard a la posició de Messi i es van abraçar. El passat i el present amb molt de futur de la Masia.
0: Doncs ja veieu que una bona part d'aquests jugadors de la selecció espanyola que aquesta tarda celebraran el títol pels carrers de Madrid són blaugranes. Uns jugadors que aquest estiu s'incorporaran força tard a la pretemporada de l'equip de Hansi Flick perquè ara començaran uns dies de vacances, Ramon Salmurri.
9: Sí, 3 setmanes aproximadament pels futbolistes espanyols del Futbol Club Barcelona en un Mundial marcat clarament pel segell Barça. Primer perquè es considera aquesta com la final de la Masia, Messi contra Lamine i 8 blaugranes com a campions del món. Però segon, perquè també deixen moltes carpetes obertes. La primera, la de Julián, un cop acabat el Mundial, és el moment de resoldre el seu futur. I l'altra, la de Ferran Torres, l'heroi nacional espanyol, el seu futur com a blaugrana a l'aire i el PSG rondant-lo. Tot això marcat pel dia a dia. Avui mateix, per exemple, la incorporació de Ronald Araujo als entrenaments en una setmana en què s'ha de resoldre la sortida de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax i la contractació de Deiemi.
0: Doncs aquesta és la que espera els jugadors del Barça i a l'actualitat blaugrana després d'aquest triomf de la selecció espanyola farcida de jugadors del Barça. A la segona hora del Catalunya Migdia repassarem aquesta victòria i també com s'ha viscut als carrers i a les pobles de Catalunya aquest trànsit de la selecció espanyola al Mundial. Però, a banda d'això, tenim més coses, perquè, a banda de la selecció espanyola, en l'actualitat esportiva, el juliol, Tour de França.
12: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
14: Energia per recórrer carreteres.
0: Sí, el Tour de França semblava dat i beneït des de fa dies en favor de Tadej Pogacar, amb la retirada ahir de Jonas Vingegaard. Podríem dir, Eudald Serra, que encara està més sentenciat?
26: Doncs sí, perquè si ja tenia poca oposició, tenint en compte que Vingegaard era el seu rival més directe, ara sense Vingegaard, la classificació ha quedat d'una manera que el segon classificat és Remco Evenepoel, el belga, a més de 5 minuts de Jonas Vingegaard, i hauria de tenir gairebé, com qui diu, una desgràcia per no acabar de certificar aquest Tour de França. Avui és jornada de descans, últim dia de descans d'aquest Tour de França, abans d'encarar la recta final de l'última setmana, una setmana on es passarà pels Alps, però que, on, com dèiem, la primera posició està pràcticament dada i beneïda.
10: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: 30 segons per arribar a les 3 de la tarda. Què més a l'actualitat esportiva?
26: Ràpidament per dir que l'Espanyol demà jugarà el segon amistós de la pretemporada contra el Pau Francès a Peralada, que el Girona avui ha començat un estatge a la Vall d'en Bas a segona divisió i que el Sabadell també l'està fent a Salou. I en tenis, Pau Lavadosa ha perdut la final del torneig de Iași a Romania amb l'egípcia Mayar Sheriff, s'ha hagut de retirar per lesió. El segon set havia perdut el primer 6-4, el segon perdia 4-0.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
26: Bona tarda.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances. Els 70.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
4: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
4: Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns 20 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: El nucli del poble de Calafell ha finalitzat aquest diumenge la celebració de la Festa Major. Han estat 5 dies plens d'activitats que han omplert carrers coincidint amb el bon temps, el període de vacances de moltes persones i moltes ganes de festa. Els organitzadors ens han fet una valoració molt positiva, especialment pel que fa a la participació. En parlem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. Canvi de fase en les obres de millora dels carrers de Segur Platja. Diversos carrers s'han obert al trànsit i d'altres s'han tallat per iniciar les obres de reforma dels mateixos. 24 joves recuperaran aquest estiu els camins de pedra seca de Cunit. El camp de treball impulsat per la Fundació Escolta Josep Carol permet restaurar marges i camins tradicionals. El Vendrell presenta una Festa Major que reivindica l'orgull de poble i el talent local, amb tres escenaris musicals. La festivitat de Santa Anna, sota el lema "Ho tenim tot", tindrà com a pregoners els nens del Vendrell amb motiu del centenari. 6 de cada 10 catalans canviaria de comunitat autònoma si pogués triar on viure. Els tarragorins són els més predisposats a viure a l'estranger i els gironins els que més preveuen mudar-se. L'IPC puja una dècima al juny a la demarcació de Tarragona i es situa en el 3,3%. L'últim mes els preus s'han incrementat un 0,9%, coincidint amb la fi de les rebaixes d'impostos a la llum i al gas. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Aquest estiu a Calafell hi ha moltes opcions per evitar quedar-se a casa i sortir a jugar i fer esport. Avui visitarem el casal d'estiu de Calafell Aventura i parlarem amb els seus monitors, coordinació i també amb els seus protagonistes, els nens i nenes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El nucli del poble de Calafell ha finalitzat aquest diumenge la celebració de la Festa Major. Han estat 5 dies de moltes activitats. Correfocs, cercaviles, concerts, balls, activitats infantils, concursos populars, el piro musical i moltes altres propostes que han omplert els carrers, coincidint en dies amb molt bon temps i amb moltes ganes de Festa Major. La cercavila tradicional d'aquest dissabte passat a la tarda ha comptat un cop més amb la cultura popular de les entitats del municipi i les colles convidades de fora. Hi han pres part les colles geganteres d'Olesa de Montserrat, el Bruc, el Prat de Llobregat i Calafell, acompanyades per la banda de timbals i gralles de Calafell, l'associació Som de Samba, els gegantons i grallers de la Bota, la Unió Artística de Calafell amb el Ball de Panderetes, el Ball de Bastons infantil i adult, el Ball de Gitanes i les tirantinaires, el drac l'Espurna de Calafell, els dracs espurnetes i també els capgrossos. L'Esther Fernández, presidenta de la Unió Artística de Calafell, ens ha fet la seva valoració.
3: Doncs bé, estem contents, venim tots els grups que participen a la cercavila. Estem bastant motivades, la platja va ser l'actuació a la plaça va ser una mica curta, aquí ens podem lluir una mica més. I bé, el poble sempre és intens, baixar fins a baix i pujar, però també ens agrada molt baixar fins a Coma i tornar a pujar. Però bé, és el que portem a aquestes cercaviles. L'única així una mica diferència és que hem posat les gitanes al final, que fan els versots i així tenen la plaça una mica més per estar-se lluint. Jo crec que tots portem malament la calor en general, tant espectadors com participants. Els participants, clar, tots porten roba, porten moltes capes i al final tots passem calor. Sí, és veritat, la diferència amb el poble és que sí que és veritat, tenim molt de més espai per ballar, però, correcte, hi ha menys gent.
0: Com sabeu, la programació de la Festa Major la formen les activitats que organitza l'Ajuntament de Calafell i que estan complementades pel pes col·lectiu festiu dels esgangalats i paterols. Del diumenge a la tarda no ens volem deixar de destacar la benvinguda al territori Terrós i la vuitena estirada de corda entre nuclis a càrrec d'aquestes entitats. És una de les activitats més multitudinàries i amb més participació. Des dels esgangalats ens han fet una valoració molt positiva. Escoltem el Xavier Orovich, membre de l'entitat.
4: Mira, la valoració que fem és una valoració esplèndida, perquè ja des de l'encetada, que va ser sorpresa total per tothom que va venir, que la va valorar molt bé, continuant pel reclam de Streets, que vam tindre un munt de nens i nenes i que ja la platja va tindre èxit, però aquí encara més, i esperem que a les festes de Sant Miquel amb els Miquelets la cosa encara vagi millor. El torneig de Birrapong va tenir una rebuda bestial, de fet, se forma una agrupació de gent i tots feliços i contents, que és que s'ha de viure. Després vam fer la tractorada infantil també, amb aigua i jocs pels nens i nenes, també molt bona rebuda. El vermut esgangalat, on sempre es fa el recompte de samarretes, i evidentment van guanyar les Terrosses, val? El tripijoc, que es va fer l'activitat de nit i que també va tindre molt bona rebuda, i després van fer els concerts i tot, que també els han valorat molt bé. El concurs de ranxos aquest matí està excepcional. Realment la gent que estava participant ho deia, que comparat amb altres anys, la festa s'ha viscut molt més, molt més. Després, bueno, pues el concurs de bitlles, la benvinguda al territori Terrós, que l'hem estat fent ara, aigua per parar un tren i tothom superfeliç, superfeliç. Jo ho estava mirant des de dalt al balcó i era magnífic. I ara, pues, estirada de corda, que potser és l'activitat que hi ha hagut més gent, no? I que, evidentment, doncs, tampoc no he pogut veure el final, però tenia pinta de que guanyarien els Terrossos. I no res, ara ens queden les últimes activitats, d'acord? Que ara tot just m'estic preparant per anar ja cap a l'Esbart i fer l'última ballada. I així tancar les festes, que han set tot un èxit.
0: D'altra banda, la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat, s'ha mostrat molt satisfeta de com s'ha desenvolupat la festa durant aquests dies i també per la participació.
5: Últimes hores d'aquesta festa major d'aquí del nucli del poble han sigut gairebé, com qui diu, cinc dies plens d'activitats. Hem tingut molt ambient, tots els carrers, totes les places. S'han omplert dels tres colors, dels tres nuclis d'aquí del poble de Calafell. Tant la Bòbila com la plaça Catalunya ha tingut unes actuacions estel·lars pels joves, pels més grans. Hem pogut gaudir, doncs, d'això, dels espectacles infantils, de diferents activitats i, sobretot, de totes les coses que organitzen el grup dels Escangalats i Paterols, doncs, que han sigut un èxit, i hem tingut molta afluència de gent, de públic, i sobretot, no, com per exemple amb l'Orquestra Meravella, vam tenir, doncs, gent que venia de l'Arbós, de la Bisbal. Al final ens donem compte, no, que quan programem sobretot orquestes o grups amb un nom famós, doncs ja es nota, no, aquesta afluència de gent, de públic, doncs, que els segueix. Crec que la valoració és molt positiva, estem molt contents i sobretot anar millorant, no, perquè amb aquestes coses aprens, no, que et dones compte, doncs, que estan al carrer i veient totes les coses que s'estan fent, doncs, sobretot també escoltant a la gent, no, d'aquí del municipi, sempre et donen idees, i anar millorant, i una valoració molt positiva.
0: A les nostres xarxes socials, Instagram i Facebook de Calafell Ràdio, calafell.tv, hi trobareu imatges i diversos vídeos que recullen molts moments i activitats de la Festa Major de la Santa Creu, al nucli del poble de Calafell. Les obres de Segur Platja arriben al seu punt àlgid, ja que diversos carrers s'han obert a la circulació de vehicles i d'altres s'han tallat per iniciar les obres de remodelació. Els carrers que es troben ja pavimentats i on s'ha obert el trànsit de vehicles són el carrer de Marta Moragas, el carrer Maria Desvalls, el carrer del Sena, Llobregat i el carrer d'Antoni Almazor. Aquests dos últims oberts parcialment per donar accés als guals d'aparcaments. Per contra, els carrers on s'han iniciat les obres i que s'han tancat el pas de vehicles són el carrer Bassós, carrer del Consell, carrer David Damàs, i segueix tancat el tram inicial del carrer del Loira. En breu, s'iniciarà la renovació de la vorera del tram de l'avinguda de Lluís Companys entre el carrer Loira i el carrer Rin, on s'aprofitarà per a soterrar l'últim tram de la línia de mitja tensió aèria que resta en aquesta avinguda. L'Ajuntament de Calafell ha aconseguit la col·laboració de la companyia FEC Sandesa per al soterrament d'aquest tram de línia. Aquest soterrament no permetrà la col·locació d'arbrat en el tram de vorera per on soterrarà el cablejat. No obstant, el soterrament suposa una gran millora passeigística i també de seguretat per als veïns. A més, s'apunta que en els propers dies començaran els treballs relatius a les millores a les voreres de tots els carrers, entre el carrer Loira i el carrer Minyó. En aquest tram s'aixecaran totes les voreres actuals i es faran completament noves, deixant previsió per la col·locació de nou arbrat i fent-les accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Aquestes millores tenen un valor d'1,6 milions d'euros i formen part de l'obra de remodelació integral dels carrers de Sagoplatja, entre el carrer Rin i el carrer Loira. En una visita que ha fet l'equip de govern a les obres de Sagoplatja, l'alcalde Ramon Ferrer ha manifestat que s'ha arribat a un punt on les obres fan un canvi de terç important, obrint alguns carrers al pas de vehicles després de molts mesos d'obres i tancant d'altres que resten per arranjar, per poder acabar les obres aproximadament al mes de desembre. L'alcalde ha explicat que en pocs dies començaran obres en altres carrers fora de l'àmbit d'aquestes obres, on es refaran les voreres completament i fent-les més accessibles. De fet, s'està estudiant alternatives per generar ombra en carrers on no s'ha pogut instal·lar arbrat, ja que és prioritari per l'Ajuntament de Calafell que els carrers siguin refugis climàtics per als vianants. Amb aquestes obres es deixarà un bon estat als carrers de dos terços de Sagoplatja, una actuació de renovació urbana mai vista al municipi, apunta l'alcalde de Calafell. Per tant, doncs, destacar que el full de ruta és renovar integralment els carrers més poblats i arranjar parcialment els carrers on hi viu menys gent.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Un total de 24 joves d'entre 14 i 17 anys participen aquest estiu a Cunit Camp, reconstruint patrimoni de pedra en pedra, un camp de treball que combina voluntariat juvenil i conservació del patrimoni cultural. La iniciativa està impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol i es desenvolupa durant uns dies al municipi de Cunit. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix en encaixar les pedres sense utilitzar argamassa, un coneixement transmès de generació en generació que en els darrers anys ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit, on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que Cunit continua posant en valor amb iniciatives com aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari per fomentar el compromís social i apropar-los al coneixement del territori.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament del Vendrell i la Comissió d'Administradors de Santa Anna han presentat ja la programació de la Festa Major. L'edició d'enguany es durà a terme de forma oficial del 25 al 28 de juliol, segons recull el programa. La gran novetat d'aquest any és l'ampliació de l'oferta musical nocturna, amb la incorporació d'un tercer escenari simultani els dies 25 i 26. Un pregó centenari i l'aposta per la cultura popular serà el tret de sortida institucional amb la celebració que el donaran els nens del Vendrell, encarregats de realitzar el pregó d'enguany per celebrar el seu centenari històric. Els sis administradors de la festa han subratllat que la programació d'enguany busca aglutinar entitats, colles i ciutadans sota una declaració d'orgull col·lectiu i de riquesa cultural. Tres escenaris per un cartell musical de primer nivell, una oferta musical que es diversificarà per tot el Vendrell per arribar a tots els públics. Entre els noms principals confirmats destaquen Miqui Núñez, Boicot, Doctor Prats i molts altres, a més de tradicionals i propostes per al públic familiar. El dissabte 25 de juliol, Diada de Sant Jaume, la festa començarà al migdia a la plaça Villa amb el tradicional vermut de Miquel del Roig. A la nit, la música repartirà en tres punts: Miqui Núñez i els amics de Manel al Botafoc, l'orquestra La Principal de la Bisbal a la Rambla del Vendrell i un tribut a Queen a les Quatre Fonts. El diumenge 26 de juliol, Diada de Santa Anna, la jornada central comptarà amb un concert infantil. A la nit, l'escenari del Botafoc tindrà com a cap de cartell una mítica banda de rock. El dilluns 27 de juliol, un dels plats forts de la recta final serà l'actuació de la Ludic Band, grup que portarà el seu folk rock al Vendrell penedesenc, com destaca a la seva programació, que es complementarà amb les tradicionals cercaviles de cultura popular, actuacions castelleres, activitats infantils itinerants i el Castell de Focs de Cloenda, que posarà punt i final a 4 dies de màxima activitat als carrers del Vendrell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Si poguessin triar lliurement on viure, 3 de cada 5 catalans seguirien residint a Catalunya, tot i que el 64% afirma que sí que estaria disposat a traslladar-se a una altra comunitat autònoma. Així es desprèn de l'estudi Preferències Residencials, elaborat pel grup Mutua Propietarios, per a conèixer quin és el nostre lloc ideal per a residir. L'estudi posa de manifest que Catalunya continua sent l'entorn preferit per viure. Per demarcacions, aquesta opció és majoritària a Barcelona, seguida de Lleida, Girona i Tarragona, fet que converteix els tarragonins en els catalans més predisposats a iniciar una nova etapa a l'estranger. Pel que fa a Europa, és el principal destí internacional dels catalans, especialment entre els tarragonins, també els gironins, mentre que Barcelona i Lleida aquest interès és lleugerament inferior. En canvi, els tarragonins tornen a ser els més oberts a traslladar-se a la resta del món, per davant de barcelonins, gironins i lleidatans. En aquesta cerca del lloc ideal per a residir, les diferències generacionals són especialment significatives. Mentre un 41% dels joves d'entre 18 i 24 anys sí que es plantejaria viure en un altre país, entre els més grans de 65, 3 de cada 4 prefereixen romandre a Catalunya, reflectint un vincle més gran amb el seu entorn habitual. Pel que fa a les preferències per viure dins del país, Andalusia torna a situar-se com la comunitat autònoma més atractiva, triada pel 9% dels catalans. Li segueixen País Basc, amb un 8%, i Galícia i Astúries, amb un 6%. Però més enllà de quines són les regions preferides, un 36% dels catalans no canviaria de comunitat autònoma. A més, l'estudi reflecteix que existeixen regions on el vincle al lloc de residència és especialment elevat. Galícia encapçala la classificació, amb un 53% dels seus habitants afirmant que continuaria vivint allí. A l'extrem oposat es troben comunitats on una part més gran de la població es mostra oberta a iniciar una nova etapa en una altra regió. D'acord amb l'informe, les preferències canvien segons el lloc de residència, dibuixant patrons molt curiosos. Per la seva part, els madrilenys s'inclinen per Andalusia en primer lloc, encara que també destaca l'atractiu de la comunitat valenciana. Tot i imaginar un canvi de residència és una possibilitat que sedueix molts catalans, dur-ho a terme no és una opció real. L'estudi mostra que només el 25% dels catalans considera possible mudar-se en els pròxims anys. Les raons principals que impulsaran aquesta decisió estan relacionades amb la cerca d'una millor ubicació per assumptes laborals o bé buscar una millor qualitat de vida.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Més notícies a la plana d'àmbit general. El Departament de Salut retardarà fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 després que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, hagi recomanat modificar les tres soques de la vacuna antigripal, un canvi que ha provocat retards en la producció internacional de les dosis. Per compensar aquest endarreriment, Salut obrirà les agendes per demanar cita prèvia a finals de juliol, amb l'objectiu que la població diana pugui programar la vacunació amb antelació. Paral·lelament, el departament reforçarà la vacunació entre mestres i professors, un col·lectiu que admet que fins ara havia quedat una mica oblidat, ja que els infants són els principals transmissors de la grip. Per tant, la campanya començarà el 5 d'octubre amb la vacunació de les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys, les embarassades i els infants d'entre 6 i 59 mesos. El 26 d'octubre s'hi afegirà la resta de persones incloses amb la població diana. dinar, principalment els majors de 60, mentre que a partir del 16 de novembre també es podrà acudir als equips d'atenció primària sense cita prèvia a les franges horàries que determini cada centre. Tot i això, Salut vol potenciar que la major part de la població es vacuni amb cita programada. Per facilitar-ho, les agendes s'obriran a partir de l'última setmana del mes de juliol. Així, les persones majors de 80 anys, embarassades i resta de col·lectius podran reservar hora per als primers dies d'octubre. Entre les novetats de la campanya hi ha un reforç de les accions adreçades al professorat. Salut treballa amb el Departament d'Educació per incrementar la vacunació entre mestres i professors. El Departament també reforçarà la implicació de col·legis professionals sanitaris, serveis de prevenció de riscos laborals d'empreses i dels ajuntaments per augmentar les cobertures vacunals i reduir les diferències entre territoris. Pel que fa al balanç de la campanya passada, Salut ha destacat que es van administrar més d'un milió 524.400 vacunes contra la grip, 112.517 més que la temporada anterior, un fet que va permetre trencar la tendència descendent dels últims anys. En canvi, la vacunació contra la Covid va continuar baixant lleugerament, amb 17.000 menys que l'any anterior. Segons el departament, l'augment de la vacunació antigripal va contribuir a reduir l'impacte assistencial de la grip, malgrat que la incidència de la malaltia va ser superior a la de la temporada precedent.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'IPC, l'índex de preus de consum, ha pujat una dècima al mes de juny al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons les dades fetes públiques d'aquesta setmana per l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, fins al 3,3% interanual. L'habitatge, l'aigua, electricitat i els combustibles són els productes que s'encareixen més respecte a fa un any, passant de l'1,6% del maig al 5,1% del juny, per l'augment dels preus de l'electricitat i del gas en menor mesura. Els bastants

0: com és el cas del casal d'estiu de Calafell Aventura, que a més d'oferir un servei lúdic ideal per passar l'estiu, també s'hi practica l'esport. La nostra companya Mireia Romaguera es va desplaçar fins a les seves instal·lacions la setmana passada per conèixer de primera mà com viuen l'estiu els nens i nenes que hi participen, descobrir les activitats que s'hi organitzen i respirar el gran ambient que s'hi viu. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta connexió.
1: Judit, explica'm una miqueta, no? Com va això del casal d'estiu i quines activitats feu?
2: Bueno, doncs aquí estem, vam començar el 22 de juny i fins al 14 d'agost i bueno, doncs cada dia fem coses diferents. Avui dilluns fem tirolines, fem totes les atraccions del parc, fem jocs d'aigua, hi ha un dia que anem a la platja, fem manualitats i tot això.
1: Veig que hi ha diferents edats, no? Que teniu nens de diferents edats aquí al casal.
2: Sí, tenim tres grups, els petits, els mitjans i els grans. Els petits tenen de 3 a 5, els mitjans de 6 a 8 i els grans de 9 a 12.
1: Quines són les activitats que veus que els agraden més o totes? Com ho porta?
2: Bueno, jo crec que el seu dia preferit és el dilluns, que és el dia que pugem a les atraccions, i bueno, també els jocs d'aigua també els gaudeixen molt.
1: Molt bé, doncs anem a parlar amb ells, que són els protagonistes d'aquest casal. Tu has anat a la platja, com et dius tu?
3: Vaig tiaré.
1: Explica'm, com ha anat la platja quan has anat aquí amb el casal?
3: Molt bé.
1: Sí? Què és el que veu fer? Veu fer jocs, us veu banyar?
3: Sí.
1: I d'aquí del casal, què és el que t'agrada, de les activitats que feu?
3: La tirolina i el minigol.
1: Ah, la tirolina, veig que té èxit, la tirolina. Amb tu sí, vinga, com et dius?
4: Eva.
1: Eva, d'on ets tu?
4: De Segur de Calafell. Muntanya a la calle Dàlia.
1: Molt bé, explica'ns una mica, doncs, què estàs fent en aquest casal d'estiu, aquí al Calafell Aventura.
4: Pues me lo paso muy bien, pero no sé.
1: Quines activitats feu?
4: Cotxes de choque, cinema, tirolines, colchonetes...
1: Vinga, ara parlem amb el monitor de grans. Com et dius?
5: Gorka.
1: Gorka, estem en directe des de Calafell Ràdio i explica'ns una miqueta quines són les activitats que feu.
5: Bueno, avui estem fent les activitats de les atraccions, no? Hem estat a la primera hora a les colchonetes i ara estem a les tirolines, aquí, superguai. Els nens s'ho passen superbé.
1: Quines edats tenen? Els nens que estan amb tu?
5: Els nens que estan amb mi van des dels 8 anys fins als 13-14, crec.
1: Molt bé. Què és el que més els agrada de les activitats que els hi oferiu?
5: Bueno, el dilluns, que és quan fem les atraccions, s'ho passen superbé. S'esperen tota la setmana per anar a les atraccions perquè s'ho passen pipa.
1: Clar, cada dia, pel que estic veient, feu una activitat diferent, no? Pel que veig, més o menys.
5: Sí. Per exemple, avui que és dilluns, toca les atraccions, un altre dia anem a la platja. Depèn del dia, fem una cosa o una altra. Sí. Yeah. Sí, bueno, en el meu cas, que faig parkour, doncs els ensenyo una mica.
1: Molt bé, això els agrada, als nens?
5: Sí, els encanta.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé, bon dia.
5: Bon dia, igualment.
1: Doncs parlem ara també amb l'Isidre. Amb l'Isidre, aprofitem que està aquí amb nosaltres per preguntar-li. Ara després anirem a parlar amb altres nens i nenes. Isidre, bon dia.
6: Bon dia.
1: Què tal, com estan en aquest casal?
6: Doncs, bueno, aquí estem amb un munt de nens, com ja pots veure, i està molt bé. Bueno, per la cara que fan els nens, jo diria que s'ho està passant força bé.
1: Doncs sí, tots estan explicant la bona experiència, no?, de passar-s'ho bé amb tantes activitats.
6: Sí, sí, veient, només mirant-lo, sí, que m'agradaria que es pogués veure per la ràdio, però bueno, podem descriure que uns estan al trenet, els altres estan saltant, els altres estan per aquí jugant, fent jocs, i bueno, tots estan ben entretinguts.
1: Els teniu dividits per grups, d'edat.
6: Sí, tenim tres grups, petits, mitjans i grans, i bueno, cada grup pues, té els seus propis monitors i van fent pues, diferents activitats cada dia, diferents.
1: Imagino que cada any heu anat augmentant, no? Cada vegada ven amb més nens i nenes.
6: I clar, mira, aquest any inclús tenim un grup que ens ve d'estrangers i bueno, pues, venen grups que també s'ho venen a passar bé aquí. I bueno, cada dia tenim també casals d'altres poblacions que venen aquí a passar-s'ho també bé. I bueno, cada dia tenim autocars i els monitors pues, aquí com a campions, boníssims.
1: A més, hem de dir doncs, aquest espai emblemàtic, no?, sota l'ombra dels pins, i que s'està molt bé, no?
6: Sí, l'avantatge que tens és que els nens estan tot l'any tancats, i les escoles, els gimnasos i les activitats que fan, i aquí estan a l'aire lliure com si estiguessin, diguéssim, al camp. És un espai que podem dir no semi, sinó natural, perquè estem en una pineda

0: Estem a la sombra, estem molt segurs perquè estan, diguéssim, tancat a l'accés al públic mentre estan fent els casals i llavors pues, aquí estan, pues, bueno, tenen una cascada, tenen un riu, tenen arbres, tenen un lloc per banyar-se, bueno, tenen de tot.
1: I tant, ja ho hem vist, em quedaria i jo i tot, eh?
0: Home.
1: I tu també aquí, no?
0: Home, jo em quedo, jo, sí. Jo no em moc d'aquí.
1: I hem vist, no?, que ara estan preparant, doncs, amb els nens i nenes d'aquest grup per fer les tirolines, que tenen molt d'èxit, no?
0: Sí, les tirolines és el que li s'agrada molt perquè, bueno, no sé si és perquè té una explicació antropològica, però ens agrada pujar-se als arbres i ens agrada, doncs, els nens... el xute d'adrenalina que es peguen aquí amb totes les atraccions, doncs quan arriben a casa, pues és el que van els pares també, que arribin molt, molt cansats i que s'estiguin tranquil·lets. I jo crec que aquí poden cridar, poden córrer, poden fer tot el que ha de fer un nen. Tot.
1: I tant que sí.
2: Ja veieu, el casal d'estiu de Calafell Aventura també és una gran opció per gaudir de l'estiu fent ponts de mico, tirolines, saltant en inflables, jugant a jocs d'aigua i, sobretot, no deixant de moure's.
1: Fins aquí l'informatiu. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.

0: Travel Time.
1: Això és Calafell Ràdio.
2: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Vull silenci quan apreti el gas, gas, gas. Per sentir-te parlar,
1: sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà, perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull tirar-nos al prat.

és igual el que diguin els altres. Els dos sols

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.
1: 1967. In the Cleveland class of 1974. On stage, Osaka 1973. In all these places, the perennial nature of equality was plainly expressed. And we discovered that laws are only laws when they can be changed. I remember that Elizabeth, she said, make laws against regret, not laws against exchange. Because if the tide stopped coming in and coming out, we'd never know the ways. We'd never know the ways.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi, que som a dilluns. Dia 20 de juliol de 2026. Esteu escoltant Calafell Ràdio, calafell.tv. Som l'emissora municipal de Calafell. Com sempre, a través de la nostra emissió al 107.9 de la FM, també a través de l'emissió online. Gràcies per connectar la nostra proposta quan engeguem l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio. Fins la una, compartint aquest matí. D'aquest dilluns sempre costa una miqueta més del que és habitual. A més, segur que moltes han anat a dormir una miqueta més tard de l'habitual, ja que, com sabeu, tothom sap, tothom en parla. Espanya s'ha proclamat guanyadora per segona vegada del campió del campionat del món de futbol. Doncs vinga, nosaltres avui sí que inclourem aquesta notícia en el semàfor de l'estiu, però tenim moltes coses més per acompanyar-vos. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys que fem possible el programa. Doncs vinga, engeguem en aquest 20 de juliol del 2026. Com sempre, després del sumari, parlarem de les celebracions del dia. Les efemèrides musicals, la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell, però també la previsió meteorològica, el temps amb Josep Miró. Avui a l'entrevista del dia parlarem amb la Carme García, ens acompanyarà aquí en els estudis. És la presidenta del Gremi d'Hostaleria de la comarca del Baix Penedès. La Sabel Gámez, l'espai d'opinió, la mirada a Calafell amb altres ulls, avui parlant de mobilitat, parlant del nou servei de taxi unificat per tota la comarca, amb el títol del capítol d'avui, Calafell es mou. És dilluns i avui a partir de les 11:50 tindrem influents. Avui parlarem amb l'Artur Arjó, és el responsable del canal de YouTube No és màgia, és cuina. Parlarem amb aquest creador de continguts gastronòmics. Els dilluns parlem de salut, avui parlarem de nutrició a l'estiu amb la Judit Companys. És dietista nutricionista de l'àrea bàsica de salut de Calafell. A l'emergents ens acompanyarà Lleres. De fet, recordarem, tornarem a escoltar la seva entrevista des de l'emergents. El semàfor de l'estiu, tres notícies, tres colors, el vermell, el groc i el verd, per valorar l'actualitat de les últimes hores. I també, com sempre, repassarem l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això aquí, a l'Obert per Vacances. Vinga, som-hi, bon dia, bona hora, comencem!
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances. Les dades del dia.
1: Som a dilluns, dia 20 de juliol de 2026. Avui el calendari ens porta quatre celebracions ben diferents, però totes amb una història al darrere. Començarem parlant del Dia Mundial dels Escacs. La data recorda la creació de la Federació Internacional d'Escacs, la FIDE, el 20 de juliol de 1924 a la ciutat de París. Tot i que els escacs tenen més de 1.500 anys d'història, van néixer probablement a l'Índia. Avui els practica més de 600 milions de persones arreu del món. La UNESCO destaca que aquest joc ajuda a millorar la memòria, la concentració, la presa de decisions i també el pensament crític. Curiosament, un tauler d'escacs té 64 caselles i el nombre de possibles partides és tan immens que supera amb escreix el nombre d'àtoms que es calcula que hi ha a l'univers. També avui es celebra el Dia Internacional de la Lluna. L'Assemblea General de les Nacions Unides va instaurar aquesta data, aquesta commemoració, l'any 2021, per recordar una de les fites més importants de la història de la humanitat. L'arribada de l'Apollo 11 a la Lluna va ser el 20 de juliol del 1969. Aquell dia, Neil Armstrong va pronunciar aquella mítica frase: un petit pas per un home, un gran salt per la humanitat. En total, només 12 persones han caminat sobre la superfície lunar i totes ho han fet entre els anys 1969 i 1972. Avui, més de 50 anys després, diferents agències espacials treballen per tornar-hi amb missions com el programa Artemis. I aquest 20 de juliol també ens porta la celebració del Dia de l'Amic, una celebració molt popular a l'Argentina, l'Uruguai, el Brasil i altres països de l'Amèrica Llatina. La iniciativa va ser del professor argentí Enrique Febraro, que va considerar que l'arribada de l'home a la Lluna havia estat un èxit compartit per tota la humanitat i va proposar convertir aquella data en un homenatge a l'amistat. La idea va tenir tant d'èxit que avui, en alguns països, és gairebé tan celebrada com Sant Valentí, però dedicada, sobretot, als amics. I acabarem amb una celebració molt més dolça. Avui és el Dia Mundial de les Piruletes. Tot i que no és una jornada oficial, s'ha popularitzat a les xarxes socials per retre homenatge a una de les llaminadures més famoses del planeta. Les primeres piruletes modernes van aparèixer a principis del segle XX, quan es va afegir un pal a un caramel dur perquè els nens el poguessin menjar sense embrutar-se les mans. El nom anglès, lollipop, es va registrar comercialment en els Estats Units l'any 1931 i des d'aleshores aquest dolç s'ha convertit en un clàssic de totes les generacions. Doncs aquestes són les quatre celebracions mundials internacionals d'aquest dilluns, dia 20 de juliol. I avui centrarem tots els esforços en una única efemèride musical. Perquè avui fa 79 anys, Carlos Santana, un dels guitarristes més influents de la història del rock, va néixer a Mèxic el 20 de juliol del 1947. I és el gran responsable de popularitzar la fusió entre el rock, els ritmes llatins, el blues i també el jazz. La seva gran oportunitat va arribar en el 1969 al mític festival de Woodstock, on una actuació memorable el va convertir en una estrella internacional. L'any 1999 va protagonitzar un espectacular retorn amb el seu àlbum Supernatural, que incluïa els èxits Smooth o Maria Maria. El disc va vendre més de 30 milions de còpies i li va valer 9 premis Grammy, igualant el rècord de Michael Jackson. Doncs avui, Carlos Santana fa 79 anys i ens quedarem amb la seva música i amb aquest Maria Maria. Cançó del Supernatural del 1999 per començar l'Obert per Vacances d'aquest dilluns. Bon dia, bona hora, família. Benvinguts a Calafell Ràdio.

0: el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: Onze i onze minuts. Vinga, ja tenim engegat el programa. I com sempre, després de la primera cançó del dia, anem primer a una de les connexions avui, primer amb el Servei de Socorrisme de les Platges de Calafell. Allà s'hi troba l'Agustín. Agustín, bon dia, buenos días.
2: Buenos días, Ferran, ¿cómo va?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo lleváis esta jornada? Por cierto, jornada de resaca después del partido de ayer del Campeonato del Mundo. ¿Qué tal vosotros?
2: Bien, los chicos contentos, así que felicitaciones a todos los españoles, estamos muy contentos. El mar, vienen muchos días, hace muchos días que hace mucho calor, así que espero que la gente se hidrate, sea la sombra. La verdad es que en la playa está siendo complicado el tema del calor, mucho calor.
1: Mucha gente, ¿no? En la playa hemos visto este fin de semana, sobre todo yo ayer también fui uno de los que se fue a la playa a refrescarse, y mucha concurrencia, mucha gente bañándose. Ayer fue un día espléndido en el mar, limpio, tranquilo. ¿Cómo ha sido el fin de semana para el servicio de socorrismo? Cuéntanos.
2: Sí, tuvimos bastantes actuaciones, tuvimos algunos rescates, tuvimos también alguna embarcación que... de la escuela de vela que se quedó, tuvimos que ayudarla, tuvimos actuaciones también en la arena de gente que le bajó la presión, con gente que no se sentía bien, algún pez araña, alguna picadura medusa, pero realmente el día estuvo bastante tranquilo porque la mar acompañó, viendo que estuvo plana, bandera verde, así que, pero mucha afluencia de gente el sábado y el domingo.
1: Y veo varias incidencias, bueno, podríamos decir poco importantes, pero que no habéis parado, estos días.
2: Sí, son incidencias que, bueno, que durante el día van pasando, se van resolviendo, pero no de gran magnitud.
1: Y lo que decías, ¿no? Hoy tenemos un día tranquilo en la playa, bandera verde, entonces, Agustín.
2: Sí, tenemos bandera verde, mar plano, hay un poquito de brisa de levante, la afluencia de gente es media, está, hay mucha gente, pero está mucho más tranquilo que el fin de semana, y la gente se está divirtiendo, así que bien.
1: Pues gracias por la conexión, esperemos que tengáis un día tranquilo. Gracias, Agustín, hasta mañana a estas horas, buenos días.
2: Dale, Ferran, un
1: abraç. Chao, un abrazo. El Servei de Socorrisme de les Platges de Calafell, sempre amb aquesta connexió, per conèixer doncs, les incidències de les jornades anteriors, però també per conèixer la previsió del que vindrà doncs, al llarg de la jornada. El que farem ara és també conèixer el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. Avui el tenim enllaunat. Josep, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta també molt estable i estiuenc, dominat pel sol i el cel clar gran part de la jornada, sobretot al matí, mentre que a la tarda apareixen alguns núvols o alts i algun de baix al final del dia, amb una temperatura que ha tornat a estar alta de nit, s'ha mogut entre els 24 i els 25 de mínima, mentre que la màxima tornarà a ser de rigorós estiu, al voltant dels 32 graus, amb una humitat en conjunt encara força alta i ambient xafogós, vents en conjunt febles, dominats per les marinades en terrals fins a mig matí i marinades més aviat de xaloc la resta del dia, fent que la situació marítima estigui avui molt tranquil·la, amb mar arrissada una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui més variable, amb alternança de sol i núvols, sobretot en núvols baixos fins a mig matí, i més sol a partir de migdia amb alguns núvols alts o algun de baix puntual, amb una temperatura d'aquesta nit pujarà una mica i estarà entre 25 i 26 de mínima, mentre demà tornarà a fer moltíssima calor amb una màxima propera als 33 i amb una humitat alta i moltíssima xafogor un dia més. Vents febles amb domini del gregal fins a mig matí i del xaloc una miqueta més reforçat al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs un dia de calor, un dia més. Ara mateix la temperatura aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 30 graus centígrads a aquestes hores, a les 11 i 16 minuts.
0: Calafell Ràdio, obert per vacances.

0: sempre tenim música, sempre tenim cançons per acompanyar-vos des de l'Obert per Vacances a Calafell Ràdio. Entre diferents continguts tenim música com aquesta. Entre les novetats de la setmana és la nova de Pablo Alborán, això que es titula, doncs, Tiempos Bonitos. Ara sí, hem arribat a les 11 i 19 minuts, fem una pausa, una aturada i tornem de seguida. No et moguis de la nostra sintonia. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música. Obert per vacances. A Calafell Ràdio, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
2: Calafell es mou. Calafell es mou i, com es mou molt, ha buscat mil maneres de fer-ho. I l'última ha estat l'adhesió a la nova àrea única del taxi del Baix Penedès. Una decisió que, a través d'aquest servei a nivell comarcal, fa possible que sempre estigui disponible un taxi pel teu trajecte i que facilita molt la seva accessibilitat. Ho pots fer a través de la nova app Taxi Més, per WhatsApp en el 608-3002 o a través d'uns codis QR que estaran disponibles en els municipis participants a tal efecte en aquest projecte, que ja és una realitat. Una realitat que ens connecta encara més en Calafell i el que ens envolta. Amb aquest nou servei, Calafell no només s'integra en el món, sinó que integra al voltant del món dins seu, 24/7. Un nou privilegi per a una vila privilegiada. La connectivitat, la llibertat de moviments i la tranquil·litat s'uneixen amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per donar forma a aquest servei, del que tots ens sortim guanyant i del que tots podem gaudir. Calafell segueix en moviment i seguirà movent-se mirant el món amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
1: A Calafell Ràdio, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: aquest estiu banyador. Xancletes i obert per vacances.
1: Doncs seguim en directe a Calafell Ràdio, a l'Obert per Vacances i del magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. I quan arriba l'estiu, el Baix Penedès es transforma. Les platges s'omplen, les terrasses recuperen tot el seu ambient, els hotels i els càmpings reben visitants arreu i el sector de l'hostaleria viu els mesos més intensos de l'any. Però darrere de tot això hi ha molta feina, reptes importants i també l'oportunitat de continuar posicionant la nostra comarca, el Baix Penedès, com una destinació de referència. Avui volem, doncs, prendre-li el pols a com està a l'hostaleria en aquest estiu. I ens acompanya la Carme García, és la presidenta del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès, és empresària amb una llarga trajectòria vinculada a l'hostaleria i es dedica a la gestió i direcció a la

0: possibilitats que tenim al nostre territori i les grans opcions que tenim per poder oferir una destinació a la gent que no ens coneix, una oferta gastronòmica i cultural molt gran i molt important, i és un repte, és tot un repte, la veritat.
1: En seguida parlarem del sector, però parla'ns primer de tota la feina que feu des del gremi. Per què serveix el gremi d'hostaleria del Baix Penedès?
0: La nostra intenció és unificar tots els empresaris que ens dediquem a l'hostaleria, que tot i que tenim necessitats diferents, depèn de la zona on estem, perquè el nostre Baix Penedès és muntanya, és mar, hi ha pobles més petits, més grans, tenim una gran diversitat, és un territori amb molta diversitat, i el que volem fer des del gremi és unificar una miqueta forces, quines són les inquietuds, les necessitats, i d'una manera doncs, poder atreure més públic al nostre territori, bàsicament.
1: Des de quan l'existència del gremi aquí?
0: Ui, el gremi fa molts anys, va començar primera de forma independent, que el portava amb els noms, ho porto fatal, els noms ara em dirà, com no te'n recordes del nom?
1: Bueno, són els moments
0: va estar 30 anys, sí, va estar gairebé 30 i pico anys portant el gremi i bueno, treballant mica en mica, i després fa uns quants anys que ja va ser l'Associació d'Empresaris de Tarragona que va unificar diferents associacions per poder ser més forts, més potents, tenir més col·laboradors, empreses, més partners, i que recolzen doncs aquesta tasca que fem des de diferents territoris, no? Que no tenim tanta força. I amb l'Associació d'Empresaris de Tarragona, d'Hostaleria de Tarragona, doncs tenim aquest suport, no? D'infraestructura i de posicionament i de poder aconseguir recursos.
1: Clar, la comarca ha canviat molt amb aquests anys, no? De l'existència del vostre gremi. Els objectius eren els mateixos en l'inici, o han anat canviant amb el pas dels anys, de les dècades, i també dels objectius de la comarca?
0: A veure, els objectius jo crec que ha sigut sempre el mateix. El que passa que hi ha diferents maneres de focalitzar i de buscar aquestes vies alternatives, no? Fa molts anys que estem dins de la guia de la ruta del Xató, per exemple, que és un atractiu que al mes de novembre doncs, ens aporta al nostre territori, des del novembre fins al març, aproximadament, abril, que és un producte molt, molt arrelat al nostre territori, molt autòcton. Ja fa molts anys que estem a la ruta del Xató, però els objectius han sigut els mateixos. El que passa que ens canvien una miqueta, ens hem d'adaptar una mica als canvis. Abans el Baix Penedès era molt turístic, o sigui, era d'estiu, i ara cada vegada tenim més gent que ve a viure, per tant la nostra oferta ha de ser més àmplia des del punt de vista de restauració, tenir més horaris oberts, tot i que són unes franges que no són econòmicament no ens aporta diners, però sí que crec que hem de fer un esforç en tenir una oferta, perquè el públic ha canviat, no? Ja tenim gent que... El que volem és que aquí al Baix Penedès doncs, que hi hagi més oferta, perquè la gent es quedi a treballar aquí a casa nostra i no hagi de sortir fora, no?
1: Però els 3 mesos d'estiu continuen sent els més forts,
0: entenc. Sí, que es quedi així, eh? No, home, evidentment, nosaltres tenim unes platges espectaculars, el que és a l'estiu, a l'hivern tenim unes muntanyes, unes rutes en bicicleta i unes elaboracions de vins i productors que també podem veure, o sigui, és a dir, el Baix Penedès és per tot l'any, durant l'hivern i durant l'estiu, però és evident que l'estiu és el nostre fort i és on tenim que estar preparats per poder absorbir amb una qualitat de servei, amb una qualitat de producte, tot el que oferim durant l'any, no? I això, aquest és el gran esforç dels associats, és poder mantenir una estabilitat, una regularitat amb el producte, amb el que oferim, no? Que sigui el mateix a l'estiu que a l'hivern.
1: A qui acull el vostre gremi? Perquè, clar, l'hostaleria pot ser molt àmplia, a més, cada vegada, doncs, tenim com més varietat, no?, en el sector, podríem dir.
0: Bueno, estem focalitzats bàsicament en restauració, en hotels, evidentment, o sigui, hotel, restaurants, però cada vegada més hi ha petites cafeteries que també ofereixen menjar. Al final és tot producte, tot el que ens dediquem a l'hostaleria, a la restauració, o sigui restaurants, cafeteries, hotels, que tingui un producte de qualitat i que vulgui oferir, està amb nosaltres. O sigui, al final acollim a tots els petits empresaris que vulguin estar recolzats i que tinguin el suport, perquè a vegades, bueno, a vegades no, la gran part són petits, molt petits empresaris que lluitem dia a dia contra tot el que hem de lluitar, no? Cada vegada se'ns està posant més complicat el gestionar negocis, pel tema gestionar bé el tema horaris, que no se te'n vagin els costos, que evidentment puguis guanyar diners, perquè si no ja, com diem, apaga i vamonos, no? L'associació...

0: que dona és aquest recolzament amb aquestes àrees, amb el que els petits empresaris doncs no ens focalitzem doncs, per falta de formació, perquè som molt especialistes al que fem, perquè som grans cuiners que es dediquen a la cuina i és molt difícil gestionar, o gestors que els hi no gestionen tant, bueno, no és que no gestionin, que no tenen tant de coneixement de cuina, però bàsicament són negocis petits i l'associació el que fem és donar suport per a aquestes necessitats doncs, que puguem tenir. És com per exemple, per subvencions que sortiran ara per renovar equips, per millorar l'eficiència energètica, doncs possiblement si tu estàs a casa teva treballant amb el dia a dia i no estàs dins de l'associació no rebràs la informació de que es pot sol·licitar una subvenció, no? O bé quan arriba bé, hi ha el conveni col·lectiu, que ja s'ha signat el conveni col·lectiu, doncs tot aquest tipus d'informació que des de l'associació es treballa molt bé perquè tenim un equip molt potent, que molt dedicats a la seva feina i poder oferir al petit negoci aquest recolzament que a vegades ens fa falta. Mm-hmm.
1: Tenim molts associats actualment?
0: Sí, estem aquí aproximadament uns... Bueno, és que et podria dir perquè estem a punt de signar un conveni, que encara no el puc dir, però no et diré el número exacte, perquè estem a punt de signar un conveni amb una associació bastant potent que encara no està signat, que esperem que signi en aquests mesos, i el nostre percentatge d'associats pujarà molt. Jo et dic que fem unes jornades gastronòmiques al setembre i tenim més de 45-50 restaurants que hi participen en aquestes jornades, que no és fàcil, perquè ens costa molt el petit empresari, el petit restaurador, a vegades fer accions i posem molt fàcil des de l'associació perquè s'involucrin i perquè vulguin formar part d'aquestes iniciatives que tenim des de l'associació.
1: Ho deies fa un moment, tenim la restauració, els gremiats de platja, del litoral, però també d'interior, no? Tenim més de la costa o més de l'interior o com es distribueix això?
0: A veure, tenim més de la costa,
1: sí.
0: És evident que hi ha més oferta, més activitat,
1: sí.
0: Tenim més oferta, però això no vol dir que no li donem importància als petits. Jo des de que estic a l'associació i vam començar amb les jornades que ja s'havien fet amb l'anterior president, les primeres jornades de tastets de mar i de l'arròs que fem al setembre, el meu objectiu com a presidenta era unificar, donar realment a conèixer aquestes jornades a les entitats públiques que formen part del nostre gremi, del nostre Baix Penedès, perquè s'involucressin, no? Des de l'Ajuntament, bueno, evidentment Calafell i Cunit, qui col·laboren, doncs el Vendrell, que voldríem que col·laborés, per exemple, la Bisbal, l'Arbós, vam anar amb un consell d'alcaldes, doncs perquè ens donguessin recolzament econòmic per dur a terme i potenciar realment totes les zones, perquè ja sabem que no és només els que més volum tenim, que som els de platja, ens hem d'oblidar els de l'interior, no? Perquè al final el Baix Penedès és un, i el que volem és que el client es mogui dins del nostre territori i pugui tenir platja, muntanya, vi i productes de l'horta.
1: En quin moment ens trobem? Com valores el moment actual de l'hostaleria aquí a la comarca?
0: Doncs per mi hi ha gent jove que està emergent, que aquests els hem d'ajudar, perquè els que ja portem molts anys ja estem... Però hi ha molta gent jove amb ganes de fer moltes coses i per això crec que ens hem de posicionar i fer pinya per donar-los suport i recolzament perquè tiren endavant, perquè no és fàcil ara gestionar un negoci de restauració. Amb el tema horaris, sí que és veritat que des del Covid va haver un abans i un després, però ara des de després de post-Covid tots ens hem centrat més i ens hem encarregat una mica doncs no d'educar sinó que el client doncs consumeixi abans, que vingui a sopar abans per tenir uns horaris més reglats per la nostra gent, que quan acaben de sopar doncs que les copes vagin el que paga l'impost per pagar i fer copes des de 12 fins a les 3 del dematí o les 2 del dematí, que surtin dels restaurants i vagin. O sigui, jo crec que aquí estem en un punt d'especialització, és a dir, si som restaurants, som restaurants, el que ven copes, és oci, doncs repartir una mica al client i educar-lo una mica perquè tots puguem complir, perquè no està fàcil gestionar els horaris del nostre personal, perquè tenim molta estacionalitat i per mi sí que és veritat que, i aprofito ja que tenim aquestes, m'encanta demanar, crec que ens hauríem d'escoltar una miqueta més als empresaris, i la realitat que nosaltres vivim no és la realitat dels que ens governen. Llavors, ens estan ficant... tots volem el benestar dels nostres treballadors, volem que es compleixin les hores, però hem d'entendre que en zones com la nostra, que tenim una estacionalitat amb la que el 70 i el 80% de la facturació dels nostres negocis es centren des de juny fins al setembre, nosaltres, per poder retenir talent, necessitem invertir durant tot l'any i apostar econòmicament per equips que realment no ens fan falta durant l'hivern. I per donar servei als nostres clients que tinguin els restaurants oberts, hem de fer esforços molt grans i durant els mesos d'hivern perdre diners per esperar l'estiu i després que no hi hagi cap contratemps, que això t'ho tombi, no? Llavors ens haurien d'ajudar que poguéssim gestionar d'una manera i treballar conjuntament amb les entitats públiques. Ja sé que és com molt idíl·lic, però realment hauria de ser així, ens haurien d'escoltar més. Per això crec que les associacions estem per agrupar, fer peticions i que se'ns escoltin i que hi hagin taules de treball amb estaments públics i privats, perquè a vegades es gasten els diners en coses que realment a nosaltres no ens arriben i ens fan falta. Llavors anem a agafar els recursos que tenim i anem a centrar-los bé a on realment fa falta, no? I a on realment podem focalitzar. I aquí podríem parlar des de la formació per retenir talent, perquè és molt difícil tenir talent, bons cambrers, bons cuiners, perquè no podem oferir una estabilitat. Bueno, sí, a costa de la nostra, del nostre esforç, no? Com a empresaris, però aquí ens hauria d'ajudar molt doncs les entitats.
1: De fet, una de les mancances que té la nostra comarca i en diferents sectors és la mà qualificada, no? Aquests treballadors especialitzats de qualitat, no? També passa
0: amb altres àrees, no? Sí, sí, ens passa amb tecnologia, ens passa sobretot amb manufactura i evidentment amb el tema oficis, no? Si realment, i a més perquè ho parles amb molts empresaris, ja no només de restauració, perquè al final tots compartim i tenim la mateixa problemàtica, no? Cadascú amb el seu sector, però és el mateix, tu parles amb un electricista a l'època d'estiu i és que se li dispara la seva feina.
1: Llavors,
0: si nosaltres poguéssim tenir ajuts, no ajuts, sinó realment, que és que tots aquests diners que es gasten en formacions, en persones que no tenen interès en formar-se i que realment van a fer una formació per obtenir uns diners, perquè els hi paguin uns diners sense treballar, és que això em sembla tremendament, perquè tu fas cursos, fan cursos gratuïts perquè la gent aprengui a fer de cambrer i arriben els cursos al mes de juliol. Això ho has de fer el mes d'octubre. I si vols formar cambrers, feu empresaris de restauració, que nosaltres ho fem, perquè nosaltres, de fet, jo parlo amb molts restauradors, és que nosaltres formem el personal. Nosaltres formem. I cobra el mateix un que està començant que un que en sap una miqueta. Bueno, la diferència és mínima. Ets tu que has de donar suplements i complements salarials per mantindre'ls. Llavors, realment, ens haurien d'ajudar una mica. O sigui, feu plans formatius col·laboracionals, que col·laboréssim a entitats públiques i nosaltres ja distribuïm bé els diners. O sigui, és a dir, si nosaltres ja ho fem, si és que ja ho estem fent, llavors, ajudeu-nos, que passa que és molt més fàcil que nosaltres tirem, perquè al final els petits empresaris hem d'estar ja a peu del canó tirant, remant i esquivant tot el que et ve. Llavors, ostres, una mica més d'ajuda, no? I que nosaltres podríem formar gent. És que ens falten fusters, ens falten electricistes. Tu digue-li a un fuster ara que formi algú. És que et costa un paston tenir algú. Hi ha gent amb ganes. Anem a ajudar els empresaris a que tinguin ganes, que s'atreuen les ganes. Tu saps la tassa d'absentisme que tenim totes les empreses? Tasses d'absentisme i de baixes laborals? Hi ha molts empresaris que estan decidint fer contractes de 20 hores a moltes persones perquè no volen agafar contracte, perquè si em falla un de 20 hores ja en tinc un altre de 20 hores. Almenys me falla la meitat, no un sencer. O sigui, que hagin de prendre decisions d'aquestes empreses és molt fort. És molt fort. Quan nosaltres el que estem aquí és tirant del carro i ara mateix tirem hores i hores enfocats. M'estic enrollant molt ja, no?
1: No, no, estàvem escoltant atentament.
0: És que amb aquests temes em poso una miqueta així perquè...
1: Sí, sents, eh?
0: Perquè, ostres, sembla que els restauradors a vegades no se'ns tinguin en compte que és un dels sectors del turisme gran important del nostre país.
1: Parlem del turisme, perquè últimament, quan fem la valoració de final de temporada, el tancament, les valoracions moltes vegades ens diuen que hi ha un canvi de tendències, no? Del que sempre havia estat, ara, doncs, va canviant. Com està començant la temporada?
0: Bueno, nosaltres estem notant que la temporada, evidentment, sí que és veritat que hi ha un canvi. El que abans era més regular durant tot el mes de juliol, per exemple, sí que el mes de juliol segueix sent caps de setmana. Durant la setmana està més tranquil·let i és evident que ha canviat el sistema. És que tothom les vacances les reparteix. Ja no tenim els 3 mesos, quan nosaltres fa 30 anys estàvem, bueno, érem més joves i passàvem tot l'estiu. Això, aquesta tendència ha canviat. I també sí que és veritat que jo crec que aquest estiu, malgrat les circumstàncies que ens envolten arreu del món, la gent es quedarà més a casa. Llavors, jo crec que aquest estiu serà bo perquè hi haurà més afluència de gent que no marxarà fora.
1: És a dir, diguem, el turisme de proximitat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Sí, el turisme de proximitat, doncs, sí, perquè vaig preguntant als clients, m'agrada molt preguntar, i on te'n vas a vacances? No, estarem aquí a la platja, no? O sigui, molta gent ha decidit, amb la incertesa de creuar i anar-te'n a altres països, doncs es quedaran per la zona.
1: Es pot créixer? Hem de créixer en el sector de l'hostaleria, aquí a la comarca del Baix Penedès?
0: Jo crec que hem de créixer durant tot l'any. És el nostre objectiu. Perquè durant l'estiu tenim la capacitat que tenim, no? I poso sempre l'exemple, no? Quan la gent ve al restaurant i diu, ostres, i reserven a última hora i no poden dinar perquè estem plens, i dius, quina llàstima, perquè obrim 365 dies a l'any, no? Llavors, i pots tenir l'espai que tu vulguis, no? Per poder gaudir, i sí que és veritat que evidentment ens centrem a l'estiu, a lo que és la platja, però sí que podem créixer durant lo que és l'hivern, i és que estem a 3 passes de punts molt importants. Estem molt a prop de Barcelona, estem molt a prop de Tarragona i de l'interior. Llavors, és un destí per tot l'any, el Baix Penedès.
1: Necessitem encara consolidar-nos més com a destinació turística?
0: Jo crec que hem de crear una marca més potent de Baix Penedès. Aquí sí que és veritat, i tornem a demanar, sí que hem estat amb algunes taules de treball en què ens han demanat opinió la Generalitat, perquè què és el que podem fer. Hem de crear una marca Baix Penedès molt potent, on ens involucrem tots, i és el que diem, que tinguem una, que sigui un destí de qualitat, de saludable, que tinguem bones connexions. Tenim molts problemes de connexions al Baix Penedès encara, la veritat és que és molt difícil moure'ns, que tinguem una guia de carreteres, un transport públic que ens ajudi. Bueno, evidentment ja no parlo de Rodalies, això ja ho passo en una altra història, però sí que tinguem unes vies de comunicació del Baix Penedès més potents. Amb això hem de treballar per tenir mobilitat entre nosaltres, pels nostres treballadors i, evidentment, pels nostres clients. Però sí, sí, tenim molta feina a fer, crear una bona marca, que ens coneguin des de fora com un destí de qualitat, amb molta diversitat de territoris i de localitats i d'espais. Tenim unes platges fabuloses, magnífiques, i tenim un Baix Penedès interior fantàstic, també.
1: Carmen, hem d'anar acabant l'entrevista. Teniu un espai físic on es trobi el gremi d'hostaleria del Baix Penedès?
0: Realment no ens cal. Estem a l'Associació d'Empresaris de Tarragona, l'havíem tingut durant molts anys, però realment tota la feina, les persones que estan treballant des de Tarragona, és una manera d'unificar i que la informació sigui més fluida, i des d'allà amb mobilitat, perquè totes les accions que fem és des de l'associació. Hi ha una persona que s'encarrega de fer totes les jornades de tota la província de Tarragona, jornades gastronòmiques, i aquesta és la persona i les persones que es mouen. Comunicació també el tenim allà. Jo crec que, donat el moment en què estem en aquesta era de digitalització, ja no parlem de la IA, sinó d'aquest moment amb el que estem de digitalització, no ens cal.
1: Aquells que vulguin associar-se o que vulguin informació del vostre gremi, on s'han de dirigir?
0: A la AEHT, l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona. Des d'allà poden fer, o si no, directament, des de qualsevol de nosaltres, a les xarxes socials també tenim el Baix Penedès, i fiquen l'associació d'Hostaleria del Baix Penedès directament redirecciona, i esperem que cada vegada siguem més associats, que fem més pinya i que aconseguim el que volem, és que vingui més gent al Baix Penedès.
1: Per acabar, alguna cosa que creus que teníem que haver dit i que no hem dit, que no t'he preguntat?
0: Bueno, el que no m'has preguntat ja t'ho he dit jo crec. No, m'ho has preguntat tot. No, realment és dir que necessitem, com diem, aquesta col·laboració de tots els ajuntaments, sobretot, bàsicament, perquè hi ha algun ajuntament que intenta escaquejar-se de no col·laborar, i aquí que hem de ser tots un, i que ens hem d'oblidar de partits polítics, ens hem d'oblidar d'això, ens hem de focalitzar en el que som una associació d'empresaris, que el volem és el millor pels nostres negocis i pel nostre territori.
1: Carme García, presidenta del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès, gràcies per venir a Calafell Ràdio, calafell.tv, que vagi molt bé, bon estiu, i que treballeu molt, moltíssim.
0: Moltes gràcies.
1: Fins la propera, bon dia.

0: De vegades un necessita parar, agafar aire i també relaxar-se, desconnectar amb cançons tan xules com aquesta. És una de les novetats musicals de la setmana que acabem d'incorporar també a la nostra selecció musical, a l'Obert per Vacances i també a la resta de programació de Calafell Ràdio i Calafell.tv per aquest estiu del 2026. És amb Teddy Swims, la seva nova cançó, Break Up in Reverse. L'acabem d'estrenar ara mateix, és preciosa, ens encanta tot el que fa el Teddy Swims, ens encanta. Doncs vinga, ara mateix, 11:50 minuts, fem una aturada, una pausa. En un moment parlem amb l'Artur Arjó, del canal de YouTube No és màgia, és cuina, dintre de l'espai Influents, amb creadors de continguts en català i del nostre país. Serà després d'una pausa publicitària, no et moguis de la nostra sintonia, tornem de seguida. Ep, no vadis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no vadis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
3: 11:54. Vinga, seguim en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv. Aquest és el magazín d'estiu, l'obert per vacances.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Influents continua descobrint-nos els creadors de continguts que han sabut trobar la seva veu a les xarxes socials. Avui parlarem amb l'Artur Arjó, l'ànima del canal No és màgia, és cuina, un espai on la gastronomia es presenta d'una manera propera, didàctica i amb aquell punt de sorpresa que fa que qualsevol recepta sembli a l'abast de tothom. Amb ell volem parlar de cuina, de creativitat, de com es construeix una comunitat digital fidel i del que hi ha al darrere dels vídeos que podem veure a les seves xarxes socials. Al cap i a la fi, la cuina sí que és màgia.
2: De vos guarbrós, cassola de pollastre amb gambes, un mar i muntanya de manual. Arrenquem. Tenim dues maneres de fer aquest plat. Comprar un caldo de pollastre o fem nosaltres mateixos. Jo aquí el faré perquè la diferència de gust al final del plat és bestial. Si el voleu comprar, tireu una mica endavant el vídeo. Comencem el caldo blanquejant el pollastre. Cobrim un quilo de pollastre on hi hagi carn i os amb aigua que no estigui calenta. I posem el foc viu. En quan arrenqui el bull, retirem el pollastre i tirem l'aigua. Això ho fem per eliminar impureses i toxines.
1: Artur Arjó, molt bon dia.
3: Hola, què tal?
1: I gràcies per atendre'ns. Escolta'm, qui és l'Artur Arjó? Explica'ns una miqueta el que hi ha al darrere d'aquesta veu que escoltàvem ara amb un fragment d'un dels teus vídeos.
3: Doncs bé, jo sóc un aficionat a la cuina, que l'any de pandèmia, que es va avorrir bastant, va decidir que muntaria un canal, obriria un canal al YouTube, que és la red que més m'agrada. No m'acaba d'engaixar massa a Instagram ni TikTok. A mi m'agrada el YouTube, encara que sigui una mica boomer, però a mi el que m'agrada és fer tutorials de cuina i és el mitjà que ho suporta millor.
1: I tot va sorgir durant la pandèmia, durant el confinament, tantes hores a casa, i vas dir, m'avorreixo, vull fer alguna cosa creativa, i trasllado la meva passió doncs a les xarxes socials, ens deies, que a YouTube, bàsicament. No et trobem a Instagram o altres plataformes, altres xarxes?
3: Sí, sí que hi soc. Estic a Instagram i estic a TikTok, però el gas a fons el dono al YouTube. Que pot ser que d'aquí 2 anys canvi d'opinió i em vagi a transformar-se, però ara per ara el meu concepte és de tutorial de cuina.
1: Deies, trasllado la meva afició, el meu hobby. És només això la cuina per tu? No t'hi dediques professionalment?
3: No, jo no m'hi dedico. Jo estic vinculat al món del retail de tota la meva vida i ja fa anys que em va començar a interessar la cuina. Vaig estudiar, vaig fer diferents cursos i bé, a poc a poc, durant la pandèmia em vaig poder experimentar tant i créixer tant en aquest sentit que va arribar un moment que vaig dir, ostres, haig de poder passar això a un suport com el YouTube i ajudar la gent a aprendre a cuinar.
1: Aquesta és la finalitat, potser, no? Fer arribar doncs, a la teva passió, però ajudar les persones que, en un moment de desesperació, busquem un tutorial, no?, que ens expliquin com cuinar aquella recepta que volem elaborar, oi?
3: Sí. És que el problema per mi va, sí, quan jo començo a interessar-me per la cuina, que em vaig interessar... Jo tinc 55 anys i em vaig interessar als 40, més o menys. És que fins que no vaig fer el primer curs, si jo agafava una recepta o mirava un vídeo o mirava algú a Instagram, jo era incapaç de replicar allò a casa meva. Per què? Perquè considero que has de saber un mínim de cuina per poder fer-ho bé. I la meva idea va ser, des del principi vaig a fer vídeos on algú que pràcticament no en sàpiga pugui replicar el plat bastant bé. Però has de ser bastant inútil. Val? Que jo amb alguns plats ho soc, eh? Però la idea és aquesta, que qualsevol persona ho pugui replicar de veritat. Perquè... I la meva idea és entendre els processos. Per què munta una nata? No que una nata munti. Si entenc per què munta una nata, potser altres coses. I aquesta és la idea del canal.
1: El nom del canal, jo... A veure, jo m'atreviria a dir que no estic d'acord, perquè la cuina també pot ser màgia. Màgia pel paladar.
3: De fet, em sembla que un cop vaig llençar el canal, el primer o segon dia em vaig trobar amb un llibre de la Carme Rospellera que era el contrari, que era és màgia, no és cuina, o alguna cosa així. I era el contrari, mare meva. Però bé, mira, jo vaig voler... O sigui, tot passa per alguna cosa, no? Temes químics, temes físics, llavors sí. Aquesta és l'explicació pel qual té aquest títol al canal.
1: Va ser durant, ens deies, la pandèmia, el confinament, i durant aquest període ja han passat ja uns anyets. Com valoraries aquesta evolució i en quin moment et trobes, Artur?
3: Val a dir que jo vaig començar molt despistat. No sabia ni com gravar, ni com editar so, ni absolutament res, no? Ni sabia absolutament res de YouTube. Vaig anar seguint altres creadors de contingut que hi havia a les xarxes, que em van anar orientant. També hi ha un canal de YouTube que històricament per mi ha sigut el millor en català, que és La Cuinateca, que em va ajudar molt. I bé, vaig anar millorant el que jo feia i sempre amb una finalitat d'oci, mai de guanyar-me la vida o dedicar-me. Això m'ha donat una solidesa, he anat aprenent en tots els sentits i segurament d'aquí 2 anys ho faré millor que ara, però el canal no para, va evolucionant. I això m'ha donat un grup de seguidors bastant fidel. No?
1: Quin seria?
3: I aquesta és la meva base. Ara que estem uns 15.000
1: sí.
3: Seguidors. I clar, jo vaig començar que era amb la meva dona, els meus fills i jo.
1: La família, no?
3: Vull dir que el primer any que vaig acabar amb 150 seguidors. Llavors, bueno, he anat a poc a poc picant pedra. De fet, el contingut que jo faig, perdona, té un avantatge
1: sí.
3: I una desavantatge. És a dir, si ara faig un vídeo sobre la final del món del diumenge, avui tindrà moltes visualitzacions, sí. No? Si faig un vídeo sobre com es fa una crema catalana, no en tindrà tantes, però s'allargarà amb el temps.
1: Clar.
3: És el que a YouTube es diu un evergreen. És a dir, si jo faig una bona recepta d'un caldo de pollastre, serà igual de bona avui que d'aquí 10 anys.
1: Quin és el perfil de les persones que et segueixen, Artur?
3: Perdona, no t'he entès.
1: Dic, quin és el perfil de les persones que segueixen i que miren els teus vídeos?
3: Doncs, segons les dades que em passa a YouTube, és gent de 45 a 65 anys. Home i dona.
1: Però estaràs d'acord que potser aquest perfil, aquesta edat, doncs els que ens belluguem per aquesta edat, que jo també m'incloc, doncs ja tenim un bagatge a la cuina, és a dir, ja tenim uns coneixements. Jo a vegades penso que aquests tutorials, aquestes recomanacions són pels joves, que potser no saben de cuinar. També et segueixen, aquest grup d'aquest perfil?
3: Mira, una cosa, en principi no massa. En principi és la gent de la nostra edat, però de totes maneres pensa que si no t'hi dediques professionalment, jo puc saber fer un bon caldo, però no tinc per què saber fer una bona paella valenciana, per exemple, o una fava asturiana. Llavors, tens aquí un tutorial, tens aquí un canal que això t'explica bé, encara que ja ho sàpiga una mica, no? I m'he plantejat des de fa molt de temps fer un ABC bàsic de cuina per gent molt jove. Això ho tinc en ment. Com fer un ou fregit, com fer un ou bullit, com fer una truita, els bàsics.
1: A qui segueixes tu? Suposo que et deu interessar molts continguts, però en qüestió de receptes de cuina, a qui segueixes tu?
3: Mira, a mi m'agrada molt el paper, m'agrada molt llegir, tinc molts llibres de receptes, evidentment tots els catalans, m'agrada molt la Carme Ruscallera, m'agrada molt el Nando Joany, evidentment la família Adrià, els Roca, i estic obert a tot. M'agrada molt viatjar, per feina viatjo i compro llibres de cuina de tot arreu. És a dir, els meus referents són més en paper que digitals.
1: Val. És a dir, que no consumeixes tant aquest tipus de continguts que tu sí que realitzes?
3: És que jo el que jo faig, no, o sigui, jo ho vaig fer perquè no ho trobava. És a dir, no trobo el pas a pas. Si un vídeo ha de durar 15 minuts, jo el faig de 15 minuts. Si ha de durar 20, jo el faig de 20. I això va en contra de tot el màrqueting i de tota la manera de fer avui dia, no? Llavors, si un vídeo pot durar un minut, no el facis d'un i mig. Llavors, no hi ha tant d'aquest contingut. Hi ha un noi, un youtuber francès, que es diu Àlex, que el recomano, que el canal es diu Àlex, a French Guy, i que és boníssim. Això és exactament el que a mi m'agradaria arribar a ser i a fer el YouTube.
1: I què és el que t'impedeix no fer-ho?
3: Amb el temps. No m'hi puc dedicar com voldria. Jo penso que és una afició que tinc que... Li dedico els meus dissabtes. Dissabtes gravo, la resta de setmana edito, provo receptes. Quan jo pujo una recepta tinc super tastejada, he mirat diferents opcions, sempre intento pujar coses de qualitat al canal.
1: Ho fas tot tu, entenc, eh? Prepares tots els continguts i graves, enregistres, edites i ho penges, tot tu, eh?
3: Tot jo. De fet, l'únic que pateix la meva família és que han d'anar tastant totes les proves que faig de receptes, que no sempre queden bé.
1: Quins beneficis t'aporta això, a part dels emocionals, econòmicament? T'aporta alguna cosa, això, o no?
3: Molt poqueta cosa. Jo vaig començar a monetitzar el YouTube fa un parell d'anys, però potser el mes que he cobrat més he guanyat 200 euros. Ja. Bruts, vull dir, no... No ho faig pels diners, és un tema emocional. De fet, si ho fes per diners, ho faria en castellà.
1: Clar. Mira, una de les coses que vam triar de fer aquest espai, aquest estiu, en el magazín Obert per Vacances, va ser continguts, creadors de continguts en català, en la nostra llengua. Una de les preguntes que sempre faig, per què en català? Molts em dieu, fins i tot, ofesos, no? És que és la meva llengua. Jo m'expreso, jo parlo d'aquesta manera, és la meva llengua... del dia a dia en la materna, però clar, és una pregunta obligada. I ara que feies referència, doncs preguntar-te això, per què en català i no en una altra llengua?
3: Doncs mira, jo vaig fer en català perquè, com tu dius, és la meva llengua, perquè era un moment on sentia molta més pressió del castellà, bueno, igual que ara, eh? Vull dir, és un moment on el castellà està menjant molt de terreny. I em va semblar interessant tindre un canal dels pocs que hi ha, perquè sou 8 o 10 en català, que aportés aquest punt de vista que no l'estava portant ningú en català. I després hi ha una cosa que, deixem-me explicar, que a mi m'emprenya molt del YouTube. Tu entres al YouTube i poses bacallà amb Sant Faina i les respostes, les 40 primeres que et donen al YouTube seran bacalao con Sant Faina.
1: Vaja.
3: Si YouTube es fuma que ho hagi escrit en català i les respostes que et dones són en castellà. I com que va per visualitzacions, sí, arriba un moment que apareixo jo o altres canals en català, però estem molt a sota. I quan tu has començat a buscar realment, va callar, no va calar. I això és un problema.
1: Doncs això ho hauríem de canviar, no? Que es posessin una miqueta les piles, no? Ens deies, hi ha poquets canals d'aquest tipus de continguts. Hi ha algun tipus de rivalitat entre vosaltres?
3: No, de fet hi ha hagut de tot. Hi ha hagut dinars on hem estat tots junts, hi ha hagut èpoques que han anat més de la mà, hi ha hagut de tot. Jo ja, és com tothom. Perdó, és com tot a la vida. Hi ha gent en què tens més afinitat i menys. Jo hi ha dos o tres canals amb la que tinc molta afinitat, com la Cuinateca o Dolce Terra, i hi ha altres canals que en tinc menys. Però rivalitat no.
1: Artur, quina és la recepta?
3: Perdona, com que ningú viu d'això...
1: Sí, clar.
3: Al final és un hobby al respecte.
1: Clar. Et preguntava si hi ha alguna recepta que t'hagi sorprès o quina seria la recepta que més visualitzacions ha tingut en aquests anys que portes al canal.
3: Penso que és una recepta... A mi em va sorprendre molt els panellets. Va haver un any, el primer any que vaig començar a fer panellets, i allò va rebentar visualitzacions. Em va sorprendre molt. Però la recepta que tinc més visualitzacions és un rostit de Nadal de pollastre.
1: Allò que tothom busca... Deia, allò que tothom busca a l'hora del Nadal de cuinar i que necessita una miqueta de suport, eh?
3: Clar, sí. Però això és normal, perquè és un plat que fas un cop a l'any.
1: Clar.
3: Llavors, és normal tindre suport. No, necessita el suport, vull dir.
1: I hi ha algun plat que se't resisteixi, que encara no hagis aconseguit treure perquè veus que no queda del tot correcte?
3: Molts. Jo tinc un... La bèstia negra meva és el Wellington.
1: Vaja.
3: Coneixes el Wellington anglès?
1: Sí.
3: Això és la meva bèstia negra, jo no hi ha manera.
1: Per què? Què passa?
3: No m'he atrevit mai a gravar-ho pel canal.
1: Per què? Et queda cru a l'interior o se't torna massa a l'exterior?
3: Sí, se't queda com bullidet, queda cru a l'hojaldre... No hi ha manera. Algun dia arribaré a Wellington.
1: Arriben crítiques o comentaris? Quin és el feedback? Quin tracte tens amb els que et segueixen? Reps comentaris habitualment del que fas?
3: Sí. Jo realment els comentaris els deixo tots, menys els que insulten, perquè hi ha molta gent que m'insulta perquè ho faig en català.
1: Vaja.
3: És habitual. Joder, sí. Puta, en castellà,
1: sí.
3: No?
1: Sí, sí.
3: Això ho sento dir-ho així d'antena, però és així.
1: No, és així.
3: I això ho esborro. I la de més, normalment és gent que em dona consells o gent que em té dubtes. Jo contesto al 100% de la gent que m'escriu, o sigui que... Però bueno, també és fàcil, no soc a l'Ibai ja, no sé, no tinc mil milions d'interaccions.
1: I fins on vols portar aquest canal? Els teus continguts, no sé si hi ha una manera d'evolucionar o quin seria el futur?
3: Mentre em diverteixi fent-ho, seguiré. Ara el que estic prenent molta consciència és del món de la pagesia, dels pescadors. M'agradaria acostar tota aquesta gent al canal. I no sé, encara estic pensant, arrel dels incendis que van haver a Calonja fa un parell de setmanes,
1: sí.
3: I jo gravo des d'allà, des de Calonja. Vaig veure com havia afectat amb alguns pagesos i vaig decidir que havia de fer alguna cosa al canal i intentar que la gent compri realment un producte a quilòmetre zero i no em refereixo al supermercat del costat i encara no sé la fórmula que utilitzaré. Però crec que van estirar-los aquest any que ve i han partit.
1: Doncs tant de bo, puguis assolir doncs, aquest projecte i també donar un cop de mà aquest sector que està molt tocat en molts sentits, no només afectat pels incendis, sinó també portem uns anyets que déu-n'hi-do aquest sector. Doncs recorda'ns on et podem veure, Artur. El teu canal no és màgia, és cuina.
3: Bueno, jo estic al YouTube. El canal és molt fàcil de trobar, no és màgia, és cuina. Si us subscriviu-vos, agrairé. I puntualment, si penjo alguna cosa més a Instagram i a TikTok. Però la meva base és el YouTube. No espereu una recepta curta, espereu una recepta una mica plaça i ben explicada.
1: Amb quina periodicitat penges continguts, tu?
3: Cada 15 dies.
1: Li dediques els dissabtes, però entenem cada 15 dies,
3: Sí, un dissabte cada 15 dies gravo, i després edito, durant la setmana vaig fent. Ara estic en una sèrie, si puc fer publicitat ja.
1: Sí.
3: D'aquest estiu estic fent tapes.
1: Ah, molt bé.
3: Jo faig cuina en català, però no faig només cuina catalana,
1: És a dir,
3: en un moment donat puc ensenyar a fer, com et deia abans, una paella valenciana o una fabada
1: o un salmorejo.
3: El que faig és explicar un català, això sí.
1: Doncs Artur Arjó, que està al capdavant del canal No és màgia, és cuina, gràcies per participar en aquest espai influents de Calafell Ràdio de l'Obert per Vacances. Bon estiu i molts èxits. Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon estiu.

0: també és recent sortida del forn, és la nova cançó de Vico. Sí, sí, la del Noche Entera. Això es diu Tiramisú. Una cançó així com molt estiuenca, molt facilona, molt enganxosa i que ens encanta també. La primera vegada que l'escoltem aquí a Calafell Ràdio, a l'Obert per Vacances, Tiramisú. És la nova de Vico. Vinga, anem a fer una pausa, una aturada, ara que se'n fon un quart d'una, i tornem de seguida en un moment. Parlem de salut, parlem de nutrició.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Sent Calafell, allà on siguis.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari. Totes les novetats del pop. I els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
3: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
4: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: A l'Obert per vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, volem parlar de vida saludable. Ens acompanya la Judit Companys, és dietista nutricionista de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Benvinguda, Judit.
2: Hola, bon dia.
1: Volem parlar de consells saludables sobre la nutrició per aquest estiu. Per començar aquest espai, si hem de començar amb un consell important d'alimentació durant l'estiu, quin seria aquest consell?
2: Doncs, primer de tot, hauríem de parlar de l'aigua. Tots sabem que hem de beure aigua, tothom ens ho repeteix sempre, però a vegades ens en oblidem. I ens en oblidem sobretot de per què és important beure aigua. Tots sabem que l'aigua ens hidrata i per tant és important, però a vegades ens en oblidem que també ens ajuda a regular a com tenim la pell. Per exemple, a vegades tenim la pell seca i tothom venga a ficar-nos cremes, no?, per millorar aquesta pell. A vegades això se soluciona només intentant beure l'aigua que hem de beure cada dia. També ens regula la temperatura corporal, la pressió arterial, el colesterol. Llavors, no només és la hidratació, que evidentment és important, sinó que ens hem de recordar de tot el que fa l'aigua en el nostre cos. Llavors, tot serveix? O sigui, tot ens hidrata? Doncs no. No només l'aigua ens pot ajudar, també podem agafar aigua infusionada, podem agafar infusions, però la base sempre serà l'aigua. Quan parlem de refrescos, no ens hidraten. Sí que és líquid, però no ens hidrata. I el mateix passaria amb les begudes alcohòliques més comuns, com el vi quan bevem vi per dinar o per sopar, o també amb la cervesa. Llavors, és important recordar que l'únic líquid que ens hidrata és l'aigua i que hem d'intentar beure aigua cada dia.
1: Doncs és important estar ben hidratat aquest estiu per combatre la calor, però també a través de l'alimentació podem combatre aquesta calor.
2: Sí, és cert que hi ha aliments que segurament quan a moltes persones els hi venen al cap aliments que són frescos i que ens ajuden a millorar o la sensació de calor durant els dies de més calor, com poden ser les fruites i les verdures. Són els nostres grans aliats durant l'estiu perquè, a banda de ser lleugers, també són molt frescos i, a més, porten una alta quantitat d'aigua. Per tant, tornem a millorar la primera part que havíem parlat. Què podem fer? Doncs, per exemple, amanides, però no fa falta que només siguin de verdura. Podem introduir llegums i podem introduir patata, arròs, quinoa, no? Diferents aliments que tots junts ens aporten a aquesta frescor. Què també podem fer? Els dies que fa més calor, un gazpacho, podem fer una crema de meló, una crema de síndria, per intentar combatre aquesta calor i refrescar-nos el més possible, no? I què me'n dieu també dels postres, no? No només amb l'amanida més típica, sinó que a vegades podem agafar un gelat, podem fer un gelat casolà amb un iogurt i una fruita. Segur que tots hem fet de petits, hem agafat un iogurt, li hem ficat un pal, una cullera, no? Ho hem ficat al congelador i ens hem fet un iogurt gelat per refrescar-nos. Doncs per què no agafar un iogurt natural, normal? Agafem una fruita, ho triturem i ho fiquem al congelador i tenim una altra manera de refrescar-nos a partir de fruita, però que ens agrada més perquè doncs, és un gelat, diguem, saludable.
1: Per la qual cosa, aquesta aigua que ens recomanava també era aquesta alimentació, una miqueta fresqueta seria doncs, benvinguda, no?, per refrigerar-nos i refrescar-nos sense excessos, podríem dir.
2: Exacte, molt bona comentari, no?, perquè l'aigua freda de nevera tampoc seria la més recomanable, sinó que hauria de ser, la paraula seria fresca, no?, quan no la tenim directament de la nevera. També pot ser perjudicial, podem tenir un cop de calor pel fet de beure aigua excessivament freda.
1: A vegades estem suant que venim de fer, per exemple, practicar esport o tenim una calorada i el primer que dius, bueno, una aigua ben fresca segur que em refrescarà, però això és perjudicial per la nostra salut, perquè Exacte. Podem tenir un tall de digestió, justament.
2: Exacte, seria intentar que no estigui ni molt freda ni molt calenta, fresca seria la paraula.
1: Parlaves d'alimentació saludable per aquest estiu, però què és el que hem d'evitar cuinar i menjar en aquest estiu, Judit?
2: Pues, per exemple, a tots ens ha passat que algun dia mengem aliments que són molt contundents, no? On porta un aliment que porta molt de greix o moltes calories. Podríem parlar d'un estofat de vedella, un estofat de llenties amb molta carn, per exemple. Doncs tot això, el que passa, què passa quan acabem de menjar-nos-ho? Doncs que tenim l'espanxa pesada, no? I ens pot provocar molta calor, perquè la digestió és tan llarga que fa que el nostre cos també produeixi calor. Per tant, és contraproduent per aquests dies que fa que pot haver doncs, una onada de calor, per exemple. Llavors, hem d'evitar aliments que tinguin molt de greix, moltes calories i que estiguin calents durant aquesta època, perquè és veritat que també ens poden fer passar el calor més malament. Vale? Llavors, també m'agradaria comentar el tema d'aliments ultraprocessats. Això ens passaria amb aquests aliments contundents, però Què me'n dius de les pizzas, dels nuggets, de tots aquests aliments, les patates de bossa, que no són calents i contundents, però sí que el nostre estómac també tarda les seves hores en fer la digestió. Per tant, també serien contraproduents.
1: Mm-hmm. Estava pensant jo de que a l'estiu ens ho permetem tot, no? Pensem, estem de vacances i ens relaxem pel que fa a l'alimentació i a vegades cometem una miqueta això, els excessos, no? Això ho tindríem que controlar encara que estiguem de relax, de vacances, més que res, doncs perquè després lamentarem, no?, aquests excessos quan ens posem sobre la balança.
2: Exacte, estem en una temporada que estem de vacances, que la rutina horària i, per tant, d'alimentació també canvia, no passa res, però hem d'intentar que una gran part de la setmana sigui el més normal possible, podríem dir, no? Intentar mantenir una alimentació equilibrada durant tota la setmana, tot i que, evidentment, hi haurà dies que menjarem una mica diferent, podrà ser un dissabte al vespre, podrà ser un dilluns perquè aquell dilluns tinc festa, no? O una setmana que me'n vaig de vacances, però hem d'intentar mantenir un equilibri perquè, si no, com has comentat, quan s'acabin les vacances tot això ens repercutirà no només en el pes, que potser és el que tothom té al cap, sinó també a nivell
1: de salut.
2: Exacte.
1: I són dies també que tenim desitjos i ens permetem alguns capricis. I com podem saber si un aliment porta molt o poc sucre, Judit? Perquè a vegades és complicat saber-ho.
2: Sí, és una molt bona pregunta, perquè a vegades anem al supermercat, estem entre dues opcions de producte, ara potser se'n ve al cap un cereals d'esmorzar, no? I a vegades no sabem quina és la millor opció. Ho volem fer bé, però a vegades no sabem com fer-ho. Doncs la pregunta que jo faria és: què és el primer que hem de mirar amb una etiqueta?

0: li han afegit sucre o que el sucre que realment porta ve de la mateixa fruita. Per tant, aquell sucre seria saludable. Per tant, sempre el més important a l'hora d'escollir un aliment és llegir el llistat d'ingredients. I llavors, què hem de fixar-nos amb els ingredients? L'ordre dels ingredients, perquè sempre va de més quantitat a menys quantitat. Per exemple, si estem davant d'un iogurt, el primer ingredient sempre hauria de ser la llet. No? Ho veiem molt obvi, però a vegades no és així. Ens podem trobar una crema de cacau i avellanes on el primer ingredient és el sucre, en vez del cacau. Ens podem trobar un formatge ratllat que el primer ingredient sigui mantega, pensant-nos que allò realment seria formatge. O ens podem trobar un pernil dolç on la meitat és pernil i la meitat és patata. Llavors és important llegir els ingredients per saber el que estem menjant. I si ens anem al sucre, què hauríem de fer? Identificar si un dels quatre primers ingredients és el sucre. Com hem dit que va de més a menys, doncs si cap dels quatre primers ingredients d'un aliment és el sucre, molt probablement, no ficarem la mà al foc perquè no ho sabem, però molt probablement aquell aliment serà bastant saludable, perquè no estarà la quantitat principal d'aliment no serà el sucre.
1: A vegades, per no cometre excessos amb el sucre, busquem substitutius d'aquest sucre. Què me'n dius dels edulcorants per substituir aquest sucre? Són poc saludables, podríem dir, no?
0: Exacte. Malauradament, doncs no és un bon substitut del sucre. De fet, fa unes setmanes va sortir una notícia de l'Organització Mundial de la Salut on deia que aquests aliments no són recomanables per a una alimentació equilibrada perquè sabem que una alta quantitat és dolenta. Llavors, què passa? Que quan comprem embotit al supermercat veiem que porta edulcorants. Quan comprem un iogurt edulcorat, evidentment, portarà edulcorants. Quan ens bevem un refresc zero, també porta edulcorants. Però és que, a més, bevem cafè cada dia i, a més, li afegim sacarina, per exemple. Però podríem parlar de qualsevol altra. Què passa? Que aquest conjunt d'edulcorants que anem menjant cada dia, cada dia, cada dia, sabem que altera la nostra microbiota intestinal, que serien totes aquestes bactèries bones i dolentes que tenim a l'intestí. I sabem que aquests productes l'alteren i llavors comencen a aparèixer intoleràncies alimentàries, malalties intestinals. Per tant, una mica no fa mal. El problema és que hi ha tants aliments que a dia d'avui porten edulcorants i, a més, li afegim el cafè, doncs anem sumant, tot això fa que acabem tenint una alimentació que no és del tot saludable.
1: I Judit, com a professional de l'alimentació, de la nutrició, la de la dietètica, quin concepte tens de l'alimentació dels catalans durant l'estiu? És una època on tenim molta varietat, coses molt saludables. Quin concepte, quina idea tens? Ens alimentem bé, ens cuidem durant l'estiu?
0: És una pregunta complicada, eh? Perquè hi ha persones que sí, hi ha persones que no. A l'estiu hauríem de tirar el que he dit, de moltes amanides, d'intentar menjar més peix, potser, perquè potser doncs, ve més de gust, anem més a la costa, no? Estem amb una població de costa, doncs intentar prendre peix. Sí que som una població que realment doncs, té un alt consum de llegums, un alt consum de peix, menja fruita i verdura, però també tenim aquí els ultraprocessats, no? Tots aquests aliments que comprem als supermercats que estan precuinats, que no ens fan un gran favor a l'alimentació. Si en mengem de tant en tant, tot és benvingut, no? Però abusar d'aquest tipus de productes no és gaire beneficiós. Per tant, jo crec que sí, confio en que sí, però sempre hi ha alguna coseta que podem millorar per prevenir malalties a llarg plaç.
1: Podríem dir que cada vegada som més conscients del que ens fa bé i el que no ens fa tan bé pel que fa a l'alimentació. Potser la franja d'edat, sobretot a l'estiu, els que, permetem l'expressió, els que guarregen més són els més petits, no? La franja d'edat més, els més joves, no?
0: Sí, ara tenim molta sort perquè les xarxes socials ens ajuden i realment doncs, hi ha professionals de la salut que estan a les xarxes socials i ens ajuden a promocionar què és saludable, què no, i el que he explicat, per exemple, de les etiquetes, doncs ara hi ha molts persones famoses que estan a influencers, no? que transmeten aquests coneixements a la població i ajuden a que tothom en sàpiga. Però sí que és veritat que el que és molt curiós perquè quan els nens comencen a amb la introducció d'aliments, tots els pares estan molt conscienciats en no prendre sucre, en menjar saludable. I quan passen l'edat dels 2-3 anys, llavors sembla que tot val, no? I mengem galetes, i mengem gelats, i mengem xocolata, i al final tot aliments molt, molt, molt rics en sucre. Uh-huh. Llavors, ja que els nens comencen molt petitons menjant i intentem que mengin bé, també és un moment perquè els pares també s'hi posin, mengem tots iguals, canviem els hàbits i comencem a menjar tots millor.
1: doncs sense que ens obsessioni, no?

0: ens hauríem de doncs, saber, conèixer el que mengem, el que és bo per la nostra salut i el que no. Consell saludable sobre l'alimentació aquest estiu amb la Judit Companys, és dietista, nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Bon estiu, Judit, gràcies per venir a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: I fins la propera.
2: D'11 del matí a 1 del migdia,

0: Déu-n'hi-do, quin bon rotllo que té aquesta nova cançó del Bruno Mars, que arriba des del The Romantic, el seu últim treball. És el tercer últim senzill oficial extret. Això es diu On My Soul, és la més nova del Bruno Mars.
1: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
0: Ara mateix, 12 del migdia amb 35 minuts. Estàs escoltant Calafell Ràdio. Som l'emissora municipal de Calafell i aquest és l'Obert per Vacances. Cada dia de dilluns a dissabte, entre les 11 i la 1, compartim dues hores de ràdio en directe, dues hores amb molts continguts per fer-vos passar el millor estiu possible. I també estem recuperant aquesta temporada de l'Obert per Vacances, l'Emergents. És l'espai que aquesta passada temporada, amb el David Burillo, ens despertava cada dissabte i presentant-nos a noves veus, a nous grups, a noves propostes del panorama musical català, l'Emergents. Avui ens porta la música de Lleres.
2: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui coneixerem a Lleres una nova veu olotina que es consolida com una de les veus emergents del nou pop urbà català. El que sentirem abans de parlar amb ell és la pluja.

0: Lleras, molt bon dia.
1: Hola, molt bones.
0: Acabem de sentir La pluja, un tema nou que vas treure a finals de febrer d'aquest 2026. Avui vens a presentar-nos Flamenc.guap, el teu nou senzill. Però abans de parlar de la teva música, explica'ns una mica d'on neix el teu projecte. Qui és Lleras?
1: Bé, doncs Lleras és un noi d'Olot de 20 anys que fa un anyet va començar a treure música amb un amic a un estudi i va sortir una mica així de pels jajas, no? La primera cançó així l'escrius perquè, oh, puc escriure, ah, puc, la cantem, ja em si queda bé. I va quedar bé, va sortir bé, sorprenentment va tenir bons números per ser la primera i tampoc és allò que elabores una gran promoció ni res, ni un videoclip. Simplement és, mira, el gai penjava i fer quatre històries i això i va anar prou bé. I vaig dir, hosti, m'agrada molt, doncs anem a explorar aquest camí com potser un hobby al principi, no? Llavors, mica en mica, ho he anat com professionalitzant tot, tant el so com el projecte en general.
0: Ara ja t'estàs centrant exclusivament en la música o treballes en altres coses?
1: Bé, jo segueixo estudiant, jo estic estudiant a la Universitat Politècnica.
0: Perfecte.
1: Però sí que és veritat que la música estira més que no l'enginyeria, això sí que és així.
0: Molt bé. En aquest cas, la teva música té sons molt urbans. Quins són els teus referents musicals?
1: Jo consumeixo música sobretot en castellà. Tiro molt ara últimament estic escoltant molt a Marc, de Valentino i aquest rotllo. També vinc d'escoltar molt Mike Towers. I en català tinc tres o quatre artistes que m'agraden molt, com podria ser en Matu, Dani Six i Izkid, per exemple. I serien aquests, jo crec. En Bad Bunny, que és el típic que molta gent l'escolta, però jo crec que serien aquests.
0: Molt bé. I a finals de gener vas publicar un nou senzill, No Cardis, es deia així. Un mes més tard vas publicar un segon tema, La pluja, que és el que hem sentit abans de començar l'entrevista. I ara vens a presentar-nos el primer avançament del teu nou EP, Flamenc.guap. Tens algun projecte llavors més gran preparat? En què treballes?
1: Bé, doncs sí, com has dit, jo ara estic en procés de llançar un nou EP que sortirà cap al juny més o menys, encara no puc dir ni sé ben bé les dates, però més o menys anirà així. I sí, estic com intentant donar-li forma a la idea de la meva música, no? Donar-li una identitat visual, com el meu propi univers dintre l'escena catalana, que trobo que, bueno, pues ja va sent hora, ja porto un any a dir alguna cosa fent música, jo crec que és un bon moment per fer un EP, aquest projecte que hem parlat.
0: Quins sons tindrà aquest EP?
1: Bé, doncs, com es pot escoltar amb aquesta cançó, la de Flamenc.guap, sorprenentment hi ha abunden molt els sons així de flamenc, com és rumba, coses així, però també hi haurà reggaeton i hi haurà trap, i afro, una mica d'afro també.
0: Molt bé. Haurem d'esperar moltíssim per veure'l o, bueno, per sentir-lo?
1: No, jo crec que mica en mica aniran sortint coses i és això. Jo crec que cap a juny ja estarà tota la llum, jo crec.
0: Molt bé. Doncs estarem molt pendents aquí des de Calafell Ràdio. A part de parlar de la teva música, com arriba el bon temps, suposo que és moment també de fer concerts. En el teu cas et podem venir a veure en algun concert? Tens alguna data a la vista que ens puguis anunciar o idea de fer algun concert?
1: Ganes n'hi han moltíssimes. Moltes, moltes, moltes. Ara mateix així, pròximament, no n'hi ha cap. Sí que és veritat que a l'estiu potser que n'hi hagi algun, o qui sap, potser em sorprèn i de cop en tinc un. Però de moment no n'hi ha cap. A l'estiu potser.
0: Val. En tot cas, haurem d'estar ben pendents de les teves xarxes socials per veure si publiques alguna data d'algun concert, veritat? Si vols dir-nos les teves xarxes i així estem pendents.
1: Bé, doncs el meu Instagram és LlerasG, amb dos As, i TikTok és el mateix sense la G, Lleras.
0: Perfecte. Doncs ara sí, estem a punt d'escoltar Flamenc.guap. Què ens pots explicar d'aquesta cançó? De què parla?
1: Bé, aquesta cançó parla sobretot d'una història com d'amor, d'una noia, i sí que és veritat que aquesta cançó és totalment experimental per mi, jo sí que no consumeixo aquest tipus de música, és com una fusió, com diu el títol, de flamenco amb el toc urbà que crec que em pot caracteritzar. I és això, era com experimentar una mica realment, veure què podia sortir-ne d'aquesta fusió, ja que trobo que és superinteressant, jugant una mica amb el meu productor a produir coses estranyes va sortir la idea, va ser en plan, uau, podem tirar per aquí. Llavors la cançó s'enfoca així una mica més com poètica, però sense ser molt poètica, perquè jo no sóc poeta. Però sí que com amb aquest aire més estrany, que potser és més diferent del que està acostumat el meu oient, potser escoltar.
0: Molt bé. Doncs, Lleras, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Calafell Ràdio. Com et deia abans, estarem molt pendents dels teus projectes musicals i aquí estarem sempre per publicar-los i per fer-ne una mica de ressò sempre que puguem. Una abraçada, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Merci, moltíssimes gràcies.

0: A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
2: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
2: Dotze 46, tram final de l'Obert per Vacances d'aquest dilluns. I sempre, quan ens apropem al punt de la una, en el tram final del programa, tenim el semàfor de l'estiu. Moment de valorar amb els tres colors del semàfor, el vermell per la notícia dolenta del dia, o una de les tantes notícies dolentes del dia, la groga que estaria entre el bé i el mal, al mig, que ni fu ni fa, i la de color vermell. La de color... La Roja, eh? Avui parlarem de La Roja. Ja us avancem una miqueta els continguts d'aquests tres colors i també de les notícies que hi ha al seu voltant. Vinga, començarem per la notícia de color vermell, que no seria La Roja, perquè La Roja avui l'hem situada en el verd. Parlem de la mort d'un nen de 6 anys en una piscina de Calella. És que volem parlar de les víctimes per ofegament a platges i a piscines. Una tragèdia aquest diumenge a Calella. Un infant de 6 anys ha mort després de ser rescatat d'una piscina. L'avís als serveis d'emergència es va rebre cap a les 6 de la tarda i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 4 ambulàncies del SEM, un equip de psicòlegs, els Mossos d'Esquadra i la policia local. Amb aquesta, malauradament, ja són 7 les víctimes mortals en piscines catalanes des que va començar la campanya de bany el 15 de juny. A més, aquest estiu una vintena de persones han patit ofegaments no mortals, la majoria infants. Les autoritats insisteixen que la vigilància constant és la millor prevenció perquè un ofegament pot produir-se en molts pocs segons. Una notícia que obliga a extremar la prudència i que els serveis d'emergència segueixen amb preocupació. Perquè a part d'aquests ofegaments a piscines, si no recordo malament, ja són 12 els ofegats a les platges del litoral català del que portem de temporada. És per això que aquests ofegaments... I sobretot la mort d'aquest nen de 6 anys en una piscina de Calella. Hem volgut situar en el color vermell, el color negatiu del nostre semàfor de l'estiu. Anem pel groc, perquè la calor i la sequera fan disminuir els mosquits. Un inici aquest, un inici d'estiu, té un efecte que molts ciutadans probablement hauran notat, i és que hi ha menys mosquits. Els experts expliquen que les onades de calor i la manca de pluges han reduït els punts d'aigua on aquests insectes es reprodueixen i, per tant, la seva presència és inferior a la d'altres estius. Tot i això, recorden que la situació pot canviar ràpidament si arriben episodis de pluja o tempestes, perquè les acumulacions d'aigua favoreixen la cria de larves en pocs dies. Caldrà, doncs, veure si aquesta tendència es manté durant la resta de l'estiu o si els mosquits acaben recuperant protagonisme. Necessitem que plogui, que refresqui, que remulli tot el territori català i també de la península Ibèrica, però clar, el que dèiem, si hi ha tolls d'aigua, doncs això afavoreix doncs, la proliferació d'aquests mosquits. Vinga, anem per la notícia de color verd del nostre semàfor d'aquest dilluns. I és que Espanya es proclama bicampiona del món de futbol. La selecció espanyola, La Roja, de futbol, ha tornat a fer història proclamant-se campiona del món i revalidant el títol. Notícia que tothom en parla ja des d'ahir la nit. Era cap al voltant, de quarts de 12 de la mitjanit, que es produïa aquesta victòria d'Espanya, convertint-se en la bicampiona mundial després d'un torneig molt sòlid en què ha destacat pel joc col·lectiu i la regularitat. El triomf ha desfermat celebracions arreu del país i consolida una generació de futbolistes que continua sumant èxits al palmarès de la selecció. Una victòria que quedarà per al record i que confirma el gran moment que viu el futbol espanyol. Doncs aquesta notícia obligada avui dilluns, de La Roja, col·locar-la en el color verd del nostre semàfor de l'estiu. Així valorem cada dia l'actualitat de les últimes hores des de l'Obert per Vacances.

va ser membre del grup Sweet California ara fa alguns anys enrere. Ara torna amb una proposta en solitari. És l'Alba Reig i aquesta cançó, novetat de la setmana. Avui tenim moltes novetats, entre la nostra selecció musical. Mala idea, així es titula aquesta cançó. Doncs vinga, 7 per la 1. I com cada dia, mirem el web municipal calafell.cat a la seva agenda per recomanar-vos les activitats programades a aquesta agenda aquí al nostre municipi. I començarem parlant del Terror a la Fresca de demà dimarts, dia 21, a partir de les 10 de la nit, al Parc de la Cine, activitat gratuïta, amb la projecció de Nosferatu. Una nova reinterpretació del clàssic vampíric sobre una criatura obsessionada amb una jove. Doncs recordeu, demà a partir de les 22 hores, 10 de la nit, al Parc de la Cínia. Per majors de 16 anys, almenys aquesta és la recomanació, que tothom faci el que vulgui, Nosferatu, el terror a la fresca, demà, al Parc de la Cínia, no us ho perdeu. També parlem de l'activitat Misteris de Calafell, el manuscrit de la Casa Barral. Serà aquest dimecres, dia 22, a partir de les 8 del vespre, activitat gratuïta per als joves del municipi. Els joves hauran de trobar un manuscrit ocult escrit als anys 70 amb textos clandestins sobre llibertat, poesia i identitat. Una experiència col·laborativa que connecta amb la història cultural local. Activitat gratuïta, però cal fer inscripció prèvia. Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys. En cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu una inscripció i participeu de l'activitat. Moltes activitats aquest estiu 2026 per joves, com el Misteri de Calafell, el manuscrit de la Casa Barral. I parlarem també del taller de ciència d'aquest pròxim dijous 23 de juliol a les 11 del matí. Activitat gratuïta a la Biblioteca Ventura Gasol. Taller de ciència, surrel magnètic amb pèndulum. A la Biblioteca Ventura Gasol, per infants a partir de 6 anys. Cal inscripció a través del WhatsApp 687-271-373. 687-271-373. I tota la informació de l'agenda, ja sabeu, la podeu consultar dia per dia al web municipal calafell.cat a la seva agenda. Sempre us repassem aquí, en el Obert per Vacances, el més destacat dels pròxims dies. Doncs vinga, 4 minuts i mig i arribem a la 1, tanquem edició de l'Obert per Vacances d'aquest dilluns. Avui cara de son, Avui molta gent ha anat a dormir tard. Doncs des de Calafell Ràdio, calafell.tv, us acompanyem cada dia amb la nostra programació d'estiu, intentant que passeu el millor matí d'estiu possible. Almenys que no us adormeu. Demà a les 11 aquí tornarem a estar al peu del canó amb molts continguts. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. Salutacions del Ferran Boquet, en nom dels companys dels que fem possible aquest programa. I marxem amb música, amb cançons, per acompanyar-vos també amb bona música aquest estiu. Novetats com aquest, Talxo Jo. Fins demà a les 11. Acabem de passar un bon dilluns. Adéu.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.